0: l'esquerra.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és... El forner, de l'Osa.
3: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana.

0: s'apagaren tantes veus...
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre...
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els reis desemparats...
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

fins que surt l'àlbum. De la 125 passem al Phantom. I és amb mi contra mi, on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tu per dins, per fora només l'estatus. He fet el que cal per demanar.

0: Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
1: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
0: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: mai he caigut des de tan amunt. Ho reconec, ho reconeixo. Mai he arribat a tocar la llum, ni m'he aixecat des de tan avall. I reconec que ho tenia clar, però m'he liat i ara ja no sé. No sé, no sé, és que no sé què. No sé. He procurat estar molt atent. Ho reconec, ho reconeixo. Se t'ha escapat i ara no la tens. I si digués que ja no la vull, i m'he llevat en un dia blau, però s'ha tapat i ara ja no sé.
1: És que ja no sé, tio.
0: No sé, no sé.

Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: i Cat Weekend.
1: Yo, I'm a ex-crash out, ex-emotion.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calerí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Enganyar-te, de la Ludwig Band. I pujo al metro de nit. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Emboliques.
1: Implica't. Comunica't.
0: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

penso caure en ser sobre aquest terra de palla. Saps a qui s'assembla un bomber fugint per cames, cagat de por veient la seva casa en flames? Doncs sí, senyora, m'hi assemblo bastant quan em poso l'uniforme de fugir cap endavant. En un punt aquí distant entre dogma i anarquia puc ser el punky del porro i al mateix temps el policia.

Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me mitja nit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir, et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que mira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic Arnau Bellvell, you know, I come and go, m'escapo una estoneta i tot seguit torno com

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Mori el Branch, de Fetus.
2: En Joan va baixar la fonda.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Caicat, l'estiu sona diferent. Ara mira'm bé, passo ràpid.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Monfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: I'm tired.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa. Moments d'òpera.
1: Benvinguts de nou al programa de la lírica de la xarxa de comunicació local. Malgrat el sonat èxit que va tenir a Londres, la d'avui és una de les òperes menys conegudes de Verdi. Es tracta de I Masnadieri.
0: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
1: I Masnadieri, és a dir, Els bandolers, és una òpera dividida en quatre actes amb música de Giuseppe Verdi i llibret en italià d'Andrea Maffei, tot i que basat en Die Rauber de Friedrich von Schiller. L'estrena va ser al Her Majesty Theatre de Londres el 22 de juliol del 1847. El 23 de maig del 1848 es representava per primer cop a Catalunya, en aquest cas al Teatre Principal de Barcelona. Els personatges principals que intervenen en aquesta òpera i Masnadieri de Verdi són Massimiliano, el comte de Mur, un paper per baix, Carlo és el seu fill i hereu, un paper per tenor, Francesco és el fill petit de Massimiliano, un paper per baríton, Amàlia és una neboda òrfana de Massimiliano que ha d'interpretar una soprano, Arminio és el camarlenc al servei del comte, paper per tenor, també destacarem la part de Rola, que és el company de Carlo, paper per baríton. L'any 1842, Benjamin Lumley va posar-se al capdavant de la gestió del Her Majesty Theatre de Londres, seu tradicional de l'òpera italiana a la capital anglesa. Tres anys després s'hi va estrenar l'òpera Hernani de Verdi, el que va constituir la primera representació britànica d'aquesta òpera. El gran èxit que va tenir Hernani a Londres va convèncer Lumley de l'oportunitat d'encarregar una nova òpera al compositor, que aleshores era un valor emergent en el món de l'òpera italiana. Una òpera, en aquest cas, clar, per ser estrenada, fer una estrena absoluta, diguéssim, a Londres. Verdi va acceptar l'encàrrec i la producció va ser programada per l'estiu del 1846. Malauradament, la salut de Verdi es va ressentir i l'estrena va haver d'ajornar-se fins l'any 1847. Durant la convalescència, un dels millors amics de Verdi, Andrea Maffei, un distingit poeta que havia traduït Shakespeare i Schiller a l'italià, va suggerir que Macbeth de Shakespeare i Die Rauber de Schiller podrien esdevenir uns bons temes operístics per poder treballar amb Verdi. El mateix Maffei va treballar en el llibret basat en el tema de Schiller, que en italià va rebre el nom de I Masnadieri, els bandolers, mentre que un dels habituals llibretistes de Verdi, Francesco Maria Piave, va ser l'encarregat de proporcionar la versió operística de Macbeth, una altra òpera d'aquell 1847 i que va esdevenir absolutament revolucionària. La intenció original de Verdi era estrenar I Masnadieri durant el Carnaval de 1847 a Florència i deixar el Macbeth per Londres. El fet és que no es va poder trobar per Florència cap tenor adequat pel paper de Carlo i, conseqüentment, Verdi va decidir acabar primer Macbeth i després concloure I Masnadieri, en aquest cas, per Londres. Així doncs, Verdi va abandonar Itàlia a finals del maig de 1847 amb l'òpera londinenca acabada, llevat de l'orquestració, que el va mantenir ocupat fins a l'inici dels assaigs. El repartiment per l'estrena del 22 de juliol del 1847 va ser de qualitat, podríem dir, internacional, en particular presentant-se en la seva primera temporada a Londres la famosa soprano sueca de coloratura Jenny Lind, que va ser l'encarregada de crear el paper d'Amàlia, la protagonista de l'òpera d'avui. La reina Victòria i el príncep Albert van assistir a l'estrena acompanyats pel duc de Wellington i els més destacats membres de l'aristocràcia britànica i de l'alta societat, que va ser capaç d'aconseguir una entrada perquè hi havia realment una altíssima demanda. Després de molta pressió, Verdi a més va accedir a dirigir ell mateix l'orquestra en el dia de l'estrena, la qual va ser un gran triomf tant de públic com de crítica. Malauradament, aquest èxit inicial no va tenir continuïtat, potser almenys parcialment per les inconsistències i els excessos del llibret que avui podrem descobrir. Però per conèixer bé aquesta òpera i, com és habitual, conèixer també els moments musicals més rellevants creats per Verdi, hem de situar-nos ja a l'inici de l'acte primer. A l'inici del primer acte d'I Masnadieri de Verdi ens situem a una taverna a les fronteres de Saxònia. Durant una pausa en els seus estudis a la Universitat de Dresden, Carlo, el primogènit del comte Massimiliano, s'ha enrolat en una banda de trecadors de camins i assassins que aterra la zona amb robatoris i extorsions. No obstant això, es mostra cansat d'aquesta vida de depravació i somia en tornar a casa amb Amàlia, la seva encisadora cosina, de qui n'està enamorat. Està esperant resposta d'una carta que va enviar al seu pare en què demana perdó per les seves malifetes. Rola i els altres bandolers arriben amb la tan esperada resposta, però l'alegria de Carlo aviat es torna en angoixa i preocupació quan s'adona que la carta no és del pare, sinó del seu germà menor, Francesco, que l'adverteix que no torni a casa perquè el pare, en lloc de perdó, vol castigar-lo i desterrar-lo per sempre. Carlo és Franco Bonisoli, el dirigeix Richard Bonynge amb l'orquestra de la Welsh National, una gravació de l'any 1983.

Després d'aquesta escena, Carlos renuncia a la seva vida anterior i jura romandre amb els seus nous camarades la resta de la seva vida. Els bandolers, veient el seu compromís, l'escullen com a nou cap de la colla. Per la seva banda, Francesco es felicita per haver pogut interceptar la carta del seu germà al pare, Salvador, que Massimiliano segurament l'hauria perdonat. Ara, com a únic hereu, ja no hi ha cap obstacle que s'interposi en la seva ambició d'accedir al poder i a les propietats familiars, i a més ha ideat un pla per accelerar la mort del pare. A més, Francesco obliga Arminio, camarlenc del comte, a disfressar-se com a soldat recentment arribat amb la tràgica notícia de la mort de Carlo i cantant la cabaleta Tremateo Misere. Francesco és el baríton francès Matteo Manuguerra.

Per la seva banda, Amàlia vigila el comte, que està malalt. Ambdós pensen amb afecte en l'extraviat Carlo. Òbviament, aquesta escena serveix també com a presentació de Carlo i Amàlia. Ella canta Los guardo a Vea degli Angeli en la veu, ni més ni menys, que de Joan Sutherland.

Francesco introdueix el disfressat Arminio a l'habitació. Arminio explica com va lluitar amb Carlo en les files de l'exèrcit del rei Frederic en una batalla per la ciutat de Praga i com el va veure ferit de mort. La darrera cosa que va fer va ser escriure un missatge al damunt de la làmina de la seva espasa on, assegura, concretava el seu desig que Amàlia i Francesco s'unissin en matrimoni. Evidentment, aquesta història és totalment falsa. Amàlia i el comte queden, però, completament abatuts, no saben la realitat. Massimiliano sembla estar a punt de morir de fet del disgust i Amàlia surt d'escena en un atac d'histèria deixant a Francesco exultant, gaudint del seu triomf. Massimiliano és Samuel Rami, Amàlia Joan Sutherland, Francesco Mateo Manuguerra i Arminio, Arthur Davis.

Seguim els moments d'òpera, situats ja a l'inici del segon acte d'Imasnadieri de Verdi. Han passat uns quants mesos des de l'escena anterior i Amàlia es dirigeix a pregar a la tomba del comte. S'escolta en la distància el soroll d'un banquet ofert per Francesco, el nou comte. Arminio ha seguit Amàlia des del castell perquè sent remordiments d'haver participat en la perversa estratagema de Francesco. Només revelar a Amàlia que tant Carlo com el comte estan encara vius és descobert per Francesco i obligat a abandonar l'escena. Sutherland és de nou Amàlia, mentre que Arminio és Arthur Davis.

Ara arriba Francesco amb la intenció de demanar a Amàlia que es casi amb ell, ignorant que ella ja sap tota la veritat. El menyspreu d'Amàlia li provoca un atac d'ira i violència. Amàlia simula un canvi d'opinió i l'abraça, però només amb la intenció de robar-li la daga i atacar-lo, abans de córrer a refugiar-se dins del bosc. En saber que Carlos segueix viu, Massimiliano li expressa el seu menyspreu a Francesco. Ho canten Samuel Rami, Mateo Manuguerra i Joan Sadalan. Per tant, els personatges de Massimiliano, Francesco i Amàlia, respectivament.

Després d'aquesta escena, Rola ha estat capturat a Praga i els bandolers esperen el retorn del seu cap, Carlo, que ha anat a rescatar-lo. El rescat ha estat un èxit, però Carlo ha fet cremar part de la ciutat i ara un grup de ciutadans armats han sortit a buscar-lo. L'escena conclou amb Carlo esperonant la seva colla de bandolers a lluitar com a llops per poder salvar-se.

0: Moments d'òpera.
1: Tercer acte d'Aimes Nadir i de Verdi. Seguim aquí als Moments d'Òpera. Els bandolers canten el plaer de la seva vida criminal. Es troben al mateix bosc on s'ha refugiat Amàlia. Aquesta no reconeix el seu estimat Carlo quan se li acosta. Carlo li explica quina és la seva identitat sense esmentar els seus camarades i es produeix una feliç reconciliació. A més, Carlo es mostra horroritzat en assabentar-se del fracassat intent del seu germà d'atacar la virtut d'Amàlia. Amàlia és de nou Sutherland, mentre que Carlo l'interpreta Franco Bonisoli.

Carlo, ara sol, contempla el seu negre futur. Pensa en suïcidar-se, però decideix que ha d'acceptar el seu trist destí i viure en la soledat i la misèria, rebutjat per la gent decent. Arminio entra cautelosament i s'acosta a unes ruïnes pròximes. En sentir una veu dins de les ruïnes, Carlo s'acosta a investigar i descobreix la pàl·lida figura del seu pare. Massimiliano no reconeix el seu fill, però tot i això li explica com Francesco va intentar enterrar-lo després del seu col·lapse provocat en assabentar-se de la mort de Carlo. Afortunadament, Arminio el va salvar i el manté amagat en aquestes ruïnes ocultes en què Carlo l'ha trobat. Carlo deixa son pare i crida la seva colla de bandolers per prendre el castell i castigar el seu malvat germà. Ho canta ara el tenor alemany Jonas Kaufmann.

0: quart i darrer acte de l'òpera i masnadiari de Verdi, Francesco es desperta després d'una nit de terribles malsons provocats pels remordiments. Convoca el mossèn del poble, però aquest rebutja atorgar-li l'absolució atesa la crueltat natural dels seus crims. En aquest moment s'escolta l'atac dels bandolers contra el castell. Francesco s'afanya a sortir a la lluita, jurant que serà capaç de desafiar el mateix foc de l'infern. Massimiliano lamenta la mort de Carlo, incapaç de reconèixer el seu estimat fill en la persona del jove que té davant seu, i beneeix l'estrany desconegut que li ha salvat la vida. Els bandolers reapareixen i informen que no han estat capaços de capturar Francesco. Això satisfà Carlo, que pensa en canviar els seus plans. En aquest moment arriba Amàlia, arrossegada pels bandolers. Carlo es veu forçat a admetre davant d'ella i del seu pare el seu plaer de cap de colla dels lladres. Massimiliano expressa el seu horror i la seva desesperació, mentre que Amàlia declara que, malgrat tot, continua estimant-lo i que desitja quedar-se al seu costat. Tot i que Carlo desitja canviar el seu destí, també ha fet jurament d'aliança permanent amb la colla de bandolers. No pot, doncs, permetre's arrossegar la dona que estima aquesta vida de degradació i amargor, i tampoc pot evitar el seu propi i desgraciat destí. Resol aquesta paradoxa apunyalant Amàlia fins a la mort. Després, Carlo abandona l'escena a la recerca de la seva pròpia mort. I aquest terrible i bèstia final és el de l'òpera i masnadieri de Giuseppe Verdi. Ja ho sabeu, tornarem en 7 dies amb més moments d'òpera. Gràcies per l'atenció i fins la propera.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.

aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat, aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Aquell any.

Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula gratar. Gratar és fregar amb les ungles. La Carmina s'adorm quan li grata l'esquena. Encara que tinguis picó, no et gratis. Si grates el gra, se l'endanyarà. O quan no sap què contestar, es grata el cap o l'orella. També graten els animals quan freguen fortament amb les ungles, amb les urpes, una superfície, enduent-se'n una part. Les gallines graten la terra per trobar-hi cucs, per exemple. Per extensió diem gratar la pintura d'una paret per pintar-la després de nou. Gratar-se la butxaca o gratar-se la bossa és despendre diners. És un garrepa. Mai no es grata la butxaca. O es va gratar la bossa i es queda arruïnat. Gratar-se la panxa és estar ociós, no fer feina, ser un gandul. Que no es pensi que podrà estar gratant-se la panxa perquè en aquella oficina hi ha molta feina i el farà enrotllar. Gratar la consciència és estar intranquil·la per la convicció d'haver obrat malament. Gratar la tinya a algú és maltractar algú, escalivar-lo. Es van discutir i es van gratar la tinya l'un a l'altre. Qui posa diners en abelles s'arrisca a gratar-se les orelles. Vol dir que no és un negoci productiu. Si l'enveja es tornés tinya, mig món grataria. Vol dir que hi ha més envejosos dels que ens pensem. Tant gratar sembla que tingui picó i tot. A vosaltres us passa el mateix? Aquesta informació l'hem extreta del Diccionari de Sinònims de Maria Teresa Espinal. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Cal Lladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. A Ràdio Mollet, 96.3 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodrilo.
2: Quina és la millor cançó de la història?

A Rock and Classics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Rock and Classics, amb Esteve Llop. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Cucut, cucut, prepara't perquè ara comença l'hora de conte!

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a la vostra Hora del Conte. Soc la Mercè Sánchez i, com sempre, estic molt ben acompanyada per en Lluís.
1: Ui, gràcies, Mercè. Hola, què tal? I hola a tots els nens, nenes i famílies que ens escolteu des de la platja, la muntanya o des de casa.
0: I ara que ja som en temporada d'estiu i de vacances, us hem preparat una selecció molt especial de contes perquè us pugueu divertir, emocionar, espantar una mica o simplement entretenir-vos sota el sol.
1: Exacte. Hem remenat el nostre bagul de les històries i n'hem fet una tria d'aquelles que ja us hem ofert al llarg de l'any. Les recuperarem de nou perquè pugueu tornar a gaudir d'elles durant aquests dies de descans.
0: I per viatjar amb nosaltres no heu de fer res d'especial. Només sintonitza el vostre aparell de ràdio amb la vostra emissora local a la mateixa hora i el mateix dia de la setmana. Recordeu que, gràcies a la bona feina de la xarxa de comunicació local, arribem a racons d'arreu de Catalunya i d'Andorra.
1: Des de l'Hora del Conte ja estem a punt per acompanyar-vos. Cada setmana us portarem aquests grans relats i, com marca la tradició, acabarem movent el cos amb bona música.
0: Doncs som-hi. Anem directes a buscar el primer conte d'aquesta setmana. Estireu-vos a la tovallola, que comencem!
1: Avui obrirem el nostre llibre viatjant molt i molt lluny, cap a l'altra punta del món, fins a la màgica Tailàndia.
0: Farem cap a un bosc preciós, on hi ha un arbre majestuós i vell. A dins del seu tronc hi viu una comunitat molt especial de unes cuques de llum que cada nit surten a ballar i a omplir el cel de centelleig, com si fossin petits castells de foc artificials.
1: Però entre totes elles n'hi ha una de molt petita que es nega en rodó a sortir a volar.
0: Ai, que mona.
1: Té una lletania ben clara, no sé, diu. No, no, avui tampoc vull sortir. I és que la pobreta té una gran preocupació. Es compara amb la lluna i pensa que la seva llumeta és ridícula al costat d'una cosa tan gran com la lluna.
0: Sí, però mira, Lluís, per sort, la seva àvia... Ja saps que de vegades parlem de les àvies i els avis i del poder, eh?
1: I tant.
0: Doncs, per sort, la seva àvia, que té la saviesa que donen els anys, li farà veure un gran secret sobre la lluna que aquesta nena petita desconeix, aquesta coqueta de llum petita desconeix. I li ensenyarà que cadascú de nosaltres ha de brillar sempre amb la seva pròpia llum.
1: És una preciosa ronda ja tradicional, extreta del llibre Contes de tots els colors. Obriu bé els ulls a la foscor, que ja arriba la petita cuca de llum.

0: Hi havia una vegada una comunitat de cuques de llum que vivia a l'interior del tronc d'un altíssim delixtú, un dels arbres més majestuosos i vells de Tailàndia. Cada vespre, quan tot es quedava a les fosques i només se sentia el murmuri d'un riu proper, totes les cuques de llum abandonaven l'arbre per omplir el cel de llampades. Jugaven a fer figures amb les seves llums, ballant en l'aire per crear una infinitat de centellets més brillants i espectaculars que els d'un castell de focs artificials. Però entre totes les cuques de llum que vivien al Delixtú, hi havia una molt petita, a la qual no li agradava sortir a volar. I tots els dies deien la mateixa cantarella.
1: No, no, avui tampoc vull sortir a volar.
0: Tant els seus avis com els seus pares, germans i amics esperaven amb ansietat que arribés la nit per sortir de casa i brillar en la foscor. S'ho passaven tan bé que no comprenien com la petita cuca de llum no els acompanyava mai. Insistien perquè fos amb elles a volar, però no hi havia manera de convèncer-la.
1: Que no, que no, que no vull sortir a volar.
0: Tota la comunitat de cuques de llum estava molt preocupada per l'actitud de la petita. Passaven els dies i la petita seguia tancada, sense sortir de casa. Un vespre, quan totes les cuques de llum havien sortit a volar, l'àvia cuca de llum es va acostar a la petita. Li va preguntar amb delicadesa.
2: Què et passa, petita meva? Per què mai vols sortir de casa? Quina és la raó per la qual mai vols venir a volar i il·luminar la nit amb nosaltres?
1: No m'agrada volar, àvia.
2: Però per què no t'agrada? Ni volar ni tan sols la teva llum.
1: Doncs perquè de sortir, si amb la llum que tinc mai podré brillar com la lluna. La lluna és gran i brillant i jo al seu costat no sóc res. Sóc tan petita que al seu costat no sóc més que una ridícula espurna. Per això mai no vull sortir de casa i volar, perquè mai brillaré com la lluna.
2: Ai, petitona meva, hi ha una cosa de la lluna que has de saber.
1: De la lluna? I què és el que he de saber de la lluna?
2: Has de saber que la lluna no té la mateixa llum totes les nits. La lluna canvia cada dia. Hi ha nits que està radiant, en canvi d'altres s'amaga. La seva brillantor desapareix i deixa el món sumit en la més profunda foscor.
1: Àvia, això que dius, de debò que hi ha nits en què s'amaga la lluna?
2: Esclar que sí, bonica. Hi ha nits en què la lluna és enorme i altres es fa invisible. La lluna no sempre brilla amb la mateixa intensitat. La llum de la lluna depèn del sol. En canvi, tu, petita, sempre brillaràs amb la mateixa força i ho faràs amb la teva pròpia llum.
0: A partir de llavors, la petita cuca de llum va sortir cada nit a volar amb la família. I així va ser com va aprendre que cadascú ha de brillar amb la seva pròpia llum.

0: I de les nits estrellades de Tailàndia i la lliçó de la petita cuca de llum, tornem cap a un escenari que ens agrada molt en aquest programa, una granja de les de tota la vida. Viatgem enrere en el temps a l'època en què els animals encara sabien parlar.
1: I allà anirem a conèixer en Pep i la Teresa, els grangers que tenen cura de tots els animals. Però el veritable protagonista d'aquesta història és un cadell de gat que va tenir un començament una mica difícil. Resulta que, en néixer, pobret, va quedar tapat sota una fulla gegant que havia caigut d'un arbre.
0: I com que els gats, quan neixen, tenen els ullets tancats i no hi veuen, la seva mare no el va trobar quan recollia els seus germans, i ell tampoc la va poder seguir. Es va quedar sol i perdut al món, passant molta gana, fins que en Pep el va trobar al costat del camí i el va portar cap a la granja.
1: El misteri és que, en créixer envoltat de tants animals diferents, aquest mixet tindrà un gran embolic al cap i no sabrà exactament què és.
0: Pobrissó.
1: Descobrim com se'n surt el gat que no sabia que era un gat.

0: Fa molts, moltíssims anys, quan existien animals que sabien parlar, va ocórrer que va néixer un gatet prop de la granja d'en Pep. En aquella granja hi havia molts animals que en Pep, el granger, tenia cura amb l'ajuda de la seva dona, la Teresa. El pobre gatet va tenir la mala sort de quedar tapat amb una fulla que havia caigut d'un arbre. I quan la seva mare va recollir els seus germans per dur-los a un lloc més tranquil i segur, ell no el va veure. Com que els gats neixen cecs, ell tampoc va poder veure la seva mare i els seus germans. Així, el pobre gat va quedar sol al món i va passar molta fam fins que en Pep el va trobar a la banda del camí que conduïa a casa seva. Se'l va emportar amb ell per cuidar-lo. Quan el gatet per fi va poder caminar per casa seva, el primer que va escoltar va ser la Teresa, que deia: «Pep, Pep, vine un moment!» I el pobre gat va anar corrent perquè va pensar que en Pep era ell. I sempre que algú cridava Pep, allà anava corrent, pensant que el cridaven a ell. Com que no havia conegut a ningú més que el Pep, a la Teresa, el carter i alguns homes que treballaven a la granja, el gatet va pensar que ell també era una persona. Però aviat va començar a tenir problemes a la casa. Com creia que era un home, volia menjar taula amb els altres grangers i, és clar, ells no ho deixaven. Tampoc li permetien dormir en un llit i cada vegada que intentava posar-se un mitjó d'en Pep o de la Teresa, el renyaven. El pobre gatet no ho entenia. Fins que un dia es va veure reflectit en un mirall. Ell ja sabia què era un mirall, perquè havia vist el Pep i la Teresa utilitzar-lo per mirar-se quan es pentinaven, però mai s'havia vist a si mateix reflectit en un. Quan per fi es va veure, va comprendre que no era una persona. Però què era? Es va mirar i remirar, llargament un mirall. Tenia quatre potes i no peus ni mans, com la gent, una cua molt llarga i el cos cobert de pèl. No, no, decididament, no havia vist ningú com ell. Així va ser com el gatet va decidir anar a fer una passejada per la granja per veure si trobava per allà algú com ell. Només sortir de casa, el primer que va veure va ser un corb, negre com la nit, que venia volant i es posava a la branca d'un arbre. Li va semblar fantàstic allò que havia fet a l'aire i des de terra, i li va preguntar:
1: Tu, qui ets?
2: Jo sóc en Cinto, el corb. Sóc un ocell, i tu?
1: Jo em dic Pep i també sóc un corb.
0: Naturalment, en Cinto li va entrar un atac de riure. Havia vist molts ocells en la vida, i alguns de molt rars, però cap que s'assemblés tant a un gat.
2: Estàs segur? Ets un corb?
1: És clar.
0: Va contestar en Pep, que en realitat no estava gens segur.
2: Doncs vine aquí i volarem junts una estona.
0: En Pep, el gatet, va sortir corrent i va pujar a l'arbre, perquè els gats sí que saben pujar als troncs dels arbres. Però quan va intentar volar per sobre la teulada de la granja, fent el que en Cinto li havia explicat, plof! Va caure amb les quatre potes a terra. En Cinto, des de la branca de l'arbre, es moria de riure. I el Pep li va donar tanta ràbia que va marxar d'allà molt enfadat, amb la cua tot tibat. Evidentment, tampoc era un corb, ni cap altre ocell, perquè no tenia ales, així que va seguir caminant, intentant trobar algú que se li semblés. Al poc temps, al peu d'un altre arbre, hi havia un animalet amb alguna cosa a la boca. En Pep es va acostar molt content. Tenia quatre potes i una cua molt llarga.
1: Oh, hola, qui ets?
3: Hola, sóc la Fina, l'esquirol. I tu?
1: Jo sóc en Pep i també sóc un esquirol.
3: Estàs segur que ets un esquirol?
1: I tant.
3: Llavors, ajudeu-me a portar aquest menjar fins a casa meva. És al fora del tronc d'aquest arbre. Després, si vols, et convido a anar amb mi. En Pep i l'esquirol Fina van agafar les nous i les castanyes amb la boca i les van portar fins a la casa de l'esquirol. Quan van arribar a dalt, la Fina va dir que ja podien començar a berenar i es va posar a menjar castanyes. En Pep va voler fer el mateix, però, és clar, els gats no mengen castanyes, i molt menys a nous. Es va fer un mal a les dents, no li va agradar gens aquell menjar.
1: Quin fàstic!
3: Com que quin fàstic? És menjar
1: Doncs a mi no m'agrada gens aquest menjar.
3: Perquè jo no em crec que tu siguis un esquirol. Per descomptat, ets molt rar. I si no us agrada el meu menjar, ja et pots marxar de casa i deixar-me ben tranquil. Va respondre la Fina molt enfadada. En Pep no sabia molt bé què fer. No era una persona i no podia viure com la gent. No era un ocell i no podia viure en un niu. No era un esquirol i no podia viure en el tronc d'un arbre. Una mica més endavant, en Pep es va trobar un altre animal que feia uns sorolls molt estranys i ficava la boca a terra, com buscant alguna cosa. Es va acostar a ell i li va preguntar.
1: Qui ets tu?
2: Jo sóc en Tio, el porc. I tu?
1: Jo sóc en Pep i sóc també un porc.
2: Tu un porc? Ets un porc ben estrany. Vols venir amb mi a embrutar-te en el fan?
1: Som-hi.
3: Va dir en Pep que no tenia ni idea del que era el que volia fer el porc. Però els gats són molt nets. Encara que no els agrada massa l'aigua, el que menys els agrada és embrutar-se de fang. Així que a l'arribar a la bassa particular d'en Kio, en Pep va ficar la punteta d'una pota al fang i li va donar moltíssim fàstic. Quan el porc el va esquitxar amb les potes, de la repugnància que li va donar, se li van posar els pèls del llom i la cua de punta.
2: Anem, Pep. No siguis un poc tan net. Vine a banyar-te.
1: No, Kio, ho sento. No seria capaç de ficar-me en el fang amb tu. Perdona, però crec que no sóc un porc tan porc com tu.
2: A mi ja et semblava que tu no ets un porc. Adéu, Pep. I si canvies d'idea i decideixes posar-te ben brut, ja saps on hi ha una bona bassa.
1: Moltes gràcies, Kio. Adéu.
3: En Pep va continuar buscant per la granja. Una mica més endavant, es va trobar amb un animal molt gran, molt negre i molt fort. En Pep li va semblar preciós i es va acostar a ell.
1: Hola, qui ets?
4: Soc Pere, el bou. Qui ets tu?
1: Jo em dic Pec i sóc un bou també.
4: Tu un bou?
3: Va preguntar en Pere tirant-se a riure. En Pep ja estava fart de no saber qui era i de caminar amunt i avall i que tothom es rigués d'ell. Així que li va dir en Pere que estava completament segur que era un bou. El bou Pere, molt seriós, li va dir.
4: Ah, sí? Doncs intenta fer això.
3: I va sortir corrent a tota velocitat pel prat donant-li amb les banyes un cop terrible a un arbre, que va quedar movent-se d'un costat a un altre. En Pep ni s'ho va pensar. Va sortir també corrent i va colpejar l'arbre. I es va donar una tovada terrible al cap. El bou Pere es partia de riure. Llavors li va explicar que allò que tenia al cap, a més d'un bony que s'acabava de fer, eren dues orelles, no dues banyes. A més, els bous mengen herba i segur que a ell no li agradava. Era cert. Només la menjava quan tenia la llengua plena de pèls, després de rentar-se o quan li feia mal la panxa. Però menjar herba no li agradava gens. Així que tampoc era un bou. En Pep es va acomiadar d'en Pere molt trist, perquè li hauria encantat ser un bou gran, fort i negre com ell. I va marxar d'allà. En Pep ja no sabia què fer. Començava a pensar que era una cosa rara i que mai trobaria ningú que se li assemblés. Però quan ja pensava que s'hauria d'acostumar a la idea de viure sol, va sentir que algú deia a prop seu. Miau! Miau!
1: Ui, qui ets?
3: Sóc la gateta Calixta. I tu, com et dius?
1: Jo em dic Pep, el gat.
3: I la Calixta no es va posar a riure, ni el va mirar com una cosa rara, com havien fet els altres animals. Llavors en Pep va mirar bé a la gata. Tenia quatre potes, el cos cobert de pèl, els ulls ametllats, una cua llarga, i parlava exactament igual que ell. Tot igual que ell. Llavors, sí, llavors ell era un gat. La Calixta i en Pep van decidir quedar-se a viure junts a la granja i tenir molts gatets. I quan els gatets van créixer i sortien de passeig per la granja i els altres animalets els preguntava qui eren, ells contestaven el que el seu pare els havia ensenyat.
1: Ens diem Cinto.
3: Fina.
2: Kio.
3: Calixta. I som...
5: Gats.

0: I del misteri d'en Pep, la Teresa i el seu mixet a la granja, arribem al tercer i l'últim conte d'avui. Un relat que ens farà volar molt alt i moure les ales a tota velocitat acompanyant l'ocell més petitó del món.
1: Anem a conèixer en Blai. És un petit colibrí blau, molt curiós, a qui li encanta quedar-se badant amb totes les meravelles que descobreix pel camí. Però, és clar, és tan despistat que un bon dia, mirant els reflexos daurats d'un llac preciós, es va quedar enrere i va perdre la seva família en ple viatge de migració.
0: Pobre colibrí, de cop i volta li va entrar una por tan gran que tot el bosc, que abans era preciós, va començar a semblar-li terrorífic i fantasmal. Però recordant els savis consells dels seus pares, en Blai s'armarà de valor, buscarà l'arbre més alt de tots i farà una cosa meravellosa: demanar ajuda a la resta dels ocells del bosc per cantar una cançó ben forta que es pugui escoltar des de ben lluny.
1: És una lliçó preciosa que ens recorda que, quan deixem de tenir por, el món torna a ser un lloc ple de llum. Obriu bé les ales, que ja us expliquem l'últim relat de l'hora del conte, el petit colibrí.

0: El petit colibrí blau se sentia trist i cansat. Es va perdre quan viatjava amb la seva família a la recerca d'un lloc més càlid on passar l'hivern. I quan va entrar a la nit, després de molt temps buscant-lo sense cap sort, es va protegir en una petita cova que va trobar a la muntanya. Dins només hi havia unes quantes branques i fulles seques portades pel vent, encara que alimentar-se no era una cosa que a ell el preocupés, ja que sempre havia estat molt hàbil per a aquesta tasca. El no saber si tornaria a veure els seus éssers estimats no l'entristia profundament.
1: No t'allunyis de nosaltres quan migrem a un altre lloc,
0: li repetien sempre els seus papes. Però ell s'emocionava amb totes les cosetes que descobria durant els seus viatges i es quedava bocabadat contemplant aquestes meravelles, batent les seves petites ales a sobre cada tresor, mentre els altres seguien el seu camí sense adonar-se de la seva falta. Aquell dia, mentre volaven, va veure una llampada de llum, un reflex que sortia d'entre els arbres i, sense adonar-se, va anar perdent altitud i apropant-se per veure què era aquella bonica llum. Llavors va descobrir un enorme i preciós llac d'aigües cristal·lines que li

0: alçar el seu vol cridant a la seva família per ensenyar-los el que havia descobert, va veure que la seva crida no era resposta i que els seus papes i els seus germans havien seguit el seu vol i on eren ara ja no podien sentir-lo. De sobte, un enorme temor es va apropiar d'ell. Dels seus ulls van desaparèixer tota aquesta bellesa i solament escoltava sorolls estranys que cada vegada augmentaven més la seva por i el seu malestar. Uns crits d'aus desconegudes ressonaven pel bosc i tot el que abans semblava vell es va convertir en una mica tètric i fantasmal. El sol ja gairebé no il·luminava i va tenir por de quedar-se sol al bosc. Així que va sortir volant a la recerca de la seva família. Però la nit va entrar i ell continuava sol. Va buscar llavors un lloc on arrecerar-se i allà va passar la nit. Amb les fulles d'arbres que havia a la cova es va fer un llitet una mica sorollós, ja que les fulles eren seques, però almenys el van donar una miqueta d'escalfor per aquella nit. L'endemà, quan es va despertar, no recordava que s'havia perdut, però aviat, en aixecar-se, va recordar el que havia succeït i es va començar a preocupar.
1: Ah, i ara què faré aquí sol? On és la meva família?
0: I aviat va descobrir com els trobava a faltar. Els seus papes sempre li repetien que si algun dia es perdien, el que havia de fer és no allunyar-se de l'últim lloc per on havien passat tots junts, posar-se en un lloc prou alt com perquè el poguessin veure quan tornessin a buscar-lo i que mai no deixés que la por l'impedís veure la realitat.
1: És veritat! Els meus papàs em van dir què tenia que fer si em perdia així i no havia de témer res. La meva família m'està buscant i aviat ens reunirem.
0: Així que va sortir de la cova acomiadant-se d'ella i donant-li les gràcies per haver-li ofert protecció aquella nit, de nou tot tornava a ser bonic i la seguretat que trobaria la seva família el va fer volar feliç i alegre per uns paratges totalment desconeguts per a ell. Aviat va trobar de nou el llac per on van volar l'última vegada i allà va buscar l'arbre més alt i es va posar en una de les seves branques. Mentre esperava, va començar a cantussejar i a poc a poc se'n va anar afegint a la seva cançó tots els ocellets que habitaven per aquells entorns. Ell els va explicar que s'havia perdut i van decidir cantar molt fort perquè tot el que passés pogués sentir-los. Aviat, la seva cançó es podia escoltar des de molt lluny, la qual cosa va ajudar la família a trobar-lo més ràpidament. Després d'aquell dia, el nostre ocellet s'havia fet més savi. Ara sabia que n'havia d'advertir sempre la seva família quan s'allunyava durant els seus viatges. Sabia també que durant el camí de la vida trobaria qui li oferís la seva ajuda i el més important de tot, va descobrir que quan la por s'apoderava d'ell, les coses més boniques podien semblar les més terribles.

0: I amb el cant ben fort de tots els ocells que han ajudat al nostre petit colibrí, arriba el moment de tancar el llibre dels contes d'avui i acomiadar-nos volant molt, molt alt amb la nostra millor aliada. Quina és? La música.
1: I de quina manera? Avui marxem seguint la melodia de la natura, de la mà de la gran dama Gelabert i la seva cançó Els ocells han arribat. És una cançó preciosa, comple l'aire de refilets, alegria i molta frescor per aquests dies de calor.
0: Així que ja ho sabeu, tothom a obrir les ales i a cantar ben fort, com les cuques de llum a Tailàndia, els animals de la granja d'en Pep i els ocells de la història d'en Blai. Ha estat un autèntic plaer compartir aquesta estona de vacances amb tots vosaltres.
1: Nosaltres marxem volant cap al niu, però recordeu que us esperem la setmana que ve, a la mateixa hora, a la vostra emissora de ràdio local, gràcies a la xarxa de comunicació local.
0: Gaudiu molt de la setmana, canteu ben fort i recordeu que mentre no ens tornem a trobar,
1: us desitgem que el vostre dia

0: Bon dia, són 2 quarts. Us parla Carla Ramos. La sortida de Mollet del Vallès de la llista de municipis amb el mercat residencial tensionat ja té la primera reacció del govern municipal. La regidora d'Habitatge, Marina Escribano, ha valorat la decisió aprovada per la Generalitat i ha assegurat que la regulació dels preus de lloguer ha servit per posar-hi el fre. Marina Escribano ha comentat que sense aquest topall els preus de lloguer podran pujar a la nostra ciutat.
1: També té, doncs, aquest efecte de que ens perjudica, en certa manera, de sortir d'aquesta llista i, per tant, doncs, que ens podem trobar d'aquí un any en què hagi tornat a pujar un cop els propietaris, les propietats, doncs, ja no tinguin limitat el preu de lloguer i, per tant, torni a elevar-se en l'import.
0: Davant d'aquesta situació, els preus de lloguer a Mollet podrien incrementar en els pròxims anys, tot i que la ciutat podria entrar en el nou paquet de municipis de nova declaració, i és que la Generalitat de Catalunya ha prorrogat durant un any la primera declaració de zones tensionades i, paral·lelament, n'ha aprovat una de nova. Abans que els canvis siguin efectius, les declaracions s'han de publicar al Diari Oficial de la Generalitat i s'obrirà un període d'al·legacions. Marina Escribano ha remarcat que l'Ajuntament de Mollet està valorant presentar al·legacions a la Generalitat per fer distincions dins dels barris de la ciutat. I continuem parlant d'habitatge, perquè la Generalitat de Catalunya ja és la propietària dels habitatges de la promoció de la Vinyota a Mollet del Vallès, una operació que assegura la continuïtat d'aquests pisos dins del parc públic de lloguer assequible i dona estabilitat a les famílies que hi resideixen. De fet, els llogaters ja han signat els nous contractes amb la Generalitat, un tràmit que consolida la seva continuïtat als habitatges.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Quantes realitats desconeixes, tot i tenir-les ben a prop? Les presses ens fan mirar, però no sempre veure. Aquí ens aturem, escoltem, descobrim i reflexionem sobre el món i sobre nosaltres mateixos. Obrim la porta a l'Espai Solidari.
2: Avui tenim el plaer de rebre al nostre Espai Solidari a dues persones que ens fa molta il·lusió. Ella per la seva implicació i a ell pel seu currículum, per la seva disposició i per la aportació real que ens farà en aquesta entrevista dintre de l'Espai Solidari. Ells són la Rosa Ferro i el Joan Sorribes.
3: Hola, bona tarda.
2: Bona tarda. Són membres de la Junta d'Aun de Lleida. La Rosa és assessora fiscal i actualment exerceix com a tresorera de la Junta de Daun Lleida, contribuint a la gestió i sostenibilitat de l'entitat. El Joan, per la seva banda, treballa al Club Natació Lleida, però és possible que el conegueu per la seva faceta artística. Quan ens busqueu a redes, us adonareu al veure la seva cara, que ha participat en la pel·lícula d'Herois, la sèrie Polseres Vermelles, i fins i tot heu pogut escoltar la seva veu en la sèrie d'animació Una Casa de Locos. Benvinguts, Rosa i Joan.
4: Amb representats d'una entitat que treballa dia a dia per promoure la inclusió i l'autonomia de les persones amb síndrome de Down i altres discapacitats intel·lectuals, no podem més que aprofundir en el síndrome de Down. Com sempre, comencem pel més bàsic. Ens podríeu definir què és el síndrome de Down?
5: Sí, mira, la síndrome de Down és una alteració genètica. Uh-huh. Llavors, aquesta alteració el que fa és que el parell de cromosomes 21 que tenim a totes les cèl·lules del cos, en lloc de ser un parell, en el cas de la síndrome de Down, són tres cromosomes en lloc de dos. Aquesta alteració el que els hi provoca és una discapacitat intel·lectual que pot ser més greu o menys, depenent de la persona, no té per què ser definitòria, però sí que tenen una certa discapacitat, els hi costa més aprendre, i a més poden tenir problemes físics a nivell mèdic, eh? Poden tenir problemes cardíacs, visuals, auditius, que això no vol dir que totes les persones tinguin aquests problemes, eh? Però tenen tendència.
2: Moltes vegades, quan es parla de síndrome de Down, encara hi ha una percepció limitadora de les seves capacitats. En realitat, cada persona és única i té unes habilitats i potencials diferents. Quines són algunes de les capacitats que sovint es desconeixen o es menystenen en les persones amb síndrome de Down, Joan?
3: Les persones amb síndrome de Down, a la població de la síndrome de Down, tenim capacitats diferents. A vegades, algunes persones aprenen una mica més ràpid, però a vegades hi ha persones que aprenen poc a poc. O sigui, necessiten un cert temps com per aprendre a fer coses com per aprendre, quan som més petits, aprendre a parlar, aprendre a caminar, o quan som una mica més grans, pues, aprendre a treballar i aprendre a viure de manera independent i forma autònoma.
5: Tenen capacitats com qualsevol altra persona.
3: Com altra persona.
4: Exacte.
5: Sí, llavors sí. És qüestió de donar-los les eines i donar-los els suports necessaris perquè puguin desenvolupar aquestes capacitats i puguin adaptar-se a el que han de fer, com diu el Joan, no? A treballar, a viure sols, a sortir de festa, a tenir parella.
4: Quins són els principals reptes que encara queden pendents dintre de l'àmbit educatiu?
5: Mira, des de Down Lleida intentem sempre el que és l'escola inclusiva. Uh-huh. Els nostres nens i nenes van a l'escola ordinària, donem suports, coordinacions per tal de que es pugui fer una classe amb una certa normalitat. El que costa més és que els professionals, els educadors en aquest cas, han de fer un sobreesforç per adaptar les classes, la forma d'ensenyament, la forma de fer les activitats perquè els nostres nens i nenes puguin interactuar com qualsevol altre nen dins de l'aula. Per sort, cada vegada la societat va canviant i això es va adaptant. Però sí que és veritat que de vegades et trobes que un nen amb una escola determinada un any funciona fantàsticament bé i a l'any següent és un desastre. Jo crec que és això el que ara mateix s'hauria de treballar, formar els professionals que eduquen per tal de que puguin, o sigui, tinguin la capacitat de flexibilitzar, de canviar, d'adaptar, d'adequar.
2: I en aquest aspecte necessitaran més recursos, vull dir, podeu fer alguna aportació des de la vostra associació? Vull dir, podeu posar auxiliars a l'aula? o no ho feu?
5: No,
2: o...
5: això no ho podem fer. Això vale. S'ha de fer tot des d'ensenyament. S'han de demanar els vetlladors i coses d'aquestes.
2: Vale.
5: Des de l'associació el que sí que fem és donar suport a l'educador. Uh-huh. Suport en plan, per exemple, adaptar els llibres de text per tal de que els continguts siguin més assequibles per l'alumne amb discapacitat.
2: Okay.
5: O donar eines als educadors de com explicar certes idees o temàtiques, conceptes o el que sigui perquè puguin assolir millor els continguts. Uh-huh. Evidentment, si hi haguessin dos professors o tres a l'aula, seria molt més fàcil.
2: Ja. Joan, una de les grans fites per a persones amb síndrome de Down és poder viure d'una manera autònoma. Necessiteu suport per fer això possible o, si vols parlar del teu cas en concret, podem parlar i, si no, ho pots contestar
3: bueno,
2: de manera general?
3: Jo contestaré de manera generalitzada.
2: Ok, perfecte.
3: Jo penso que les fites... avui en dia nosaltres pues, és poder viure de manera independent i també de forma autònoma, poder fer bueno, a l'associació tenim un projecte que és el projecte Desperta. Aquest projecte és com una eina que ens dona l'associació i a través d'aquest projecte pues, ens ensenyen pues, a fer diners de casa, pues, anar a comprar, fer la cuina, fer un ferguit, no? I això, pues, això ens ajuda a ser pues, més autònoms i també més independents de poder viure pues, de manera autònoma i de manera independent.
2: I quan doneu el pas per anar a viure
3: bueno,
2: sol?
3: Primer se fa al... Primer anem amb un pis compartit.
5: Tot és molt a poc a poc.
2: Sí, els pisos són de l'associació?
5: Els pisos són llogats.
3: Són llogats. Ah,
2: per l'associació?
5: Sí. L'associació, okay. Bueno, ho paguen entre tots, sí. Però sí. Els pisos, o sigui, primer fan el programa aquest per a aprendre.
3: Per aprendre
5: a gestionar els diners, a fer la compra, a fer les tasques de la casa. El següent pas seria anar amb un pis compartit on viu un mediador, una persona amb dos, tres, quatre nois i noies amb síndrome de Down o discapacitat intel·lectual, i allí se'ls ensenya a viure i a conviure per poder tirar endavant el pis. I un cop ja tenen assolit això, poden arribar a viure sols. Sí. Tenim dos pisos que viuen de forma autònoma.
3: Sí, mira, nosaltres tenim a la celebració ja un matrimoni que està vivint sols, sense mediadors i sense suport.
5: Bueno, sempre tenen un petit suport de l'associació.
3: Però també tenen un petit suport de l'associació també.
5: L'associació hi va de tant en tant, un cop a la setmana, un cop depèn de les necessitats, a donar un cop d'ull, a veure si necessiten, si tenen algun dubte, ja és una cosa més puntual.
4: A mi ara se'm planteja, no?, també les famílies. I m'agradarà com dividir aquesta introducció en dues preguntes. Una, com viuen les famílies aquest procés d'emancipació? I després, Joan, com viviu també els fills que marxeu de casa aquest procés d'emancipació?
3: Bueno, vivim bastant bé, Vivim bastant bé.
4: Això segur.
3: Vivim bastant bé, però a vegades pues, em costa molt de... Costa molt de sortir de la zona de confort.
5: Uh-huh. Per part de les famílies... la percepció ha canviat, eh? Les famílies que ara estan, els nois i noies que ara estan als pisos compartits, clar, ja tenen una certa edat, ja són doncs, de 20 i pico cap amunt, i llavors sí que és veritat que amb aquestes famílies, i, bueno, quan un fill marxa de casa sempre tens les pors típiques, no?, de se'n sortirà o no. Quan, a més, hi ha una discapacitat, aquestes pors s'incrementen, es multipliquen per 3 o per 4. Llavors costa una mica el soltar, no?, el deixar, el saber si podran o no podran. I ens hem trobat... que hem hagut de treballar amb les famílies moltes vegades perquè els nois i noies volen. Però el problema que tenen és que la família no ho veuen. Llavors has de fer la feina a la inversa, no? Has de treballar amb els psicòlegs i tal, parlen amb la família, intenten no convèncer-los, però que vegin que els seus fills sí que poden.
4: Que estan preparats.
2: Que poden tenir aquesta millora de vida.
5: Sí, almenys provar-ho. I la veritat és que està anant molt bé, la veritat. És que cada vegada tenim més gent amb ganes de provar-ho, de fer-ho i, bueno, anem creixent.
2: I tots els avenços que hi ha en la inclusió, encara hi ha molts estigmes i barreres que limiten els drets de les persones amb discapacitat. Com podem com a societat contribuir a eliminar aquests prejudicis i garantir una plena igualtat d'oportunitats? Bueno, la Mary i jo contribuint avui, compartint aquesta taula amb vosaltres, que ens feia molta il·lusió, també per l'aprenentatge que ens servireu avui.
5: Jo crec que la societat el que ha de fer és fer el que nosaltres tenim un lema, que és canviar la teva mirada, i que de fet és el que s'hauria de fer. Tu quan veus una persona amb discapacitat, la gent el que sol fer és veure la discapacitat, no? Però s'ha d'anar més enllà, has d'intentar veure les capacitats d'aquella persona, igual que les de qualsevol altra persona, eh? I llavors s'ha de fer aquest esforç a nivell de societat, a nivell de... Bueno, s'ha d'anar, pues, el que fem avui, no? Venir a la ràdio, anar a la tele, explicar el projecte i que vegin que són persones normals, que són persones amb interessos, amb desitjos, i amb moltes ganes de viure i de fer moltes coses, i que les poden fer, donant-los les eines adequades, poden fer de tot.
2: Podíem fer algo nosaltres, com a societat.
3: El millor sí que demano, com diu la Rosa, és que canviïn la seva mirada, però jo afegiria a part de la mirada el pensament, perquè jo crec que el que es percep és només la discapacitat, no? Se percep la discapacitat. I jo, a mi m'encantaria que la gent, que la societat se trenqués una mica aquest pensament que tenen de nosaltres. A mi m'encantaria.
5: Sí, sí, sí. Encara hi ha la percepció aquesta de el ai pobret.
2: Sí, us anava a preguntar per aquest fet, perquè trobo que és molt important que nosaltres, quan ens trobem en general en la societat, quan ens trobem davant d'una persona amb discapacitat, tenim una tendència com a infantilitzar-lo, no? I suposo que deu ser molest, no, Joan, tenir 30 anys i que us vulguem tractar com amb deferència o com si fóssiu més petits de lo que realment sou. Suposo que molesta.
3: Sí, molesta i molt. Molesta molt, però a part de molestar-nos,
2: sí.
3: Jo afegiria ràbia. Uh-huh. Ens fa molta ràbia que ens infantilitzin,
2: yeah.
3: i que ens vegin com a nens petits, perquè realment, per les edats que ja tenim, no som nens petits.
2: Claro, tu ets un tio amb una trajectòria professional,
3: sí.
2: La tens feta i no s'ha...
3: Mira, t'explicaré el que he fet jo. Jo he fet una pel·lícula de Roig amb 14 anys, que jo crec que segur que a la societat segurament que cap persona no hagués aguantat la pressió del que és de gravar una pel·lícula amb 14 anys.
2: Clar, mm-hmm. És un repte, un gran repte.
3: Sí, sí.
4: Com treballeu des de Down Lleida per facilitar l'accés a una feina digna i adaptada a cada persona?
5: Mira, des de Down Lleida es treballa amb el que se'n diu el treball amb suport. Ara el Joan ens ho explicarà perquè ell està treballant i us ho podrà explicar de primera mà, eh?
2: Ah, ok.
5: Però el que es fa és, des de l'entitat, és buscar... Primer, mirar quins són els interessos de la persona, perquè, evidentment, si ha de fer una feina que no li agrada gens, no anirem enlloc. S'intenta buscar empreses que tinguin a veure amb el que aquesta persona vol fer, i es parla amb l'empresa per tal d'intentar aconseguir primer períodes. Normalment comencen amb períodes de pràctiques i així poden començar a tastar els diferents àmbits d'empresa. Hi ha una persona al vostre costat, no, Joan?
3: Sí, en el meu cas i altres casos de persones vam fer un curs previ a la Cámara de Comercio y Aida, y después ya nos van a derivar, pues, a diferentes empresas para hacer un año en prácticas. Y con que lo feien muy bien, pues ya la empresa va a decidir contratar. Ahora, lo que tenemos es el proyecto que fue la Rosa, que es el proyecto Trabajo en Suport. Y gracias a aquel proyecto, nosotros tenemos un preparador laboral que quan comencem a les feines ens acompanya, i el que fa la figura del preparador laboral, pues, ens ensenya, pues, com mantenir-te a la feina, no? I això és molt important. Quan ha passat un cert temps, la figura del preparador laboral desapareix i som nosaltres que continuem, pues,
2: que podem assolir
3: de manera autònoma.
5: El preparador és un pont entre el treballador, sí, l'empresa i les famílies.
3: Exacte. Perquè són bàsicament, com dius tu, Rosa, com un pont, no, que es fa, que és el treballador, la persona treballadora, la família i jo també diria que l'associació, que així pues, ens poden ajudar una mica en mantenir la feina.
5: Ensenyen les tasques que han de fer, que es miren quines tasques poden fer, a vegades s'amplien, llavors els tornen a ajudar per a aprendre les diferents tasques que han de fer i a mesura que les van assolint, és el que diu ell, el preparador es va retirant fins que ells poden anar de forma autònoma. No obstant, el preparador sempre té aquest, el punt de contacte amb l'empresa per dir què tal, tot va bé, s'ha de fer algun canvi, hem de venir...
3: O també si hi ha algun conflicte, també el preparador també intervé. També intervé.
2: Vale, per ajudar en la mediació, diguem.
3: Exacte.
4: Sí. Destacaríeu algun altre projecte que esteu impulsant actualment? Algun que digueu, ostres, doncs ara estem treballant molt bé amb això, no? O destacaríem aquest que encara no n'hem pogut parlar?
5: Mira, el projecte que ara mateix ens porta més feina, el que estem dedicant ara més temps, és el que va destinat a l'envelliment. La nostra associació fa 30 anys. Ha anat creixent a mesura que els nostres nois i noies han anat creixent i ens hem anat adaptant a les seves necessitats. A mesura que han anat creixent, hem anat incorporant pues, la vida independent, la preparació laboral, tot això. Ara ens trobem que aquests nois i noies ja comencen a tenir una certa edat i comencen a sorgir els problemes típics de l'envelliment. I ara és el que ens preocupa més. Ens estem formant, ens estem preparant, estem passant testos per intentar que aquest envelliment sigui el millor possible, que puguin arribar a una edat el més alta possible, avançada i amb bones condicions físiques i mentals i, bueno, ara mateix és el que estem treballant. Per altra banda, l'oci, que és potser l'únic que no hem acabat de parlar, també és un tema que es treballa molt perquè amb ells els agrada molt sortir de festa. Molt.
2: És que la música és vida,
3: la música és vida, sí.
5: Bueno, sortir de festa, sopars, a fer vermuts, a lo que els faci falta.
6: Bueno, com a qualsevol persona.
3: Anem al cine... O també pues, per anar a jugar a bolos o sí, per...
5: Sí. O van de copes.
3: Sí. Com bé dius tu,
5: qualsevol persona. Aquest projecte ja fa molts anys que va, però ara sí que estem començant a treballar amb l'oci autònom.
3: Aquí.
5: Perquè fins ara l'oci sempre, ells quan surten acompanyats d'un tècnic, una persona de tècnica d'oci, i sempre hi ha uns quants voluntaris en funció del grup. Clar, quan més nombrós és el grup, sempre hi ha voluntaris que acompanyen a les sortides. I ara estem començant a fer l'oci autònom, perquè ells puguin, de forma autònoma, dir, ei, quedem a fer un beure, com fem tots nosaltres, sense la necessitat, sí que els ajudem una mica a organitzar-se, a quedar a veure quan, tal, però que puguin acabar-ho fent ells sols.
2: L'enfoque de l'oci, no, Joan? De dir...
3: és molt important,
2: és que
3: el enfoque de l'oci.
2: És normal voler sortir.
3: Sí, sí. Bueno, ara el que diu la Rosa, nosaltres hem començat aquest projecte que ser l'oci autònom per quedar entre nosaltres, no? I poder sortir.
5: I què tal, Joan? Com va?
3: De moment bé. De moment bé.
5: Però encara tenen algun
3: petit
5: problema.
3: Algun problema, però mica en mica...
5: Van millorant, sí.
2: La última pregunta és una definició que demanem a tothom, que què és per vosaltres la solidaritat, i espero que la contesteu els dos. Qui comença?
3: Bueno, per mi la solidaritat és ajudar als altres. Com a associació, nosaltres també fem de voluntaris, també. Anem a fer de voluntaris a diferents curses, fer voluntaris amb altres entitats i associacions que defensen altres causes, com per exemple, si ens pregunten, jo què sé, ara necessitem voluntaris per l'associació contra el càncer, vale? per exemple, no? O per l'associació anticida. No, pues, també anem.
2: Clar, el món del voluntariat.
3: Molt important.
5: Bueno, la nostra associació és molt important perquè molta part de la feina que es fa és via voluntariat. Clar, els tècnics no arriben a tot arreu.
2: Clar.
5: Necessitem dels voluntaris per poder fer pues, això, els socis, els esports, els acompanyaments, moltíssimes coses.
3: Sí. I a part de voluntaris, també rebem voluntaris.
4: Per tot, Rosa.
5: per mi, la solidaritat. Per mi la solidaritat, jo la definiria com fer pels demés allò que voldries que fessin per tu. I no tan sols això, sinó que intentar veure les necessitats dels demés per tu poder almenys intentar arribar-hi. La solidaritat, quan hi ha desastres, tothom es volca i tothom fa el que pot i més, i s'ha de fer, eh? No dic el que no, però hi ha moltes coses petites que fan que la gent sigui solidària i que la gent no es veu, no? Són d'aquestes coses que queden soterrades i que no, i que el que fan és això, que la gent que té dificultats, ja no parlo a nivell només discapacitats, dificultats en general, econòmiques, socials, d'inserció, del que sigui, hi ha una necessitat, i llavors és veure aquella necessitat i intentar fer el que puguis perquè això no sigui així.
2: Doncs amb aquestes dues aportacions tanquem avui l'Espai Solidari. Moltes gràcies.
4: Moltes gràcies.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
5: Gràcies per convidar-nos.
1: Quina és la millor cançó de la història?

Rock and Clàssics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Rock and Clàssics, amb Esteve Llop.

0: Sabies que...
1: Una curiositat molt sorprenent és que hi ha volcans que poden crear llamps durant les seves erupcions. Quan un volcà entra en erupció, expulsa grans quantitats de cendra, gasos i fragments de roca a l'atmosfera. Aquest material es mou a gran velocitat i les partícules xoquen entre elles constantment. Aquests xocs generen càrregues elèctriques de manera similar al que passa dins dels núvols durant una tempesta. Quan la diferència de càrrega és prou gran, es produeix una descàrrega elèctrica, un llamp. El resultat és una escena impressionant, amb llamps brillant dins d'un núvol de cendra fosca que surt d'un volcà. Aquest fenomen pot produir-se tant de dia com de nit, però és especialment visible en la foscor, quan els llamps il·luminen la columna eruptiva. Tot i que sembla gairebé sobrenatural, és un procés completament físic que combina geologia i electricitat atmosfèrica.
2: Sí?
3: Ei, què fas? Hem quedat a les 5 al parc, vens?
2: Ho sento, però ja tinc pla.
3: Ui, és una cita? Has quedat amb algun noi guapo?
2: Però què dius? És una cosa més important.
3: Doncs explica't.
2: D'acord, és un programa de ràdio.
3: Un programa de ràdio?
2: No és un programa de ràdio qualsevol, és el programa.
3: I quin és aquest programa?
2: L'edat del pavo. El programa on els adolescents podem parlar de tot.
3: Doncs sembla divertit.
2: Us esperem.
4: Has realitzat durant el 2025 o estàs realitzant aquest any obres per millorar l'accessibilitat al teu pis o casa? L'Ajuntament ha obert una convocatòria per subvencionar actuacions com ara canviar la banyera per plat de dutxa, instal·lar agafadors, ampliar portes, remuntadors d'escales i totes aquelles actuacions d'accessibilitat universal. Sol·licita la subvenció abans del 24 d'agost. Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès.
5: Atenció, és l'hora dels telèfons de l'Eva. Despenja'm.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem d'apagar espurnes i focs. Apagar espurnes o matar espurnes es refereix al filat metàl·lic que permet passar el fum i evita que les espurnes surtin d'on es fa foc per tal d'evitar incendis forestals. Si vols fer una barbacoa, has de tenir un apagar espurnes. A la botiga del centre en venen, t'hi acompanyo. I què vol dir apagar focs? Tot i que pot tenir un significat literal relacionat amb l'extinció d'incendis, normalment s'utilitza en sentit metafòric. Així, un foc seria un problema o una qüestió que cal tractar amb urgència, que cal extingir o resoldre per tal que deixi d'intervenir en un procés o de malmetre alguna situació. Aquesta seria la funció d'apagar focs. Per tant, una persona apaga foc seria una persona que s'encarrega de resoldre problemes, situacions imprevistes o incidències urgents d'una manera ràpida i eficaç. Tinc la sensació de treballar malament i d'anar apagant focs contínuament. Ara que ho diu, sí que ets l'apaga focs del departament, sí. Una persona antiincendis, un bomber o una bombera, vaja. I vosaltres sou en algun moment apaga focs? Aquesta informació l'hem extreta del Diccionari Manual de la Llengua Catalana Vox Larús, editorial i del web Optimot. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Callado, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Espai Sardana, un programa dirigit i presentat per Núria Figuera i Marina Saborido. Espai Sardana, tot allò relacionat al món de la sardana a la sintonia de Ràdio Mollet.
2: Benvinguts i benvingudes a l'Espai Sardana, el programa sardanista a Ràdio Mollet. El fem la Núria Figuera Duarte, qui us parla la Marina Saborido Figuera, i el servei tècnic de l'emissora, i el podeu escoltar els divendres a les 6 de la tarda i en redifusió els dissabtes a les 10 del matí.
3: Avui divendres 31 de juliol, 6è Espai Sardana de la programació d'estiu. Al final d'aquesta edició us explicarem a quina hora podreu gaudir de les sardanes durant el mes d'agost a Ràdio Mollet, al 96.3 de la FM. Estigueu on estigueu, passem-ho bé amb aquesta hora de sardanes. Així doncs, comencem.
2: La Cobla de Cambra de Catalunya ens oferirà d'en Fèlix Martínez i Comín, Joiosa, sardana estrenada a Barcelona l'any 1966.

0: Joiosa, d'en Fèlix Martínez i Comín, amb la Cobla de Cambra de Catalunya.
1: Sardana, nom femení, Magdalena, d'en Manel Saderri Puigferrer, dedicada a la seva filla i estrenada l'any 1944. Ens la interpreta la Cobla La Principal de la Bisbal.

0: de Manel Sader i Puigferrer, Magdalena, interpretada per la principal de la Bisbal.
1: A continuació, Cantant la festa. És de l'Artur Rimbau i Clos i es va estrenar l'any 1927. En aquesta ocasió l'escoltarem amb la cobla la principal de la Bisbal.

0: Cantant la festa, sardana de l'Artur Rimbau i Clos amb la cobla La Principal de la Bisbal.
1: La sardana que ve a continuació es va estrenar l'any 2017 i va ser finalista a la sardana de l'any. El seu autor és en Carles Santiago i Roig i porta per nom Aires de Ceba. Endavant amb la cobla Bohèmia.

Tour de Mir, d'en Jordi Paulí Safont amb la Cobla Bohèmia. Fins aquí la primera part del programa. Un petit descans i més espai sardana.

0: Bon dia, són dos quarts. Us parla Carla Ramos. La plataforma Salvem el Calderí ha posat en marxa una campanya de recollida de signatures sota lema Conservem els horts de Can Filosa per reclamar que es preservi aquest espai agrícola i natural de Mollet del Vallès davant el projecte municipal de construir-hi un aparcament públic provisional. La plataforma rebutja aquesta definició de l'espai i assegura que es tracta d'una zona d'horta plenament activa mantinguda des de fa dècades pels veïns i veïnes del barri. Guifré Bonvilà, membre de la plataforma Salvem el Calderí, ha comentat que el que volen és que regularitzin els terrenys i s'estableixi una llista de gent amb dret a ús.
1: Segurament s'hauria d'actuar per organitzar-ho una mica, regularitzar-ho i que hi hagi doncs, una llista doncs, de gent amb dret d'ús i que això es gestioni doncs, des de l'Ajuntament. No? Vull dir que seria, aquesta és la nostra reivindicació una mica, que es preservi i que s'organitzi millor.
0: Els impulsors de la campanya destaquen el valor ambiental dels horts, que consideren un refugi per la biodiversitat urbana. Afirmen que en aquest espai hi conviuen arbres, fruiters, plantes aromàtiques i vegetació de prat que serveixen d'hàbitat a nombroses espècies d'insectes, petits rèptils, eriçons i ocells tan migradors com sedentaris. I per altra banda, us informem que el bar Canses de Mollet del Vallès, situat al carrer Can Filosa número 13, s'ha convertit recentment en una de les localitzacions escollides per al rodatge de Perifèriques, el nou projecte cinematogràfic dirigit per David Ilundain i produït per Inicia Films. Durant una jornada de prop de 14 hores, l'establiment ha quedat completament adaptat a les necessitats de la producció amb la presència d'actors, tècnics i equips de filmació enregistrant diverses seqüències de la pel·lícula.

0: aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat, aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Aquell any.
1: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Espai Sardana, un programa dirigit i presentat per Núria Figuera i Marina Saborido. Espai Sardana, tot allò relacionat al món de la sardana a la sintonia de Ràdio Mollet.
2: Benvingudes i benvinguts a la segona part de l'Espai Sardana. Però abans de reprendre amb el repertori...
3: Us informem que teniu tots els nostres podcasts a la pàgina web de Ràdio Mollet. Voleu veure ballar una sardana amb una perspectiva de 360 graus? Si és així, us recomanem que ens busqueu al Facebook i Instagram d'Espai Sardana.
2: I també dir-vos que no hi ha ni contestador ni agenda. Si voleu estar informats de les activitats sardanistes que es fan, us emplacem a consultar l'agenda de Som Sardana.

0: Hem començat aquesta segona part gaudint de La vinya de l'avi, sardana obligada de tenora. És del mestre Ricard Viladesau i Caner. Es va estrenar el 1983 i l'enregistrament que ha sonat en antena és de la Cobla La Principal de la Bisbal, sota la direcció del seu director, en Francesc Assuí Serra.
1: A continuació, una sardana estrenada l'any 1980. Porta per nom Palafrugell i Tamariu. És d'en Conrad Saló i Ramell i repetim intèrprets. La Cobla La Principal de la Bisbal.

0: Era Palafrugell i Tamariu, d'en Conrat Saló i Ramell, amb la principal de la Bisbal.
1: El manresà Joan Lázaro i Costa és l'autor de Capital del Cava, sardana estrenada Sant Sadurní d'Anoia l'any 2001 i que ens ofereix la Cobla Marinada.

0: La Cobla Marinada ens ha ofert Capital del Cava, d'en Joan Lázaro i Costa, de qui volem recordar que el dia 15 d'aquest mes de juliol va fer 2 anys que ens va deixar i el qual trobem tant a faltar, perquè a part de ser compositor de bones sardanes, era també un gran ballador i amic.
1: Aquesta penúltima sardana és Petits Laietans, d'en Joan Jordi Baumal i Sampons, i es va estrenar el 2007. Endavant amb la Cobla Ciutat de Cornellà.

0: Petits Laietans, d'en Joan Jordi Baumal i Sant Pons, amb la cobla Ciutat de Cornellà.
1: Acabem, i ho fem amb Estimada Rosa. La data d'estrena d'aquesta sardana és l'any 1968. El seu autor és en Ramon Vilà i Ferrer, i la interpretació de la cobla La Principal del Llobregat.

0: Amb Estimada Rosa hem finalitzat el repertori de l'Espai Sardana d'avui divendres 31 de juliol de 2026. És una sardana d'en Ramon Vilà i Ferrer, amb la cobla La Principal del Llobregat. Si us ha agradat el programa i us heu oblidat una mica de la calor, ens donem per satisfetes. Així doncs, només ens queda desitjar-vos una plàcida i feliç setmana. I si és amb sardanes, molt millor.
1: Però un moment, no marxeu, perquè ens queda una informació per a donar-vos que afecta l'Espai Sardana. Amb aquesta edició d'avui acabem els programes setmanals que reprendrem el proper 4 de setembre. Durant el mes d'agost, però, si voleu gaudir de les sardanes, tindreu l'oportunitat d'escoltar-ne cada dia, de dilluns a diumenge a les 9 del matí, perquè Ràdio Mollet us oferirà els programes que hem fet al llarg de la temporada 2025-2026. Ara sí, només ens falta dir-vos que passeu un bon mes d'agost. Salut!
0: Sardanes i seguim!

0: Has realitzat durant el 2025 o estàs realitzant aquest any obres per millorar l'accessibilitat al teu pis o casa? L'Ajuntament ha obert una convocatòria per subvencionar actuacions com ara canviar la banyera per plat de dutxa, instal·lar agafadors, ampliar portes, remuntadors d'escales i totes aquelles actuacions d'accessibilitat universal. Sol·licita la subvenció abans del 24 d'agost. Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès.
1: Atenció, és l'hora dels telèfons de l'Eva. Despenja'm.

0: Esther Formosa i Nico Caso, de Sardenya, ens faran una cançó que es diu Lo rei Serafí.
1: Som l'Esther Formosa i el Nico Caso, de Barcelona i Sàsser. Vivim a Sardenya, en un poble a prop de l'Alguer. La cançó és del cantautor algarès Pino Pires i es diu Lo rei Serafí.

de seguida un rató. A lo rató corriva massa i s'he salvat i saltat una bassa. Perquè és la gata tota enfotada, on és l'orrell i s'és presentada. Hi ha una bassa no té taperó i n'ha fas

filosofia. Si s'escata la culpa no és mia. Si tu fossis un rató, eres contenta de la situació. Pren la filosofia. Si s'escata la culpa no és mia.

0: parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
1: Hi ha moltes formes de ser un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
2: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, què era exactament?
3: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi agermanat de Mollet.
4: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, els programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
5: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.

Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula descobrir. Descobrir la sopa d'all és pensar-se haver descobert o inventat una cosa que ja és coneguda de tothom. Aquest es creu que acaba de descobrir la sopa d'all, i això ja existia fa segles. Com a sinònim tindríem haver inventat la pólvora. Descobrir el calaix del pa és descobrir una cosa no gens difícil. Es pensa que ha descobert el calaix del pa aquest. Descobrir el pastís, en canvi, és descobrir l'engany o destapar l'olla. Aquests dos ho han embolicat tot. Si es descobreix el pastís, ho pagaran car perquè han arruïnat molta gent. Descobrir la veta d'algú és descobrir-ne les intencions. Volia fer veure que l'ajudava i en realitat volia treure-li la feina. Li han descobert la veta. Descobrir món és recórrer terres per veure coses noves i adquirir coneixença dels diferents països. La Martina no para mai a casa, li agrada descobrir món i sempre viatja. Per cert, sabeu què vol dir furetejar? Cercar-ho, regirar-ho tot, ficar-se per tot, per saber, per descobrir alguna cosa. Sempre va d'una banda a l'altra furetejant. I vosaltres, sou gaire de descobrir coses o furetejar? Aquesta informació l'hem extreta del web per a Hemiologia Comparada Digital de Víctor Pàmies. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Cal Lladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Nova York, US Open, set igualat. Els jugadors donen el màxim possible. El públic, mut. Pilota amunt, rebot, intercanvi. Un servei agressiu, una esmaixada tallada. El contrincant no se l'espera. Break, set i partit.
2: Benvingudes i benvinguts a Estimem les Mates, el podcast que converteix qualsevol repte en una ocasió per pensar en números. Bon dia, Laura.
3: Hola, bon dia.
2: Bon dia, Albert.
4: Ei, què tal? Avui agafem raqueta i ulleres de sol, perquè ens fixarem en un detall que mai es compta, però que passa constantment. Quantes vegades es colpeja la pilota en un partit de tennis?
3: A veure, primera ronda. Sense buscar res, quan diríeu que es colpeja la pilota en un partit de tennis individual?
2: Aviam, per començar a calcular-ho, jo pensaria quants minuts dura un punt, no? I quants cops es fan per punt.
4: I el número de sets, perquè un partit a vegades pot ser llarguíssim.
3: Clar, sí. Vale, d'acord, acotem. Posem que és un partit de 3 sets, fixem-lo així.
2: Vale, i qui juga, la Serena Williams o jo? Perquè, clar, aquí podria canviar bastant, la durada.
3: Vale, tens raó. Posem que juga un professional del Gran Slam, vale?
4: A mi em segueixen faltant dades. Quan mesura un camp de tennis? Perquè la pilota pot trigar més o menys en creuar el camp si jugo de fondo o jugo de volea.
2: I dependrà també de la força, clar.
3: Ja, i per tant de la velocitat. Bueno, sabeu què? Avui parlaré amb algú que em pugui donar totes aquestes referències.
5: Vale, doncs estem aquí al Club de Tenis Sant Cugat amb l'Àlex Corretja, que és ex número 2 de l'ATP i campió dels Masters i campió de Copa Davis. Vull dir,
6: home,
5: vas fer moltes coses, Àlex?
6: Unes quantes, però bueno.
5: Doncs, a veure, a part del tennis, jo vinc aquí a parlar de mates, eh?
6: M'encanten les mates.
5: Sí, oi?
6: Sí.
5: Vale, llavors, tu quan jugaves a tennis, no sé si pensaves en algo de matemàtiques.
6: La veritat és que no.
5: No, quan estaves jugant no. Però en realitat hi ha moltes coses de matemàtiques. De fet, per exemple, si jo et pregunto, quan creus que mesura la pista d'aquesta línia fins la del final, em sabries fer una estimació així
6: bueno,
5: si la mirem?
6: Bueno, més o menys perquè ho sé. Entre 23 i 25 metres,
5: vale,
6: que jo més o menys sé que és el que fa. Però,
5: vale,
6: sí, però sí que tot es mates i aviam, controles les distàncies i saps.
5: I d'ample, però de la pista individual?
6: Uns 8 o 9, entre 8. 8 i 9.
5: Vale, per tant, 23 per 8.
6: Sí, potser una mica més, sí.
5: I per exemple, les de pàdel, que ara hi ha molta gent que
6: bueno,
5: es passa el pàdel, en plan, 20 per 10.
6: Sí.
5: I en realitat no, o sigui, és més ampla la de pàdel que la de tennis, de l'individual. I sembla que
6: sembla
5: sigui més petita.
6: Més petita. Bueno, jo crec que el fet de tenir els vidres sembla que es faci més petita. També és cert que aquí, en la majoria d'ocasions, jugues individuals. Perquè
5: clar,
6: quan jugues doble, no és 8. Llavors s'amplien amb els passadissos, llavors és més ampla la de tennis. Llavors
5: vale,
6: amb la, crec que amb els passadissos potser fa quasi 11. Llavors
5: vale,
6: és una mica més ampla i una mica més llarga.
5: Clar, també influeix que en tennis, quan juguem, sempre estem fora de la línia.
6: Clar.
5: I en canvi, clar, el pàdel estàs als 20 metres però estàs dintre.
6: Ah, clar, o sigui, la teva percepció del pàdel és que estàs aquí.
5: Clar.
6: No estàs a darrere. En canvi, aquí no, el terreny de joc fa 23, però tu en el fons fas com 4 o 5 més enrere. Llavors la pista s'amplia molt més.
5: Clar. I una altra pregunta així de dada matemàtica. A la velocitat del saque, que això és una cosa que es mesura molt i a més quan jugueu, us ho posen a
6: sí,
5: vegades, no, a la pista.
6: Sí, sí.
5: Tu a què s'acabes, així en general?
6: Jo crec que el meu servei més ràpid va ser al voltant de 208 km per hora o així.
5: I quina era la clau per sacar molt ràpid?
6: Bueno, primer estar molt fort físicament, tenir molt bona tècnica, practicar molt, molta rutina i sobretot fer tres passos. És com fas un, dos, i t'impulses, i aquí de l'aguantes, i serveixes el màxim possible i caus.
5: Molta palanca,
6: passos,
5: no?
6: Sí, bueno, coordinació.
5: Llei de la palanca.
6: També coordinació i tirar-se molt bé la pilota aquí, com un metro a sobre de la teva front. Jo crec que hi ha molta matemàtica en el tennis, també, perquè, i molta estadística, perquè tu saps que potser et serveixen més vegades cap a fora, cap a la dreta,
5: exacte,
6: el més important. Llavors, això són estadístiques.
5: I això ho entrenàveu amb els entrenadors? Per exemple, em toca jugar contra el Sampras o
6: sí,
5: contra el Moya,
6: sí,
5: el que
6: sí,
5: sigui.
6: Sí.
5: Mirem vídeos d'ell, sí, a veure com saca.
6: Sí, el que passa que ara hi ha moltíssima més informació.
5: Clar.
6: Llavors ara és molt més fàcil perquè ficar les dades i a tu et diuen quantes vegades has servit a la dreta, al breakpoint, als Sampras. I pa, pa, pa, pa, abans era tot a ull. Anaves tu amb un paper i un boli Clar. I llavors escrivies i deies, uah, ha servit 7 vegades i 3, tal. Llavors miraves la velocitat. Ara t'ho diuen tot, vale. Exactament tot.
5: I, a veure, més preguntes. Si jo et preguntés quantes vegades li donem a la pilota durant un partit?
6: Clar, depèn del partit. Si guanya 6-1, és un partit. Si és 7-6 al cinquè, com a la cara del cine, són 5 hores i mitja, són milers de cops.
5: Si fem, per exemple, un 3-7, així, 6-1-6-3, 6-2, jo què sé.
6: Això és bastant fàcil, eh? Podríem fer un 7-5-4-6-7-6, que
5: venga,
6: és més acurat.
5: Més ajustat.
6: Hauríem de pensar... Doncs,
5: en què
6: això...
5: pensaries? Més que el número, tu en què pensaries? Què necessitaríem? Quines dades necessitaríem saber?
6: Jo necessitaria saber quants punts han jugat, perquè vale. Els punts són molt importants. És a dir, si tu jugues... Posem una mitja de 150 punts en aquell partit, que és un partit bastant llarg.
5: 150 punts, creus?
6: Jugats. Potser jo he guanyat de 150, però jo he guanyat 80 i tu has guanyat 70. Vale. Val? Si jo he guanyat 80 i he guanyat 70, normalment guanyo jo. Si tu guanyes més punts que l'altre, vol dir que has guanyat molts poquets punts més que l'altre. Però si hi ha una diferència gran, és difícil que acabis perdent aquell partit. Pot passar que perdis, o sigui, que guanyis més punts i perdis, perquè si jo et guanyo tu 7-6, vol dir que hem fet bastants punts iguals, però tu guanyes a mi 6-0 el segon, clar, tu guanyes molts més punts. Si després jo torno a guanyar 7-6, aquí, probablement hi ha una diferència de punts. Vale. Però, bueno, posem 150 punts en un partit, doncs hauríem de pensar en una mitja de, avui en dia, de 4 cops.
5: Per... O sigui, tu creus que ara, en mitjana, amb 4 cops s'acaba el punt, ja?
6: Bueno, saquen... hi ha alguns de 7 o 8, però també hi ha molts saques directes, hi ha un resto cap a fora.
5: Clar, una cosa compensa l'altra, en realitat. Clar. En mitjana podríem dir 4-5 punts per punt.
6: 4-5 cops, o sigui, per punt.
5: Exacte, cops, sí, per punt. I llavors, això, 150, sí, 600, o 200, sí, punts, sí, és molt ajustat.
6: Sí, serien uns 800 cops per partit.
5: Déu-n'hi-do, quasi 1.000. I, per exemple, que això no es fa mai, si volguéssim recobrir tota la pista, fem l'individual, eh? Mm. Si volguéssim recobrir tota la pista de pilotes, així posades, pum, pum, pum, pum, pum, i recobrir tot,
6: val.
5: Així, una estimació a lo loco, quantes pilotes creus que necessitaríem?
6: Mils.
5: Milers, eh?
6: Però moltes, aviam, però mira...
5: Vale, llavors, anem a veure.
6: Hauríem de fer...
5: Els 23 metres que
6: tota
5: dèiem...
6: Tota la pista
5: tota,
6: sencera.
5: Tota, sí.
6: Buah, 23 metres per 8.
5: Clar, la pilota quant mesura de diàmetre?
6: No ho tinc ni idea, quant mesura.
5: Bueno, tipus 6 centímetres, 5-6 centímetres.
6: Sí, por ahí.
5: Clar, així posades, si n'hi ha 23 metres, doncs si féssim 23 dividit entre 0,06, jo això ho porto preparat.
6: Ah, crec que és... menys mal, perquè jo dic, jo ara ja sí que m'enganxes.
5: Crec que són tipus 360 boles així posades, pum, pum, pum, pum, fins al final. I això, com que és 8, que és un terç, serien 100 i pico, 120. Per tant, serien 360... per 120, perquè això és un terç d'això.
6: Bueno, sí, però m'estàs parlant només de les línies, però així la fiques...
5: Clar, clar, no, llavors hem de fer tota la multiplicació. Tot el... 360 per 120 dona tipus... Crec que era, quan era, a veure, 45.000 pilotes.
6: És que deuen ser 40.000, per lo menys. 45.000.
5: O sigui, per cobrir tota la pista, per fer una foto així xula...
6: Per cobrir la pista necessitaríem 46.000 pilotes.
5: Déu-n'hi-do, eh? Que això són, si a cada pot van 3, són tipus 20.000... 76.000 euros per omplir la pista de boles.
6: No està mal. Uau.
5: Doncs, bueno, déu-n'hi-do, la de mates que t'he fet pensar.
6: No,
5: i hem fet aquí tot de coses.
6: M'agrada les mates.
5: Sí,
6: penso,
5: eh?
6: Que està relacionat amb gairebé tota la vida, les matemàtiques.
5: I, a més, una cosa molt bona és que tota l'estona anaves buscant referències de dades conegudes que tenies. Mm. O sigui, quan algú li diuen, quan és això? No es tracta de qui sap més, no és el que tu sap dir directe i ja està, perquè s'ho sap de memòria,
6: no,
5: sinó que és el que sap fer el raonament de dir, vale, doncs a veure, tants jocs, tants punts, tants cops per punt, doncs ara aquí ja ho aniríem deduint, no?
6: Jo crec que el més important de les mateixes és entendre, perquè al final, si tu aprens, això se t'oblida.
5: Exacte.
6: Però si tu ets capaç d'entendre què és el que estàs buscant, té molta més lògica. Llavors, penso que les mates és això. El passa que, clar, els números molt llargs i tal...
5: Clar, no, llavors això és el de menys. Pues agafem un boli o ho portem ja calculat o...
6: Però està
5: o
6: bé, penso que per molt que avui amb el mòbil ho fas, penso que està molt bé pel teu cap que exerceixis i pensis, perquè així estàs constantment treballant i fent maquinar el teu cervell.
5: Exacte.
6: Així que soc prou.
5: Molt bé. Matis. Doncs què, anem a fer uns,
6: sí?
5: punts o què?
6: Vinga, va, anem a jugar. Vamos.
2: 1.000 cops en un partit, és que això són moltíssims moviments, o sigui, quanta concentració.
3: Ja, ja, ja, és que ara ens ha donat moltes dades, però anem a fer bé els càlculs. És a dir, fixem que és un partit de 3 sets.
2: Uh-huh.
3: Posem que, jo què sé, que queden 6-3, 3-6 i 6-1. Això ja són 25 jocs. Llavors, a cada joc podríem comptar, jo què sé, que fem, això ha dit, no?, entre 6 i 8 punts,
2: sí.
3: Que hi ha alguns jocs de... iguals avantatge, però després n'hi ha alguns que fas tot 40-0 i joc. Vull dir que en mitjana podríem agafar 7 o 8 punts per joc. I després, o sigui, això ja són tipus 200 punts en un partit. I després a cada punt ha dit que més o menys podia anar entre 5 cops o 10. Clar, si és d'aquests de... un dels punts aquests de la torna,
2: sí.
3: O hi ha vegades que saques i l'altre ni la torna.
2: Sí, sí, un bon saque...
3: Clar, també això s'ha d'agafar tot en mitjanes. Però, bueno, si els 200 punts aquests que havíem dit i fem 5 o 10 cops, és entre 1.000 i 2.000, eh? Entre 1.000 i 2.000 vegades es dona contra la pilota amb la raqueta.
4: I afegeix tu serveis, faltes, escalfaments... Vull dir que pots posar-li pel cap baix 500 cops més.
3: Sí, sí, sí. Déu-n'hi-do. Clar, això, contra més referències tenim, més precisa és l'estimació. De fet, si anem fent aquí arrodoniments, més basta és. Però, bueno, més o menys ja seria això. I, de fet, ara, o sigui, podríem fer més... plantejar més reptes concrets quan abans estàveu dient totes les variables que s'havien de tenir en compte. De quanta distància recorren les pilotes al llarg d'un partit.
2: Clar.
3: O amb quanta força tiren. O quantes volees, o quin tant percent de volees,
2: no?
3: O de fons hi ha, quina velocitat pot anar la pilota en un servei. És que hi ha moltíssimes dades que et podries plantejar de voler estimar.
2: Clar, i també depèn del que haguem esmorzat, no?
3: Exacte, sí, sí, perquè tiraràs més fluix o més fort, però, per exemple, jo què sé, quan diríeu amb el servei, per exemple?
4: Jo així tinc la referència, el cotxe conduït responsable, 120 km per hora d'autopista, posa-li 170 quilòmetres per hora.
3: Sí, creus que jo sac... Bueno, jo no, però un professional sacant, la pilota va més ràpida que un cotxe per l'autopista, eh?
4: No, potser m'estic...
3: No, no, no sé, jo només...

0: també que esteu anant a buscar referències. De fet, la Cristina, que és periodista, i això de les càmeres, o sigui, has pensat en aquesta referència que tu tens, i llavors això et serveix per estimar una velocitat, que també és una cosa que és difícil d'estimar, perquè no tenim tantes referències. Per tant, molt bé, molt bé. Llavors, busquem-ho.
1: Faig un xat GPT ràpid.
0: Sí, sí.
1: Tira, i aviam què em diu, perquè aquí, clar, hi ha moltes variables, estat físic, distància, intenció de cop...
2: Vinga, mira, diu, en un partit de tennis professional, la velocitat d'una pilota pot variar molt segons el tipus de cop, el jugador i la superfície de joc. Aquí tens unes referències aproximades. Servei masculí, sovint arriba als 190-220 km per hora.
0: Buah, et pega una xapada i et surt un morat.
2: Però espera, que aquí diu que els més ràpids superen els 230, quilòmetres per hora. El rècord oficial són 263 quilòmetres per hora aconseguit per el Sam Groth.
0: Déu-n'hi-do.
2: Després, el servei femení diu que normalment es mou entre els 170 i 190 i que els rècords estan sobre els 200. I després, cops de fons de pista...
0: Aquí ja vas més lent.
2: Sí, diu 110, 140... No, perquè clar, no.
0: Tampoc no va de dalt a baix la pilota, o sigui, ha de pujar i baixar per passar la xarxa...
2: Clar.
0: Vull dir, aquí... No serà tant. En canvi, la volea serà més.
2: Sí, o els smash, sí.
0: Mira. Quan et surt la volea?
2: De 170 a 200, exacte, també. Sí, són cops ràpids. Clar, també depèn de la intenció del cop, no? O sigui, si la talles o la liftes,
0: clar, això
2: canvia molt la velocitat.
0: Però si l'engaltes a pla, sí, o sigui, la tens ben posicionada.
2: Una bona esmatxada et pentina,
0: clar, i a més amb el cos també dones energia, sí, vull dir que Déu-n'hi-do. Clar, doncs aquí, ara ja tenim una altra referència de cosa a 200 km per hora. O sigui, així com en mitjana, comptant homes, dones, tal, volea, Déu-n'hi-do.
2: Sí. I si ho passem a distància, quants metres recorre la pilota?
0: Clar, cada cop pot fer entre 10 i 20 metres, perquè una pista de llarg mesura, clar, 23 metres, més o menys. Doncs clar, cada vegada que va i que torna, o sigui, va i fa 20 metres, torna, fa 20 metres més. Ens havíem dit que hi havia com 1.000 cops, o entre 1.000 i 2.000 cops, imagina't. Bueno, d'aquí podríem treure tres idees clau. De fet, la primera és que els esports són un context ideal per pensar en matemàtiques i en ciències, perquè, a més, inclouen moltes coses de mesura, d'àrees, de velocitat, ja ho heu vist, i, de fet, cada esport té les seves peculiaritats. Després, que les bones preguntes obren la porta a construir encara més referències, i avui hem trobat referències de velocitat, que això encara no ho havíem treballat mai. I després una altra cosa que ens podem endur és que estimar bé és una habilitat que s'entrena, com el tennis, amb repetició, perquè si us hi fixeu, ara que portem bastants capítols, ja estem molt més fluïts que els primers, i segurament vosaltres oients també.
1: Mira, jo la propera vegada que vegi un partit de tennis portaré una llibreta per apuntar-me els cops.
2: Mira, això estaria un bon exercici de mates en directe.
0: I recordeu, les matemàtiques no són només càlcul, Són mirada, i les bones estimacions comencen mirant bé.
2: Això ha estat tot per avui. Us esperem al proper capítol de...
3: Estimem les mates, un podcast que et farà deixar d'odiar les matemàtiques. Bring the heat, the heat.
4: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
3: Dos quarts, notícies.

0: Bon dia, són 2:15, us parla Carla Ramos. La sortida de Mollet del Vallès de la llista de municipis amb el mercat residencial tensionat ja té la primera reacció del govern municipal. La regidora d'Habitatge, Marina Escribano, ha valorat la decisió aprovada per la Generalitat i ha assegurat que la regulació dels preus de lloguer ha servit per posar-hi el fre. Marina Escribano ha comentat que sense aquest topall els preus de lloguer podran pujar a la nostra ciutat.
1: També té, doncs, aquest efecte de que ens perjudica, en certa manera, de sortir d'aquesta llista i, per tant, doncs, que ens podem trobar d'aquí un any en què hagi tornat a pujar un cop els propietaris, les propietats, doncs, ja no tinguin limitat el preu de lloguer i, per tant, torni a elevar-se en l'import.
0: Davant d'aquesta situació, els preus de lloguer a Mollet podrien incrementar en els pròxims anys, tot i que la ciutat podria entrar en el nou paquet

aquest de municipis de nova declaració, i és que la Generalitat de Catalunya ha prorrogat durant un any la primera declaració de zones tensionades i paral·lelament n'ha aprovat una de nova. Abans que els canvis siguin efectius, les declaracions s'han de publicar al Diari Oficial de la Generalitat i s'haurà un període d'al·legacions. Marina Escribano ha remarcat que l'Ajuntament de Mollet està valorant presentar al·legacions a la Generalitat per fer distincions dins dels barris de la ciutat. I continuem parlant d'habitatge, perquè la Generalitat de Catalunya ja és la propietària dels habitatges de la promoció de la Vinyota a Mollet del Vallès, una operació que assegura la continuïtat d'aquests pisos dins del parc públic de lloguer assequible i dona estabilitat a les famílies que hi resideixen. De fet, els llogaters ja han signat els nous contractes amb la Generalitat, un tràmit que consolida la seva continuïtat als habitatges.

0: ¿Conoces el restaurante Fresh House de Mollet? Oferta variada de brunch, hamburguesas y platos creativos. Cocina abierta de 10 de la mañana a 12 de la noche, de martes a domingo. Fresh House en la calle Alsenclave 19 de Mollet del Vallès. Combinamos calidad y modernidad. Consulta nuestra carta en Instagram. Vive una experiencia diferente en Fresh House Mollet.
1: Parlem de cuina.
2: Programa de cuina participat per Marina Dunyac, Àngels Fries i Laia Oller.
1: Cada setmana ens aprovaran propostes, receptes, consells sobre el món de la cuina i l'alimentació. Parlem de cuina. Tot el que has de conèixer sobre l'alimentació i la cuina a la sintonia de Ràdio Mollet.
3: Hola, sóc en Pele Bernial i us convido a escoltar El que es ballava al Vallès, programa recopilatori de música dels anys 70, 80, 90 i 2000. El que es ballava al Vallès,

0: descarbonitzar el teu habitatge té premi. Si has fet obres d'electrificació al teu habitatge, això t'interessa. L'Ajuntament ha obert una convocatòria per subvencionar la substitució de la caldera per bomba de calor elèctrica, l'escalfador de combustió d'aigua calenta per un termoelèctric o els fogons de gas per vitroceràmica. Sol·licita la subvenció abans del 24 d'agost. Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès.
1: Quina és la millor cançó de la

Rock and Clàssics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Rock and Clàssics, amb Esteve Llop.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Al Som Terra donem veu a les dones del món rural. Comprem productes de proximitat i de temporada. Apostem pels aliments sostenibles i ecològics. Gastem els nostres diners comprant a petits productors i artesans. Fem turisme rural i de qualitat. Cuidem el territori quan anem a la natura. Som activistes. Som Terra.

0: Avui al Som Terra saludem de nou el Néstor Serra Domènech, el coordinador territorial de la Plana de Lleida d'Unió de Pagesos. Néstor, benvingut. Què tal? Com estàs?
1: Bé.
0: Sí? Bé?
1: Bé.
0: Va, que estem a les portes de les vacances per a molta gent. No riguis. Alguns ja les han fet, alguns les faran. Tu quan les fas?
1: Jo no em faig vacances.
0: No em fas mai?
1: No. Intento escapar... entre engreixada i engreixada m'intento escapar una miqueteta. És que no, no em surt del cor, no em surt.
0: Què vol dir entre engreixada i engreixada?
1: Entre cicle, eh?
0: Entre cicles d'engreix de pollastres,
1: de producció, sí. Entre pollada i pollada, pues quan estem amb el buit sanitari, els 20 dies... Pues intento marxar pues un cap de setmana llarg i així intento desconnectar.
0: A veure, avui volíem parlar de les coses que us urgeixen aquest estiu a Unió de Pagesos, però com que saps que aquest és un programa slow que vol explicar el primer sector bé, explica'ns això d'aquesta aturada tècnica que heu de fer a les granges, que si jo no ho sé, molta gent que ens està escoltant tampoc.
1: Bueno, el buit sanitari se'n diu... normalment totes les granges són res, tot dins, tot fora, és a dir, que nosaltres entrem el bestiar, sigui, estic parlant de porcs i pollastres, que és el que conec més. És a dir, nosaltres entrem els animals un dia, els traiem, i per tornar a entrar hi ha un temps, que aquest temps es diu buit sanitari, que és per llimpiar i per desinfectar i per arreglar si s'ha fet algun... I això és el buit sanitari que en diem.
0: I són uns 20 dies.
1: En el cas de casa nostra, sí.
0: D'acord. Ara a l'estiu, parlar de vacances al sector primari, doncs depèn de, que,
1: clar,
0: de quin cultiu, no? Però sí. En teoria és el moment màxim de feina.
1: Sí. Comencem a l'abril, ja algú ja comença a l'abril estirant alguna cirera i acabarem cada vegada, s'allarga més, cada vegada cap al novembre,
0: pues
1: ja les fugis, les pink lady, pues clar, això es va allargant. Bueno, es va allargant perquè també tenim uns terrenys i aquells terrenys han de fer més rentables possible. I perquè siguin més rentables, doncs han d'anar, cada pagès se va buscant la vida com pot i el que li surti més rentable.
0: Després, a l'hivern, la cosa s'atura una mica i és quan arriben les manifestacions.
1: Sí, i és quan després la gent, doncs, després, clar, és quan comencen a arribar les liquidacions i comencem a... Pues després comencen a haver... Bueno, pues les reivindicacions, que nosaltres com a Unió de Pagesos aquestes reivindicacions les portem cada dia
0: a la taula sectorial i allà on calgui,
1: a les taules sectorials, a les taules agràries, a les bilaterals que tenim a la conselleria i és el que estem fent, els sindicats estem fent això, no sol quan no hi hagi fenya al camp, vull dir, quan hi ha fenya al camp
0: també
1: hi ha unes persones que
0: és aquesta feina més silenciosa.
1: Més silenciosa, però, no? Que la gent no acaba d'entendre això, però que ho fem i que s'ha de fer. És que s'ha de fer. Perquè tot ni fent-ho. Soc nou, bueno, sindicalment no soc nou, però que estic dins com amb aquest món, no?
0: Sí.
1: Que has d'interlocutar amb l'administració, pues, soc nou, no? 5 anys. Hòstia, jo no m'ho pensava tant. Jo li diria al pare, hòstia, collons, això d'anar, això no... Que va, tio, són molt... I a part, ja no són els càrrecs polítics. Els càrrecs polítics estan 4 anys i són més... Però allí dins, vale, al funcionariat, hi ha uns tècnics que són els que fan les lleis, fan les normes, que aquesta gent, no ho sé, jo crec que s'hauria de fer una neteja o que facin un reset perquè s'han de... Això són... El problema és aquí, eh? El problema és aquí.
0: Generalitzat tampoc, no? Sempre hi ha gent que sí.
1: No, sempre hi ha... Clar, però tu et trobes i tu els has d'anar recordant amb aquesta gent perquè tenen tanta feina...
0: Clar, que al final la burocràcia afecta a les persones que treballen a la burocràcia,
1: clar,
0: no? Al final
1: clar,
0: és un...
1: Però amb això que haurien... No ho sé, haurien... ja, i, clar, i tu els has d'anar recordant. Ei, que aquestes que s'han de fer, s'han de fer, entren aquestes ajudes. Les ajudes, ara sortiran les ajudes pel canvi climàtic, de les malles, antipedra i tot això. Vale? Vinga. Però és que ells ja en tenen abans d'altres ajudes, clar. I tot això, el funcionariat, jo crec que és aquí on fallem. Vale? És aquí on fallem.
0: Amb tota la part burocràtica, que és una sí. de les vostres reivindicacions des de fa molt temps, però ara més, i jo crec que aquí ens hi podríem sumar, Néstor, tota la societat.
1: Tot, però és que tot...
0: Perquè qui no ha tingut un problema burocràtic darrerament, eh?
1: Però amb això, és que tu parles el que dius tu. Saps? Jo no dic que els funcionaris no ho facin el que hagin de fer. Jo et dic el funcionariat. La
0: no,
1: manera de funcionar.
0: Perquè al final... Te trobes gent molt amable, que té moltes ganes de solucionar-ho, però a vegades és que tampoc poden.
1: Tu vas a demanar un volant, es diu volant, no es diu volant, no? Vas a demanar una prova per anar al metge i veus tot el que... Pues, en qualsevol cosa, no ho sé. Avui en dia, que teclejant, i a més que la societat no s'ha tornat més... Ho volem tot al moment, no? Pues, ho volem
0: també,
1: tot al moment.
0: També.
1: Sí, però és que es pot fer, perquè tu... És que no ho sé. No... És complicat, eh?
0: Quan
1: des de fora ho veus, des de fora, dius, hòstia, això...
0: Solucionem quan... amb un pim-pam,
1: i quan
0: no?
1: ho estàs a dins, dic... Buah, sí. Però amb això, que la feina que fem és recordar-los, i recordar, i recordar, i recordar, i quan ja n'estem cansats de recordar, després sí, pues demanem a les forces i sortim.
0: Què és el que us preocupa aquest estiu? Quins fronts oberts teniu?

0: que hi ha maquinària, aquesta maquinària està pensada per està feta o fabricada al nord d'Europa que no tenen les condicions que tenim aquí.
1: Ah.
0: Ja, clar.
1: O sigui que s'hauria de repensar l'enginyeria Mediterrani.
0: Els pagesos són conscients
1: que hi ha un nínxol de feina.
0: Els pagesos són conscients i aquestes petites, allà on sabem que pot pot ocasionar alguna espurna, perquè és així, perquè d'una petita espurna, d'un rosament amb una pedra, que hagi amb un bancal pel patinet, vale, pel patinet faig una xispa i d'aquella xispa surti foc, però...
1: El patinet a què et refereixes, que ho hem d'explicar tot?
0: El patinet del pinte de davant de la cosechadora.
1: Què és el patinet?
0: Lo de davant. Lo
1: de davant de la cosechadora. Un ferro de davant?
0: No, lo que llisque pel cap... Perquè va agafant lo blat o l'ordi, hi ha un respa, és que ara... però sempre pot haver alguna... Vale? I allò, però això com se fa? Pues canviant lo metall, canviant lo patinet, posant... Però que nosaltres dins d'aquesta màquina tenim els medis d'extinció.
1: Ah, exacte, això t'ho volia preguntar, perquè sou petits bomberets
0: Vull dir que nosaltres els primers d'actuar sobre aquests pocs focs que estan ocasionats pels pagesos, vale? Perquè s'ha de dir tot, perquè sol se parla dels pagesos, però no es parla ni de la llum, ni de les xispes que són. Això, quan hi ha algun... Lo d'Almeria, és per un... Això, encara no he vist cap responsable de la red hidroelèctrica d'Espanya que hagi anat a la presó. Van agafar un pobre PO que estava al foc d'allí, van agafar un pobre PO, se va estar a la presó. Mm-hmm. Entens?
1: Sí.
0: Clar, nosaltres som conscients que estem treballant en una època de l'any, i així és, perquè s'ha fet tota la vida, perquè si no l'ordi no s'assecaria i el blat tampoc, i la colza tampoc, doncs bueno, som conscients, tenim les mesures de precaució, i així ho fem, i som els primers que avisem.
1: Incendis és el que us preocupa, onades de calor una darrere l'altra, Déu-n'hi-do, sí. quin estiu estem tenint. I no sé si us preocupa que fa dies que no plou.
0: Bueno, fa dies que no plou i potser valdria més que no plou, perquè quan plourà...
1: Què, farà mal?
0: N'haurem, sí.
1: Pedregarà, creus?
0: Sí, bueno, no crec, però bueno, sempre les tormentes, les pluges de l'estiu són aquestes, no? Estan borinades i esclafits i històries. Clar que no es preocupa i ho alertem, no? Aquest canvi climàtic com causes meteorològiques, no? Més extremes. La calor, jo no et diré que potser hem pujat mig grau, dos graus, però ja no és el problema de que hem augmentat la temperatura, sinó és el problema que la durada d'aquests dies amb aquesta temperatura tan alta.
1: Molts dies, clar, més de 10 això, dies, més de 40.
0: Vale, això estressa, per exemple, els arbres els estressa, els animals els estressa, bueno, i a les persones també. No, clar. I clar, i nosaltres treballem al camp. Treballem
1: a... I no es pot treballar a l'oficina, s'ha de...
0: Clar, nosaltres treballem al camp.
1: És una feina obligada a fer-la fora.
0: Tornem a parlar del mateix, clar. Abans que m'ho preguntis. Treballem al camp, hem treballat tota la vida, hem collit tota la vida, abans ho fèiem, tot era més familiar, nos adaptàvem al temps, nos emportàvem la carmanyola amb aigua, cafè gelat, lo que fos per aguantar-nos la calor, paràvem cada dos per tres, si no collíem tants quilos, però almenys collíem quilos, doncs això s'ha traslladat, que això ho has de fer igual, però amb altra gent, que tu els jogues, no?
1: I ho fem igual.
0: L'únic que en comptes de... Pues ara, en comptes que abans anava el padrí, la tieta, el fill, l'amic del fill, que això... Pues,
1: tots els estudiants de que ja tenen...
0: Tots els estudiants...
1: Els sèniors, pues, que ara som sèniors.
0: Sí, doncs pues ara...

0: Ara te demanen, pues, clar, tens una empresa de riscos laborals, ells t'informen del que és, del que pots fer, el que no pots fer, i ja està.
1: Algunes mesures com treballar molt d'hora, o a vegades també s'ha parlat de treballar de nit, no sé si són possibles. I aquesta cosa de les pulseres, que, per exemple, no és només de la pagesia, també cops de calor hi han hagut en altres sectors, sector de la jardineria, etc etc, que han de treballar a l'aire lliure i que ara porten unes pulseres. Això ho esteu pensant o valorant?
0: Valorant no, el que estàvem parlant, que, tal com tu estava explicant, no? Pues tot això que fèiem abans, que ho fèiem els de casa, pues ara ho estem traslladant a la gent. Què fèiem abans? Sabíem que venia calor, pues en comptes d'empezar a les 5, pues empezàvem a dos quarts, de 6, entens? Procurar tindre flexibilitat. Clar, però quan vas amb aquesta gent, quan treballes amb gent, que sempre has de tindre un horari fixe, no? Perquè, pues, què intentes? Pues flexibilitzar. Intentar adaptar a les temperatures que hi ha. Intentar, perquè avui havia de fer no sé quants graus i ja està, no està, entens? Clar, tu has d'anar vivint. I que nosaltres som conscients, que nosaltres estem al tros, que nosaltres som els primers que patim aquestes calors, perquè estem treballant. Vale? Vull dir que nos adaptem mesures, les que nos diuen los de riscos, és a dir, quan hi ha de tanta temperatura és un color, de tant a tant i pots fer unes activitats, nosaltres així ho fem, hidratació, descans i adaptat. Si pots, el que dius tu, si tu pots adaptat i pots collir amb uns frontals i empezar a les 5 del matí, pues fas això. Que no pots, pues comença a 6:45, cull fins a les 12, després tornes a la tarda. Si veus que a la tarda som molt feixuca, pues allarga una miqueta al matí i ja ho trobarem l'endemà. Segons en quines varietats se pot fer, segons el pressic, això costa més perquè madura més. Vale? Això és adaptació, és adaptació. No necessitem... Nosaltres ja tenim les empreses que vellen perquè nosaltres complim, perquè nosaltres som empresaris i tot empresari ha de tindre un pla de riscos laborals. Pues, ho hem de fer, com qualsevol, sí, pulseres, el que sigui. Vull dir, no ha de ser l'administració els hi ha de dir a les empreses de riscos laborals...
1: De riscos laborals, vosaltres fer-ho arribar.
0: Ja, això.
1: Néstor Serra, gràcies per ser-hi. Ens retrobem en unes setmanes. Cuida't de la calor.
0: Sí, me guardaré de la calor.
1: Una abraçada.
0: Vale. Adéu. Merci, adéu.
2: Som Terra, amb Pili García.

0: Innovació, tecnologia i investigació, el futur del primer sector és present a la Vaca Tecnològica.
1: Doncs avui al Som Terra us parlem d'un estudi liderat per la Universitat Rovira i Virgili que associa la qualitat espermàtica amb el consum diari de fruits secs. En parlem amb l'Albert Salas, que és professor lector de la URB, també és investigador de l'IRB CatSalut i també és investigador principal d'aquest estudi de l'ET Fèrtil. Albert Salas, benvingut. Què tal? Com anem?
2: Moltes gràcies. Bon dia, què tal?
1: Bon dia, ens agradaria saber la lletra petita d'aquest estudi. Què és el que heu estat investigant i com és que heu arribat a aquestes conclusions?
2: Sí, doncs bàsicament és un estudi observacional. Què és observacional? Vol dir que simplement hem preguntat als participants diverses coses, com per exemple què és el que mengen. I en aquest estudi vam preguntar unes més de 200 persones, 220 i poques persones, què era el que menjaven. Però, a més, en aquest cas, també els hi recollíem algunes mostres biològiques, com, per exemple, sang i semen. I en l'estudi en concret que acabem de publicar, hem vist que aquelles persones que tenen un major consum de fruita seca tenen millor qualitat espermàtica.
1: Què vol dir això? Més consum de fruita seca, és a dir, fins a quantes racions? A la setmana o al dia? I quins fruits secs? Què engloba aquí? És a dir, menjar pipes és fruits secs?
2: Sí, a veure, bàsicament, el que hem publicat sí. És... a partir de racions de fruita seca, podríem dir. Uh-huh. I podem dir més o menys que a partir d'una ració al dia de fruita seca ja veiem aquestes associacions positives.
1: D'acord.
2: Què és una ració de fruita seca? Una ració de fruita seca seria un grapat de fruits secs al dia.
1: Uh-huh.
2: Sí? Un grapat tancat amb la mà de fruits secs al dia.
1: D'acord.
2: Nosaltres no vam mirar quin tipus de fruita seca, sinó que vam englobar tota la fruita seca en un gran bloc.
1: Uh-huh.
2: Per tant, no estem parlant que les avellanes o les ametlles o les nous, sinó qualsevol tipus de fruita seca.
1: D'acord. I aquest estudi l'heu fet amb una franja d'edat molt concreta d'homes.
2: Correcte. Sí, nosaltres només volíem, en aquest cas, investigar la part masculina, perquè la part masculina és la infrainvestigada a nivell de fertilitat.
1: Clar.
2: Perquè fa un temps es pensava que si hi havia problemes de fertilitat, bàsicament era per culpa de la dona, i això no és cert. I nosaltres estem intentant ampliar una miqueta més aquest coneixement, i això és el que nosaltres estem fent, no? Investigant una miqueta què passa amb l'home. I no només això, sinó que en aquest cas volíem, òbviament, homes en edat reproductiva. Per tant, vam agafar homes de més o menys una franja d'edat dels 18 als 45 anys, que s'estima que és una miqueta l'edat reproductiva o l'edat en què hauríem de tenir un fill.
1: Ah, us heu passat als 18, una mica massa poc.
2: Sí.
1: Suposo que per qüestions de l'estudi us heu fet així, no?
2: Sí, per qüestions de l'estudi havíem d'agafar majors d'edat, òbviament.
1: Majors d'edat i joves sants, diguéssim, o no?
2: I, per tant, sí, majors d'edat i joves sants. I d'edat reproductiva s'estipula més o menys d'edat reproductiva aquestes edats, de 18 a 45.
1: D'acord. Joves sants o no, o persones sanes o no, o senyors sants o no.
2: Sí.
1: Ho dic perquè aquest model, no, aquest estudi també ha posat llum a la part contrària, és a dir, les persones que no mengen de forma saludable doncs han vist que tenen un esperma pitjor.
2: Sí. De fet, aquest estudi no ha provat això,
1: uh-huh.
2: sinó que a partir d'unes anàlisis que s'anomenen anàlisis de substitució,
1: sí.
2: el que fem és intentar treure aquest consum de fruita seca i posar-hi, per exemple, què passaria si en lloc de menjar fruita seca mengen, per exemple, un snack com, per exemple, podrien ser unes patates fregides, unes patates chips.
1: Sí.
2: No? I veiem que justament aquesta associació positiva que veiem amb la fruita seca està inversa, és a dir, que tenim pitjor qualitat espermàtica si en lloc de menjar fruita seca mengem unes patates chips.
1: Ostres, patates chips o briogeria, no? Heu mirat també
2: sí.
1: aquest tipus d'aliments
2: sí,
1: menys
2: correcte.
1: Saludables o ja directament no saludables, no?
2: Correcte. Vam dir, Específicament patates xips i brioixeria.
1: D'acord. Quan parlem de qualitat espermàtica, a què ens referim concretament? Nombre d'espermatozoides, mobilitat, amb dues coses...
2: Val. Quan parlem de qualitat espermàtica, ens podem referir a diversos paràmetres que s'anomenen paràmetres de qualitat espermàtica, com són el número d'espermatozoides, és a dir, quants espermatozoides tenim en aquest ejaculat, no només això, sinó també com si són vius o morts, un paràmetre que s'anomena vitalitat, un altre que s'anomena motilitat, és a dir, si es mouen, no només si es mouen, sinó en quin tipus de motilitat tenen, per exemple, si és una motilitat rectilínia uniforme o si és una motilitat no progressiva, o es mouen però es queden en el mateix lloc, o si no es mouen. I també mirem un altre paràmetre que s'anomena la morfologia, és a dir, com morfològicament són aquests espermatozoides, si tenen un cap més gran de lo normal, un cap més petit de lo normal, si tenen dos cues, etcètera, etcètera.
1: D'acord. Déu-n'hi-do. Explica'ns què és aquest projecte LED fèrtil que, doncs, del qual tu n'estàs al capdavant. Què és
2: sí.
1: el que feu?
2: Aquest projecte LED fèrtil, que ara ja tenim 225 participants, és un projecte que volíem veure a nivell observacional, és a dir, sense fer cap tipus d'intervenció en els participants, simplement demanar-los informació i demanar-los mostres, a veure quins eren els principals determinants de la qualitat espermàtica a nivell d'estil de vida. Per exemple, una de les coses importants de l'estil de vida, doncs, seria l'alimentació, no? Però també volem veure què passa amb l'activitat física, què passa amb el fumar, què passa amb l'alcohol, què passa amb el sedentarisme, etc, etc, etc.
1: Per tant, aquesta és la primera fase de moltes altres?
2: Sí, aquest és un dels articles que ja tenim publicats, però sí, tenim molts altres articles que tenim en camí que volem veure altres determinants de la qualitat espermàtica, correcte.
1: Per tant, el Consell General, quin seria, Albert Sales?
2: Clar, el Consell General... només amb aquest estudi no podem dir-ho, però a veure, a nivell general, com millor, com més sants siguem, millor. Què vol dir més sants? Pues que mengem millor, fem més activitat física, dormim millor, etcètera, etcètera.
1: Clar, vosaltres que sou de la Universitat Rovira de Virgili, aquella cançó dels pets de menja avellanes ara us anirà estupendament, no?
2: Sí,
1: un
2: correcte,
1: rema, no?
2: Sí, i tant.
1: Però això ja seria, ara estic pensant, anirà més dirigit cap als homes de 45 anys, que aquesta cançó ja té un grapat d'anys. Doncs Albert Sales, moltes gràcies per explicar-nos-ho i enhorabona per aquesta investigació i a continuar-hi. Fins aviat.
2: Moltes gràcies a vosaltres i per fer difusió.
0: Innovació, tecnologia i investigació, el futur del primer sector és present a la Vaca Tecnològica. Som Terra, el programa del sector primari amb valor afegit a la teva ràdio local.
3: Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat, aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Aquell any.
4: Abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta. Donar sang o plasma, perquè segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.

0: Sabies que...
1: Les estrelles no són perfectament redones. De fet, algunes estan tan deformades per la seva pròpia rotació que tenen una forma clarament aixafada. Un dels exemples més espectaculars és Arkenar, una estrella situada a uns 140 anys llum de la Terra. Gira sobre si mateixa a més de 250 km per segon a l'Equador. Aquesta velocitat és tan extraordinària que la força centrífuga fa que l'estrella s'eixampli pel centre i s'aplani pels pols. El seu diàmetre equatorial és aproximadament un 50% més que el polar. Si poguéssim observar-la de prop, no veuríem una esfera, sinó una forma semblant a una carbassa lleugerament aixafada. Aquesta deformació també afecta la temperatura de la seva superfície. Els pols, on la gravetat és més intensa, són molt més calents i brillants que l'Equador. Aquest fenomen es coneix com enfosquiment gravitatori, tot i que, paradoxalment, són els pols els que brillen més. Estudiar aquestes estrelles ajuda els astrònoms a entendre millor com influeixen la rotació extrema, la gravetat i la pressió en l'evolució estel·lar.
2: Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat. Aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Aquell any.
3: La inspecció tècnica de l'edifici va detectar deficiències al vostre edifici? Esteu fent obres sobre les instal·lacions comunes, l'estructura, posant aïllaments de les façanes o millorant l'accessibilitat de l'edifici? Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès perquè s'han obert les subvencions de 2026. Teniu fins al 24 d'agost per demanar-les.
4: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

Hola i benvinguts a Calidoscòpia, l'espai en el qual fem honor a la música pop i tot allò que l'envolta. En aquest capítol repassarem Laundry Service, el disc amb què Shakira va fer el salt definitiu al mercat internacional i es va consolidar com una de les grans estrelles del pop de principis dels anys 2000. Publicat l'any 2001, aquest cinquè àlbum combina pop i rock amb influències latines i àrabs, mostrant un artista en plena transformació en aquell moment. Més enllà dels grans èxits que encara avui sonen arreu del món, Laundry Service és un disc que reflecteix aquesta evolució artística de la nostra cantant colombiana i la seva capacitat per connectar amb públics molt més diversos sense perdre la seva personalitat. Avui, a Calidoscòpia, escoltarem algunes de les cançons més destacades de l'àlbum i descobrirem les històries, les influències i les curiositats que s'amaguen darrere d'un dels discos més importants de la seva carrera. Comencem aquest viatge musical per Laundry Service. Durant aquesta hora més musical repassarem la música d'una de les artistes llatines més influents de les darreres dècades, Shakira, i ens centrarem especialment en el seu cinquè àlbum d'estudi Laundry Service, un disc que va ser publicat el 13 de novembre de 2001 i que va marcar un abans i un després en la seva trajectòria, ja que li va obrir definitivament les portes del mercat internacional gràcies a la combinació del pop, el rock i els ritmes llatins que caracteritzen aquest treball. Si parlem de la nostra protagonista, la Shakira Isabel Mebarak Ripoll va néixer l'any 1977 a Barranquilla, a la costa caribenya de Colòmbia. Podem dir que des de ben petita va mostrar una gran passió per la música, la poesia i la dansa, i amb només 13 anys ja havia signat el seu primer contracte discogràfic. Els seus dos primers àlbums, Magia i Peligro, van tenir una repercussió limitada, però li van servir per començar a obrir-se camí dins la indústria musical colombiana. El gran punt d'inflexió li va arribar l'any 1995 amb Pies Descalzos, un disc que la va convertir en una de les noves veus del pop llatí gràcies a cançons com Estoy aquí o ¿Dónde estás, corazón? 3 anys més tard, amb l'àlbum ¿Dónde están los ladrones?, Shakira confirmava el seu talent com a compositora i consolidava el seu èxit arreu de Llatinoamèrica i Espanya. Després de tota aquesta etapa, la cantant va decidir assumir un nou repte, gravar el seu primer disc en anglès. El resultat va ser Laundry Service, un treball que mantenia l'essència de Shakira però que la presentava a milions de nous oients arreu del món. L'àlbum va convertir-la en una estrella global i va demostrar que era capaç de traspassar fronteres sense renunciar al seu estil. I nosaltres començarem aquest recorregut amb un dels grans himnes del disc. Aquesta és Suerte, la versió en castellà de Whenever, Wherever, el senzill que va presentar Laundry Service i que va donar a conèixer Shakira a escala mundial.

Acabem d'escoltar Suerte, la cançó que va presentar Laundry Service i que es va convertir en un dels grans èxits de Shakira. El tema va arribar al número 1 en nombrosos països i va impulsar l'àlbum fins a vendre més de 13 milions de còpies a tot el món. Aquell èxit va convertir la cantant colombiana en una de les primeres artistes llatines de la seva generació a triomfar simultàniament als mercats hispanoparlants i anglosaxons. La idea de gravar un disc en anglès va prendre força després de l'enorme èxit internacional de ¿Dónde están los ladrones? Tant Gloria Estefan com el seu marit Emilio Estefan la van animar a fer el salt al mercat internacional, però va ser especialment la Glòria qui la va convèncer que tenia la capacitat d'escriure també en anglès. Shakira va assumir el repte amb una condició molt clara. Volia ser ella mateixa qui escrivís totes les lletres. Per aconseguir-ho, va dedicar mesos a perfeccionar l'idioma i, segons explicat en diverses entrevistes, llegia i consultava diccionaris de sinònims per trobar les paraules que millor expressessin el que realment volia transmetre. Continuem ara amb una cançó molt diferent. Te dejo Madrid és una declaració d'afecte a la capital espanyola, una ciutat on Shakira va passar llargues temporades durant els anys en què la seva carrera començava a créixer a Europa. Amb una sonoritat que combina pop i rock, la cançó reflecteix la nostàlgia de deixar enrere un lloc que havia estat important en la seva vida. Escoltem com sona.

acabem d'escoltar Te Dejo Madrid, una cançó que reflecteix molt bé una de les grans novetats de Londres Service, una sonoritat més propera al pop i al rock internacional, però sense perdre els trets que sempre havien definit la música de Shakira. Les guitarres tenen més protagonisme, les produccions són més contundents i conviuen amb melodies molt pop i amb les influències llatines i orientals que l'artista ja havia incorporat en els seus treballs anteriors. La gravació del disc va ser un procés llarg que es va desenvolupar entre diferents estudis dels Estats Units i les Bahamas. La cantant de Barranquilla es va implicar molt en tot el procés creatiu, escrivint les cançons, participant en els arranjaments i treballant colze a colze amb els productors per aconseguir un so que fos internacional però que continués sonant genuïnament seu. Quan l'àlbum va sortir al mercat, molts seguidors van celebrar aquesta evolució musical i la naturalitat amb què Shakira havia fet el pas cap a un públic global. Tot i que alguns fans de la primera etapa trobaven a faltar el so més cru i rock que dels seus discos anteriors, la majoria va valorar positivament aquesta nova direcció que mantenia la seva manera tan particular d'escriure lletres i la seva personalitat artística. Amb el pas dels anys, Londres Service s'ha convertit en un dels discos més representatius del pop dels primers anys dels 2000. Però fem ara una parada amb una de les balades més estimades de l'àlbum. Aquesta és Que me quedes tu, una cançó que parla de trobar refugi en les persones que estimem quan tot el que ens envolta sembla desaparèixer.

Que me quedes tu és una de les balades que millor resumeix l'essència de Shakira com a compositora. Tot i que Laundry Service va suposar el seu gran salt internacional, el disc no va perdre aquell vessant íntim i reflexiu que ja era present en els seus treballs anteriors. Si comparem aquest àlbum amb Pies Descalzos o Dónde Están los Ladrones, el canvi és evident. Aquells discos estaven molt marcats pel rock llatí i per una producció molt més senzilla, mentre que a Laundry Service el pop pren molt de protagonisme i el so esdevé més internacional amb arranjaments més elaborats i pensats per arribar a un públic global. Tot i això, Shakira continua mantenint elements que sempre l'han identificada, com les guitarres, les influències orientals i una manera molt personal d'escriure les seves lletres. Aquesta nova etapa també anava acompanyada d'un canvi d'imatge. Els cabells rossos, que ja havia començat a lluir poc abans de la publicació del disc, es van convertir en un dels seus signes d'identitat. També va adoptar una estètica més sofisticada i més pròpia de l'escena pop internacional, molt diferent de la imatge més alternativa rockera dels seus primers anys. Però seguim descobrint Laundry Service amb una de les cançons menys conegudes de l'àlbum, però que recupera bona part de l'energia rock dels inicis de Shakira. Escoltem com sona Rules.

gravar Londres Service també va suposar un dels reptes més grans de la carrera de Shakira. Tot i que ja parlava anglès, no se sentia prou segura per escriure cançons en aquest idioma, per això va dedicar prop d'un any a perfeccionar-lo abans d'entrar definitivament a l'estudi. Al darrere de Londres Service hi trobem també un equip de productors de primer nivell. Shakira va assumir bona part de la producció del disc, però també va treballar amb Lester Mendez, Tim Mitchell, Emilio Estefan Jr. i

0: Bon dia, són 2:15, us parla Carla Ramos. La plataforma Salvem el Calderí ha posat en marxa una campanya de recollida de signatures sota lema Conservem els horts de Can Filosa per reclamar que es preservi aquest espai agrícola i natural de Mollet del Vallès davant el projecte municipal de construir-hi un aparcament públic provisional. La plataforma rebutja aquesta redefinició de l'espai i assegura que es tracta d'una zona d'horta plenament activa mantinguda des de fa dècades pels veïns i veïnes del barri. Guifré Bonvilà, membre de la plataforma Salvem el Calderí, ha comentat que el que volen és que regularitzin els terrenys i s'estableixi una llista de gent amb dret a ús.
1: Segurament s'hauria d'actuar per organitzar-ho una mica, regularitzar-ho i que hi hagi doncs, una llista doncs, de gent amb dret d'ús i que això es gestioni doncs, des de l'Ajuntament. No? Vull dir que seria, aquesta és la nostra reivindicació una mica, que es preservi i que s'organitzi millor.
0: Els impulsors de la campanya destaquen el valor ambiental dels horts, que consideren un refugi per la biodiversitat urbana. Afirmen que en aquest espai hi conviuen arbres, fruiters, plantes aromàtiques i vegetació de prat que serveixen d'hàbitat a nombroses espècies d'insectes, petits

rèptils, eriçons i ocells tan migradors com sedentaris. I per altra banda, us informem que el bar Kansas de Mollet del Vallès, situat al carrer Can Filosa número 13, s'ha convertit recentment en una de les localitzacions escollides per al rodatge de Perifèriques, el nou projecte cinematogràfic dirigit per David i Lundain i produït per Inicia Films. Durant una jornada de prop de 14 hores, l'establiment ha quedat completament adaptat a les necessitats de la producció amb la presència d'actors, tècnics i equips de filmació enregistrant diverses seqüències de la pel·lícula.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dilluns de 21 a 23 hores, diumenges de 17 a 19, a Ràdio Mollet 96.3 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

Us convidem a fer un veure al bar Tiki de Ràdio Mollet, un espai on podeu sentir el millor rock, soul, rhythm and blues, on parlem de la música i de les històries que l'envolten.

Continuem el nostre recorregut per Londres Service, el disc que va convertir Shakira en una estrella de dimensió mundial i que va demostrar que era possible fer el salt al mercat internacional sense perdre la pròpia identitat artística. Amb aquest treball, la cantant colombiana va aconseguir unir el pop i el rock amb influències llatines i orientals, creant un so molt personal que encara avui continua sent una referència dels primers anys 2000. La rebuda del disc va ser absolutament extraordinària. Londres Service va liderar les llistes de vendes en nombrosos països i va superar els 13 milions de còpies venudes a tot el món. Els senzills Whenever, Wherever o Suerte, en la seva versió en castellà, Underneath Your Clothes i Objection Tango, van sonar de manera constant a les emissores de ràdio i a les televisions musicals, consolidant a la nostra artista com una de les més importants del panorama internacional. Aquest èxit també es va traduir en nombrosos reconeixements. L'àlbum va rebre diverses nominacions i premis internacionals, mentre que Shakira va ser distingida, entre d'altres, amb 5 premis als MTV Video Music Awards Llatinoamericans de 2002 i un International Viewer's Choice Award als MTV Music Videos Awards. A més, la gira de Tour of the Mongoose, que va servir per presentar aquest disc arreu del món, va ser la primera gran gira mundial i va confirmar que el fenomen Shakira havia traspassat definitivament qualsevol frontera. I ara és el moment d'escoltar una de les cançons més atrevides de l'àlbum. Amb una clara inspiració en el tango i una producció carregada d'energia, arriba Te aviso, te anuncio, tango, un dels senzills més recordats de Londres Service.

Te aviso, te anuncio és una de les cançons més singulars de tot el disc, ja que recupera una de les grans influències de la colombiana, la barreja d'estils aparentment allunyats. En aquest cas, parteix del tango tradicional i el combina amb una producció pop-rock molt més moderna, demostrant una vegada més la seva capacitat per experimentar i portar sons diferents al terreny del pop comercial. La cançó parla d'un moment de ruptura i de reafirmació personal. Shakira utilitza una actitud desafiant per explicar el final d'una relació, deixant clar que ha arribat el moment de passar pàgina i recuperar el control de la pròpia vida. Tot i que no va tenir el mateix impacte mundial que Suerte o Underneath Your Clothes, aquesta cançó va ser un èxit important dins de l'àlbum i va arribar al número 1 de les llistes de diversos països llatinoamericans i d'Espanya. A les plataformes digitals, la cançó ha continuat mantenint una gran popularitat amb milions de reproduccions, especialment gràcies al seu videoclip, un dels més recordats d'aquesta etapa de Shakira. En aquella època, darrere de la imatge d'una nova estrella del pop mundial, hi havia una artista molt implicada en tot el procés creatiu. Shakira no només interpretava les cançons, sinó que les escrivia, decidia els arranjaments i buscava constantment una manera de combinar èxit comercial amb una identitat pròpia. Aquesta voluntat de controlar el seu camí artístic és una de les claus que expliquen la seva trajectòria fins al dia d'avui. Canviem ara de registre amb una de les cançons més personals del disc i que és Eyes Like Yours, Ojos Así, que recupera una de les facetes més característiques de Shakira, la fusió entre el pop occidental i les seves influències d'arrel oriental.

A principis dels anys 2000, la vida de Shakira estava vivint una transformació enorme. En molts pocs anys havia passat de ser una estrella del pop llatí a convertir-se en una artista coneguda arreu del món. L'èxit del Laundry Service va canviar completament la seva rutina. Viatges constants, promocions internacionals, entrevistes i una exposició mediàtica molt més gran del que havia tingut fins aleshores. En l'àmbit personal, aquella etapa també estava marcada per una relació molt important amb Antonio de la Rúa, fill de l'expresident argentí Fernando de la Rúa. La parella va començar la seva relació l'any 2000 i ell va tenir un paper destacat en la gestió de la carrera de Shakira durant aquella etapa. Tot i que no era habitual que l'artista parlés massa de la seva vida privada, la seva relació es va convertir en una de les més comentades pels mitjans durant aquells primers anys. Pel que fa a les cançons, molts seguidors han buscat sempre referències personals dins de les seves lletres. En el cas d'aquest disc, una de les cançons que més s'ha relacionat amb aquesta etapa és Underneath Your Clothes, una declaració d'amor que Shakira va escriure en un moment de gran felicitat personal i que sovint s'ha vinculat amb Antonio de la Rúa. La mateixa artista ha explicat que moltes de les seves cançons neixen d'experiències personals, però també de sentiments i situacions amb què qualsevol persona es pot identificar. Més enllà del component sentimental, aquest període de més popularitat mostra una Shakira que estava intentant trobar l'equilibri entre dues realitats, la de la gran estrella internacional que començava a omplir estadis i la d'una compositora que continuava buscant expressar emocions pròpies a través de la música. I precisament ara escoltarem una cançó que encaixa molt amb aquesta vessant més íntima i emocional. Ready for the Good Times és un tema que mostra una Shakira més lluminosa i despreocupada, amb una energia molt marcada pel pop dels primers anys dels 2000.

Ready for the Good Times ens mostra una altra cara de Londres Service, una Shakira més desenfadada, amb ganes d'experimentar i jugar amb diferents ritmes i textures. Enmig d'un disc amb grans dosis d'emoció, aquesta cançó aporta un punt d'optimisme i energia, recordant-nos que l'àlbum també tenia espai per a temes més lleugers i festius. Però continuem ara amb Full, una cançó que recupera el costat més emocional de la nostra cantant d'avui i que ens apropa de nou a la seva faceta més personal com a compositora.

Això era Fool, i el títol fa referència a aquella sensació de sentir-se vulnerable quan estimem algú i ens deixem portar pels sentiments. La paraula, que en anglès significa ximple o il·lus, parla d'aquell moment en què una persona és conscient que pot estar cometent un error, però que tot i així decideix seguir el seu cor. És una cançó sobre l'amor, la fragilitat i les contradiccions que sovint apareixen en les relacions. Amb aquest tema arribem ja al final del nostre recorregut per Laundry Service, un disc que va marcar un abans i un després en la carrera de Shakira. Durant aquesta hora hem anat descobrint com un artista que ja era una figura destacada del pop llatí va aconseguir fer el salt internacional adaptant el seu so a un nou públic sense perdre la seva identitat. Hem repassat alguns dels temes més importants de l'àlbum, des dels grans èxits que la van convertir en una estrella mundial fins a aquelles cançons que mostren la seva vessant més personal i creativa. També hem vist com aquest moment va transformar la seva carrera. Després de Laundry Service, Shakira va continuar consolidant-se internacionalment amb discos com Fijación Oral Volumen 1, Oral Fixation Volum 2, She Wolf o Sale el Sol, mantenint sempre aquesta capacitat de reinventar-se i combinar diferents estils. Més de dues dècades després, Laundry Service continua sent recordat com el disc que va obrir definitivament les portes del món a Shakira i que la va convertir en una de les artistes llatines més importants de la història del pop. Nosaltres posem punt i final a aquest viatge musical amb l'última cançó del disc, Poem to a Horse, un tema que resumeix molt bé aquesta barreja entre força, emoció i personalitat que ha anat definint sempre Shakira. Tornarem amb més música i més històries per explicar. Que vagi bé!

0: Miquel Martí i Pol, Salvador Espriu, Marta Pessarro.
1: El combat dels poetes, amb Dolors Navarro. El combat dels poetes, música i poesia a Ràdio Mollet.
0: El combat dels poetes, paraules que sorgeixen de l'ànima i fan el món un xic més bonic.
1: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu. Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dilluns de 21 a 23 hores, diumenges de 17 a 19, a Ràdio Mollet 96.3 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
4: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
5: Quina és la millor cançó de la...

0: Rock and Clàssics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Rock and Clàssics, amb Esteve Llop.
1: La inspecció tècnica de l'edifici va detectar deficiències al vostre edifici? Esteu fent obres sobre les instal·lacions comunes, l'estructura, posant aïllaments de les façanes o millorant l'accessibilitat de l'edifici? Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès perquè s'han obert les subvencions de 2026. Teniu fins al 24 d'agost per demanar-les.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa. Veus de ciutat. Perquè les ciutats les fem les persones. Donem veu als ciutadans i ciutadanes de Mollet. Veus de ciutat. Aquest estiu, a Ràdio Mollet.
1: Molt bona tarda, sou benvingudes i benvinguts una setmana més al programa Veus de Ciutat, un programa en el qual cada dilluns coneixem a persones doncs, que han contribuït al que és a la vida de Mollet i també encara hi continuen contribuint actualment. Avui en aquest espai ens acompanya la Marina Dunyà, que aquí saludem. Molt bon dia, Marina.
2: Hola, bon dia.
1: Gràcies.
2: Bon dia a tothom.
1: Bon dia a tothom. Gràcies per ser amb nosaltres, doncs, per compartir aquest espai, per deixar-nos conèixer també una mica millor. I la primera pregunta que li fem a tots els convidats és que es presentin. Per tant, Marina, qui és la Marina Dunyac?
2: La Marina, doncs, soc una persona que vaig néixer a Can Jornet de Gallecs l'any 1945, per tant, tinc 81 anys, i m'he passat la vida entre Gallecs, Mollet, i una miqueta, i també, doncs, no sé, he viatjat, he anat a treballar un any a Canàries, i he anat fent vida quotidiana de cada dia, no? I com una ciutadana normal i corrent.
1: Comentem precisament aquesta vida més professional, Marina. Com has contribuït a la ciutat?
2: Doncs, mira, jo a Mollet he fet, vaig fer de mestra quan em sembla que tenia 17 anys i doncs vaig ser la primera persona. Jo havia estudiat a les monges, no? I quan vaig acabar sisè de batxiller, que era aquell temps, no? Dels anys 60, doncs em van dir, vols fer classes a l'estiu, classes particulars? Vas dir, ah, sí, va, d'acord. I doncs, no sé, jo no pensava, no?, ser mestre, no res, jo volia ser una altra cosa, volia ser farmacèutica, imagina't. I bé, i quan vaig acabar l'estiu, ell em van dir, escolta'm, vols fer classes ara? Vols fer de mestre? I jo vaig dir, ah, doncs d'acord, no tenia carrera ni res, no? I llavors, doncs, em vaig començar a treballar, que devia ser l'any 62, 1962, i em vaig començar a treballar allà de mestra a les monges, que totes eren monges, menys jo, que era seglar, no? Esclar, això, les nenes, els alumnes, no?, les alumnes que eren nenes només, els hi feia gràcia, no?, perquè l'any anterior em havien vist amb uniforme i aquell any em veien com de senyoreta, no? I en comptes de senyoreta em deien nena, nena, no? I vaig seguir allà un any, dos anys, bueno, vaig seguir 9 anys treballant-hi, però com va fer 2 o 3 anys, i llavors vaig pensar, bueno, doncs ara si ja has començat a fer de mestre, tindries que treure el títol, perquè si no això... Es té que dir que aquells anys, els anys 60, no, 50, no hi havia mestres, no hi havia titulacions, perquè no hi havia estudis, perquè sortíem d'una guerra, a l'època franquista, les dones tampoc estudiaven, i per tant faltaven molts mestres, no? Hi havia moltes classes, no era jo sola la que treballaven sense títol, n'hi havia moltíssima gent, no? Però llavors vaig pensar, doncs bé, doncs va, bueno, llavors és com que a casa meva necessitaven els diners, doncs jo treballava de dia i a les 6 de la tarda me n'anava corrents a Barcelona i vaig estudiar magisteri. Vaig estudiar magisteri, doncs, amb el Xerta Pavau, que era on hi havia l'escola de magisteri. I llavors ja vaig fer de mestra. Llavors ja tenia el títol. I com vaig tenir el títol, després vaig treballar a Barcelona, a l'escola Virolai, després vaig treballar a Granollers, a l'escola municipal, i després vaig tornar a Mollet. I llavors vaig treballar ja primer com a interina i després ja com a funcionària a l'escola pública. I a l'escola pública vaig treballar, doncs, vaig treballar a la Reina Sofia, que era o Princesa Sofia, em sembla que era encara, i que ara, doncs, és a l'escola del Bosc. Després vaig treballar a la protecció de menors, que llavors es deia Ramon Albó. Després vaig treballar al carrer Bapau, que era una... O sigui, era un moment que no hi havia escoles per tothom i, per tant, hi havia moltes aules provisionals, no? I, per tant, es convocaven allà on ens podíem, però comptava que hi hagués un mestre, unes cadires i on estava. Són anys de molta dificultat, però de molta lluita i d'un gran record de tot el que es va poder aconseguir, no? I llavors va ser la Pau i, finalment, quan es va obrir el Sant Jordi, doncs vaig treballar allà al Sant Jordi. Això és el meu recorregut de mestre, en quant a Mollet, no? Però després, ja feia molts anys que feia de mestre, I jo sempre deia, jo un dia, jo no faré de mestre sempre, els deien els meus companys. No
1: és,
2: faré...
1: és una carrera més que et va escollir a tu, no?, una mica pel que comentaves, que t'hi van aportar la vida.
2: Que m'hi va aportar la vida, no era jo. Jo m'hi sentia bé, eh? I a més, jo ho recordo amb molt carinyo, no? Però feia molts anys, i jo en els meus companys sempre els deia, però jo no faré de mestre sempre, eh? Perquè jo un dia muntaré un bar que s'hi podrà cantar, es podrà recitar poesia, ja ho veureu, jo un dia ho muntaré. Va. Bé, aquí ve, començo una altra història nova de la meva vida. Doncs jo estava esgotada, tenia moltes pressions, hi havia boda gallecs també, que després ja en parlarem, i com que era funcionària del Ministeri d'Educació i Ciència, ho dic així perquè era des de Madrid, doncs mira, vaig dir, jo me'n vaig de Mollet un any i me'n vaig a treballar a un lloc ben lluny. Saps que a vegades la ment necessita descansar. No?
1: Sí, nous aires, noves persones,
2: tal. I me'n vaig anar a treballar a Canàries, a Tenerife.
1: Déu-n'hi-do.
2: Un poble que es diu Granadilla de Abona, que no hi havia ni postals, eh? O sigui, allà penjat en el Teide, preciós. Tinc el record d'aquell any que vaig anar a fer de mestre embobigat en paper de plata. De bons records, de bon sanejament personal, saps? Bueno, allò per mi va ser molt important. Doncs bé, un dia, al mes de maig, em truquen uns amics aquí a Mollet i em diuen, saps, Marina, aquell bar que tu sempre dius que vols muntar ja està muntat a Mollet, perquè l'havien muntat feia poc, jo no hi era.
1: Sí.
2: Diu, i se'l traspassen. I ara nosaltres hem anat allà i hem fet una paga i senyal, perquè hem dit, potser sabem una persona que els hi pot interessar. I vam fer paga i senyal.
1: Déu-n'hi-do.
2: Sí, són amics, de debò. I diu, què? I jo dic, ah, doncs el primer cap de setmana que trobi avió, doncs vinc. El primer cap de setmana que vaig trobar avió, ah, diu, i també t'hem trobat un soci. D'acord, ho tenia tot preparat, no? Vaig agafar l'avió i sí, vaig anar a veure la Marieta, o que és la Marieta, sí, que era petitona, que havien començat, però la gent que ho portava no s'hi anava prou bé, o no s'entenien, no sé massa, i llavors, doncs allà mateix vaig dir que sí, que deixava el magisteri i anava en aquell bar que jo sempre parlava, no? I en l'any 1984, doncs vaig demanar excedència, ja vaig demanar a Canàries, perquè ara tenia allò, la plaça, i vaig obrir la Marieta.
1: És a dir, que la vida també t'hi va portar, la Marieta. Eh?
2: També, eh? També. És que escolto.
1: I també, Marina, parlem molt de la teva part també professional a Gallecs, perquè també ja estàs molt arrelada al territori.
2: Llavors, un altre tema de la meva vida que també m'hi han portat, no ho vaig pas escollir jo, néixer a Gallecs, no? Doncs jo neixo a Gallecs, i llavors, l'infància a Gallecs, doncs pensem que a Gallecs no hi havia carretera, hi havia un camí de carro només, era molt dificultós baixar a Mollet, o sigui, a vegades ens imaginem coses, no? Que bé, viure a Gallecs, deien que bé. Dic, no, escolta'm, de platònic o de no en té res. Era molt dificultós viure a Gallecs, i encara ara, encara ets problema. Pot ser molt bucòlic, no?, veure-ho des de fora, però quan estàs a dintre, pensem això, no? No teníem carretera. I llavors jo recordo la infantesa, doncs, bueno, que hi havia una escola unitària i anàvem allà tots els nens i nenes de Gallecs, i allò m'agradava. I llavors un dia, doncs, em van comprar una bicicleta i em van dir, doncs ara aniràs a col·legi a Mollet a les Monges. I em van convocar amb una bicicleta, amb una meva germana que tenia més gran que jo, i llavors vam... Però, esclar, anar amb bicicleta era anar amb carcaminets, amb fang, fred, saps? O sigui, són coses que de bucòvic no en tenia poc. I llavors, doncs, Gallecs, doncs, això, a casa feien de pagès, és una agricultura circular totalment, o sigui, tothom vivia, i totes les cases de pagès, que n'hi havia 79, que totes feien de pagès, i llavors eren economies que estaven pensats per la família i vendre alguna cosa per poder subsistir. Això era l'agricultura que hi havia a Gallecs, no? Fins que arriba l'any 70 i arriba l'expropiació. I allò sí que és un dalt-a-baix molt gran, perquè també a la Guàrdia Civil i et diu que en 6 mesos tens que marxar. I, per tant, doncs això a totes les cases, gent que va marxar, i a casa meva, doncs a Can Jornet, doncs la meva mare va dir: d'aquí no marxem, perquè la meva generació fa quatre generacions que estem aquí i no marxarem. I no vam marxar, vam fer i altres cases, Can Salvi, Can Castellà, no? Vàries cases no van marxar, es va resistir. I allò va seguir, perquè va morir el Franco, i aquella expropiació va quedar com allò aturat, uh-huh. Però sempre hi havia aquella amenaça, sí. No? I llavors, aquestes 1.500 hectàrees, això, els 1.500 hectàrees que vien expropiades passen a ser de la Generalitat, és un terreny públic, i per tant la Generalitat i els ajuntaments volen edificar gallecs, i aquí comença la gran batalla de defensar gallecs, uh-huh. Que es crea la Comissió de Defensa de Gallecs.
1: Que encara no? Continua aquesta
2: que encara
1: batalla.
2: Seguim, i ara encara seguim, uh-huh. Seguim ara, perquè ja ho saps, farem un documental, estem preparant un documental, és que serà molt maco. Doncs allò va ser tremendo, o sigui, saps? De totes maneres, estem parlant dels anys 80, no? Això comença amb la comissió 78, hi ha aquella manifestació de 100.000 persones o 8.000 persones, uh-huh. L'any 78.
1: Déu-n'hi-do.
2: Que això, allò era impensable, saps? I això és una lluita que es porta, una lluita molt forta, molt forta. Una lluita cos a cos, fins i tot, no? Vull dir que no era allò, no anàvem de bromes. Sort que van vindre ocupants de les cases que es havien quedat buides, i amb aquesta gent són els que encara ens veiem i ens hem vist, uh-huh. Sempre, perquè allò es va crear una relació personal molt, molt maca. Uh-huh. I allò comença una lluita gran, i fins que se n'edifiquen, ja ho sabem tots quasi bé, no? Que se n'edifiquen la meitat, o sigui, tots els municipis van esgarrapant, menys Parets, i llavors van esgarrapant i en queden ara 750 protegides. Ho dic entre cometes, perquè és un terreny públic i bé se sapia. I això de gallecs, sí, també m'hi va portar història. No ho vaig escollir-ho pas jo, eh? Ni viure gallec, ni néixer gallecs, ni vaig apropiació de gallecs, això era algo que tenies que defensar el territori, no defenses gallecs, defenses el territori, no? Defenses la terra, no pot ser pisos a tot arreu.
1: Aquesta defensa de gallecs, que al final ha estat molt inherent a la vostra família, perquè comentaves doncs, que els teus pares van formar part d'aquesta resistència de famílies, creus que t'ha acompanyat també en altres facetes de la vida de defensar allò que hi creus o defensar allò que és teu?
2: No sé si m'ha acompanyat. No, segurament que és la meva manera de ser, també, eh? O sigui, no? Però l'altre dia, parlant amb la Judit Vizcarra, que va fer una foto, sí. I parlàvem de gallecs, no? Bueno, em sembla que era el dia que vam presentar el projecte del documental en el casal, i jo deia que gallecs és com jo si portés una motxilla plena de rocs, eh? Mm-hmm. O sigui, és un pes que portes, no? És un pes que portes, perquè ara a casa meva, a Can Jornet, hi viuen els meus nebots. Un fa de pagès, ja ho saps, no? Però a gallecs sempre hi ha problemes. Ara es volen fer otorgar les terres. 50 sí. Anys que no hi havia ni un paper. O sigui, estaves d'ocupa, total. 50 anys, no és broma, 50 anys. Ara que es vol intentar arreglar, també hi ha problemes. O sigui, és un... gallecs és un tema no resolt. Mm-hmm. I sobretot a la meva vida no està resolt, o sigui, i sempre penso que ho tinc que defensar.
1: Jo és no com un patiment, gallec. No? Potser és que sempre acompanya.
2: Exactament. Mm-hmm. És com un patiment que t'acompanya, eh? Sí que clar. És maco, sí que s'han fet coses conjuntes, i a mi el que m'ha agradat més és que sempre s'ha defensat conjuntament, mm-hmm. No una família, sinó tota la família. Quan es fan fires, es fan amb tots els pagesos, quan l'associació de veïns, els veïns, no? Sempre hi ha com una col·lectivitat, jo crec que és un model de col·lectivitat gallega, i com s'ha defensat, la comissió funciona fins al 83, 84, 85, després ve el CANEM, que és la plataforma per la defensa, sempre hi ha grups, no?, que van defensant gallecs, però en aquests grups hi ha com una línia que jo sempre hi vaig, o sigui, amb més intensitat o menys, no? Mm-hmm. I amb el CANEM no hi vaig participar-hi, però esclar, tu saps que estan allà, que si fan una cosa hi vas, no? Mm-hmm. O sigui, sí, és una cosa que
1: t'és inherent, Marina, que és, no pots evitar-ho.
2: Que no pots evitar-ho.
1: No pots evitar-ho. Abans ens comentaves una mica doncs, d'aquesta infància gallecs, no? De com la gent es pensava lo idíl·lica que era, però que la realitat doncs, potser no s'acabava traduint en les mateixes paraules. Què és el que més recordes d'aquesta infància gallecs?
2: Mira, jo me'n recordo, per exemple, de la siesta del meu pare. No? Per exemple, el meu pare feia una siesta de 10 minuts justos, eh? Ah, i jo anava allà sota el lledoner amb ell. Per exemple, mira, a buscar cargols amb el meu pare. Era preciós, amb el llum de carburo i... preciós. Anar-nos a banyar en el safreig, no? El safreig ple de llot, no et pensis.
1: Sí.
2: Però ficar-te a l'aigua, que no anaves mai al mar ni enlloc, a les nits, quan ell havia acabat de les vaques, que era on s'embrotaven més, o els porcs, o que sí, a mi aquests records, saps? Obrir llum de carburo, buscar cargols pels marges, em sap tan greu que s'hagin carregat tots els marges i que esclar, són vida, però em sap greu aquella busca de cargols, tu saps què era allò, el llum de carburo, no sé si es diu carburo en català, em sona que no, i anava, saps aquestes coses. Me'n recordo també una cosa molt agradable, era anar a l'escola, l'escola unitària. Allà hi havia nens i nenes i la mestra no gaire, però nosaltres ens ho passàvem bé després, no? I després, per exemple, una mica més gran, ja 10 o 12 anys o 13, no sé, llavors va vindre un capellà i aquell capellà va animar molt el poble, no? Bueno, me'n recordo les festes majors de petita, que la festa major a casa meva venien gent a dormir allà 3 dies de festa,
1: sí.
2: Les caramelles que es va muntar, un grup de caramelles, hi havia coses col·lectives, no? També, repeteixo, que això m'agrada, no? Això sí.
1: Després d'haver recordat aquesta infància, Marina, volem encetar el bloc cultural i a tots els convidats que veniu a vostra ciutat us demanem que abans de venir ens porteu una cançó preparada. En el teu cas has escollit una de Pau Riba, que du per títol Noia de Porcellana.
2: Sí.
1: L'escoltem una miqueta i després la comentem, si et sembla, Marina.

0: Doncs com dèiem, la cançó escollida per la Marina, Sa noia de porcellana, de Pau Riba. De fet, ella ens ha dit, poseu-me qualsevol de Pau Riba.
1: Sí.
0: Què és el que transmet aquest cantant?
1: Doncs jo trobo que ens va marcar molt, a molta gent, a mi. Bueno, no marcar, no. Era transgressor, Pau Riba, no? I cantava allò que tu volies sentir, ho se n'enreia, com la noia de Porcellana, no? És aquesta persona insensible que li passen, que se li caguen l'ocell al cap i no se'n don compte.
0: Mm-hmm.
1: Aquesta insensibilitat, aquest toc d'alerta, no? Que fa, escolta'm, vivim el món, ens tenim que escoltar nosaltres, no? I llavors el Pau Riba, doncs jo, per mi, jo encara m'escolto ara. O sigui, no és que em remeto a la meva joventut, encara em diu coses. Encara quan l'escolto ara em diu coses, no? O sigui que era la persona transgressora, la persona... A mi també m'ha agradat el Raimon, parlo d'aquella època, no? El Raimon, el Llach, etcètera, el Bovidi Molló, també era una mica més transgressor, i també m'agrada escoltar-ho encara, eh? O sigui, a mi encara em diuen coses aquests, de tantes vegades que ho has escoltat i que potser m'ho sé de memòria. Però el Pau Riba, per mi, em dona vida. Em dona vida, i me la dona ara encara, saps? Vull dir, sento la seva lletra, estic d'acord amb el que diu.
0: Són aquelles cançons potser que donen confort, no?
1: Que donen confort, exactament. Mm. Sí, és això, és això. Jo a vegades quan vaig a caminar i em poso auriculars, i si jo i normalment em poso molt pel Riba, eh? I jo no me'n dono compte que camino, escolto, saps? Mm-hmm. Descansa el meu cap, això, per descomptat, i a mi em diu coses, em dona vida, com tu dius, sí, a mi m'agrada. La seva lletra, la seva música, la seva no sé què, diferent, la seva transgressió, tot, no?
0: També entenc que són cançons que t'han acompanyat, per tant, també hi ha tot aquest valor sentimental al darrere.
1: Sí, exactament, i tant, i tant.
0: Doncs, Marina, estem arribant ja al que és el final de la conversa. Toca, arriba el torn de les preguntes ràpides. Convidem a tots els convidats. Si vols justificar-te, pots fer-ho. Si no, passem a la següent. Comencem, com sempre, parlant de gastronomia. Què prefereixes, Marina? La truita de patates amb ceba o sense ceba?
1: Amb ceba, no?
0: Amb ceba.
1: És molt sosa.
0: Li dóna més gust.
1: És que és molt sosa, eh?
0: Tens algun plat preferit?
1: A mi m'agrada el pollastre rostit amb prunes i pinyons. I m'agrada cuinar aquest, també.
0: Sí. Clàssic.
1: És molt bo. I m'agrada tot el que sigui cuina catalana.
0: Ara que estem a l'estiu, tens algun gust de gelat preferit?
1: Un?
0: Gust de gelat.
1: Ah, sí, m'agrada molt... M'agrada molt... Ara no sabré dir en català. El pistatxo?
0: El festuc.
1: El festuc amb mango. Boníssima combinació.
0: És estranya, la combinació. Jo no sé si ho he tastat.
1: Provo i us ho recomano.
0: Posem deures.
1: Poseu deures. Ja veureu que és magnífic, magnífic.
0: Què prefereixes, Marina, el matí o la nit?
1: El matí, ara. Ha canviat, la vida canvia, eh?
0: Això sí, els hàbits van canviant.
1: Els hàbits van canviant. Quan era jove m'agradava molt viure la nit, ara no. Ara no és que no m'agrada, és que no puc.
0: Arriba la son abans.
1: Arriba, sí, és que ja el cos ja t'ha dit prou, no?
0: Què prefereixes, enviar un WhatsApp o fer una trucada?
1: Fer una trucada.
0: Si poguessis tenir un superpoder, què t'agradaria tenir?
1: Mundial. Fer desaparèixer uns quants del mapa.
0: Déu-n'hi-do, bastant.
1: Uns quants personatges, sí.
0: Què preferiries, viatjar al passat o visitar el futur?
1: El futur.
0: I un lloc de Mollet que t'agradi, que no sigui Gallecs,
1: ai,
0: perquè si no t'ho posem molt fàcil,
1: ai,
0: Marina.
1: Que m'ho poseu molt fàcil, eh? Mira, doncs a mi saps que m'agrada? M'agrada la plaça Prat de la Riba, perquè hi ha sempre gent i sempre trobes algú. M'agrada molt el mercat municipal, el mercat del dimarts també, però hi ha molta gent, eh?
0: Sí.
1: Però jo el mercat municipal m'encanta, és un lloc que hi vas, que trobes gent, que compres en el botiguer, que fas la patava xerrada, que sempre trobes algú, anem a fer un cafè, anem a fer un cafè. M'encanta.
0: Lloc de socialització.
1: Sí.
0: I un lloc que evitaries de la ciutat o que no t'agradi tant?
1: Que evitaria? Mm-hmm. Doncs evitaria... Evitaria, què evitaria? Doncs no sé, tants pisos, no? Vull dir, no sé on ha estat superpoblat de pisos.
0: Mm-hmm.
1: Penso que Mollet tindria que respirar. I falta respiració, eh? No tot està Gallecs, eh? Tindria també el poble.
0: I Marina, ara sí que ja doncs fem aquesta pregunta de tancament, de com t'imagines el Mollet del futur o el Gallecs del futur, o com t'agradaria que fos la ciutat?
1: Va bé. Doncs a mi m'agradaria que Mollet del futur estigués, com et deia ara fa un moment, tingués més aire. Més aire, no tants pisos, i per tant jo crec que a Mollet li falta una biblioteca, li falta un auditori, li falta un teatre. Per tant, tenim, falten aquests espais que es tenen que resoldre.

0: Bon dia, són dos quarts. Us parla Carla Ramos. La sortida de Mollet del Vallès de la llista de municipis amb el mercat residencial tensionat ja té la primera reacció del govern municipal. La regidora d'Habitatge, Marina Escribano, ha valorat la decisió aprovada per la Generalitat i ha assegurat que la regulació dels preus de lloguer ha servit per posar-hi el fre. Marina Escribano ha comentat que sense aquest topall els preus de lloguer podran pujar a la nostra ciutat.
1: També té, doncs, aquest efecte de que ens perjudica, en certa manera, de sortir d'aquesta llista i, per tant, doncs, que ens podem trobar d'aquí un any en què hagi tornat a pujar un cop els propietaris, les propietats, doncs, ja no tinguin limitat el preu de lloguer i, per tant, torni a elevar-se en l'import.
0: Davant d'aquesta situació, els preus de lloguer a Mollet podrien incrementar en els pròxims anys, tot i que la ciutat podria entrar en el nou paquet de municipis de nova declaració, i és que la Generalitat de Catalunya ha prorrogat durant un any la primera declaració de zones tensionades i, paral·lelament, n'ha aprovat una de nova. Abans que els canvis siguin efectius, les declaracions s'han de publicar al Diari Oficial de la Generalitat i s'obrirà un període d'al·legacions. Marina Escribano ha remarcat que l'Ajuntament de Mollet està valorant presentar al·legacions a la Generalitat per fer distincions dins dels barris de la ciutat. I continuem parlant d'habitatge, perquè la Generalitat de Catalunya ja és la propietària dels habitatges de la promoció de la Vinyota a Mollet del Vallès, una operació que assegura la continuïtat d'aquests pisos dins del parc públic de lloguer assequible i dona estabilitat a les famílies que hi resideixen. De fet, els llogaters ja han signat els nous contractes amb la Generalitat, un tràmit que consolida la seva continuïtat als habitatges.

0: El Club del Country. Bring the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Us convidem a fer un veure al bar Tiki de Ràdio Mollet, un espai on podeu sentir el millor rock, soul, rhythm and blues, on parlem de la música i de les històries que l'envolten.

Sabies que... Hi ha un fenomen natural molt estrany anomenat llac explosiu. Un exemple real és el Lake Nyos. Aquest llac es troba sobre una zona volcànica i acumula grans quantitats de diòxid de carboni al fons. Aquest gas queda dissolt a l'aigua a causa de la pressió, com si fos una beguda amb gas, però a escala gegant. Durant anys, el gas es pot anar acumulant sense que passi res aparent. Però si alguna cosa altera l'equilibri, com un terratrèmol, una esllevadissa o fins i tot un canvi de temperatura, el gas pot alliberar-se de cop en una erupció invisible.

0: visible. Això s'anomena erupció limnètica. El diòxid de carboni surt ràpidament a la superfície i es dispersa per l'aire. El problema és que aquest gas és més dens que l'aire i pot desplaçar l'oxigen. Això pot provocar asfíxia a animals i persones sense gairebé cap avís. Això va passar al 1986 quan una alliberació sobtada de gas va afectar pobles propers.
1: T'agraden les sardanes? Escolta el programa Espai Sardana, presentat i dirigit per Núria Figuera i Marina Saborido. Espai Sardana, un programa de ràdio per escoltar sardanes i està informat de ballades i audicions que es fan arreu del territori.
2: Sou el 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: El combat dels poetes, un programa de música i poesia amb Dolors Navarro.
2: Bon dia. Benvinguts al combat dels poetes. Us parla Maria Dolors Navarro Sánchez, amb el suport del Servei Tècnic de Ràdio Mollet del Vallès. Avui farem el poeta Jordi Sarsanedas. És un poeta del segle XX que ja havíem tocat fa cosa d'un parell d'anys. Ja hem fet el seu llibre La Rambla de les Flors. I avui farem un altre llibre d'ell que es diu Cor meu, el món. Joc. Ara fora, si vols, fidel com un prodigi, l'amor que ens trenaria els gestos i els sospirs. Un beire fetiller d'exòtics elixirs, del passat recelós fundia tot vestigi. Fórem dos purs amants de blanca i alta flama, quan el flux d'encanteri hagués rentat d'oblit els nostres cors, nafrats durant la llarga nit que sobre el nostre amor estén la seva rama. Fórem, si t'avalleix, en un alt mirador de ja desafinats i fabulosos nacres i brises i perfums i les músiques sacres d'algun orgue sonant amb boires d'antigor. Tu fores, si et plagués, d'un blanc de tija tendra, i tindries els ulls estols de signes blaus. Signaria el reflex d'incendiades naus pels teus cabells trenats sota un lleu vel de cendra. Jo fora, què sé jo, et tindria les mans com sempre t'he volgut, a la màgica treva d'un temps suspès al clar migdia dels amants. Et miraria els ulls. Quan el plaer d'amor ja passés el desig de la ciutat de gemmes, miraríem l'estesa, i no fora, sinó una llum nova a la ciutat de sempre.

el pic de fum. Somio jardins i fulles. L'airet somio em desperta i torna a despertar-me. El punt més dolç de l'ombra, amb el pic de fum d'un foc de jardiner. Tot el soroll del món, sermons i calaixeres, tot crema molt i molt lluny. Enlloc, potser, o mai. Rere la faramalla de les flames triomfa la tendresa de la cendra. Amanyago un rastre de tebió. M'hi endormisco en el somni. Trobaria, potser, si el volia, si el buscava, un granet d'or dins el gresol. L'aire em desperta, somio, i torna a despertar-me. Però no hi ha gresol, només el pic de fum que m'ha quedat al somni.

cor meu al món. Voldria mirar, mirar més fort, lligar aquests arbres, aquells arbres que fugen al cel, les ones, més fort, lligar-me amb la llum i les pedres, l'enorme pedra de la llum. Res no em mira prou, però mira i no em veu. I què es desfibra, el món o jo, mirall? Llindar de comiat, potser somriure, despreniment, desistiment, la mà que diu adéu, que prem i amolla, la gràcia d'un dia clar, certa, punyent, però pàl·lida, sense remei. Se'm queda enrere, a baix i enrere, cor meu al món. No puc vestir-te de mirades. Jo sóc això que miro i se m'escapa.

El poema següent porta per títol Almadrava. I per al qui no el recordi, us diré que l'Almadrava és un tancat amb compartiments interns fet amb xarxes que serveix per pescar tonyines o altres espècies migratòries. I després, més avall, ens sortirà la paraula reguitnant, que és un verb, reguitnant, és un verb que refereix a clavar guitzes, o sigui, cops de peu. Almadrava. Aquesta negació, la muralla profunda, no la veus i et fereix. Gernació tumultuosa, tot un poble armat de llum. La llum es trenca, vidre damunt la pell i els músculs debades poderosos. Tant de vida, de sobte, rebullint, llum cega, encabritada, reguitnant. Rebutja i torna a rebutjar la nit imperiosa que la ferra. Ni un crit, i tot és crit. I després és silenci, molt pur, molt dur, com abans fins i tot de qualsevol silenci. La sang tacava els dits del mar, el braç, la galta. La sang embruta la sal, tan blanca. I després, una mà renta l'altra. El mar s'ho perdona tot. La teva mort, la meva mort, un oblit llis, perfecte.

dibuix i desdibuix. No m'invento la boira. Ve de fora i em llisca, endins per la mirada. S'embarreja amb la sang. Ulls clucs. Tampoc no m'invento la muntanya. La muntanya és sencera. No ho desmenteix gens el tomb que fan les hores. Imperiosament, l'ombra calla dins el cor de la llum. Tota la llum batega el cor de l'ombra. Mentrestant, experiència de camí, el silenci llanega rostos amunt. Absència, desdibuix, per damunt del dibuix, enrunament, oblit, trama i ordit, memòria, dia de cada dia, haver perdut, haver tingut i dubtar-ne. Que fores si no tinguessis tot allò que has perdut? D'aquí estant, més endins, més amunt, em convoco, em recullo, tant com puc. I què puc?

Acceptació d'un consell. Calla i atura't. No diguis res. Escolta el silenci que fas amb la quietud dels músculs, l'alè suspès. No t'hi adormis, però. Forada el silenci de dins en fora. Aquí tens la torrentada, les fulles seques, el renill desbocat des d'un Nadal secret, la baralla de portes que se't tanquen els nassos, tanta esperança colltorta, buixada, el clavell a la llauna de cervesa, l'empenta sense heroi, sense braó ni cara, cada cop, a cada primavera, la ganyota, la por en tombar la cantonada, els anys i els tramvies de cap a cap del xiscle, tots els soldats trencats d'un sol cop de taló, les retòriques ventoses, encastellades, i el refilet, vocació d'enxaneta, el bruel lacerant de la impotència, de generació en generació, la claror fins al cel, perquè t'hi reconeguis, home, alegoria del vent. Forada el silenci de fora endins, en l'agenollament d'una final humilitat. En el ressò trobaràs el sentit.

En el següent poema surt la paraula infrangible, és a dir, que no es pot trencar. La setena porta. Al fons dolorós de l'oblit, o dins la memòria infrangible, el feix opac de la nit i el combat antiquíssim, l'esglai del joc i el silenci de torres i cavalls, negre contra negre. La nit acull el glob de sang darrer del capità romput a la setena porta. Un galop invisible esborra ferides i abraçada. Tu, jo, aparta la cortina i després l'altra. Et sents més i més nu. Puny, ventre i espasa. Avances cap al mirall de la setena porta.

veles de cap vaixell. El sol no sempre el vegis dur. Violenta icona d'ell mateix, cristall de foc, clavat al cim del temps inaccessible. Ara mateix, sense clàmide ni samarreta, pell lluent de brivall de platja, escapbussa en el vent. I el vent, aixelebrat, s'esbulla als ferros del balcó, negre i rovell. De qui sap qui, el balcó? Meu, perquè el miro. La roba estesa al balcó, blanc ara daurat de la bugada, és vela si el sol l'empeny. Llençol, tovallola, calçotets, ara ja no. Cada peça un full de llum, netedat de sal i capitomba navegant un goig sense arrel de memòria. En l'estesa del blau es desboquen, modestament, que tot és joc, pètals de nacre, encenalls d'or turgent, bocins barrocs de retaula.

Ara sentirem un fragment d'una peça que va compondre Ennio Morricone per la pel·lícula La Missió, però no aquella tan coneguda del començament, sinó una que porta per títol L'Oboè de Gabriel. El solista que toca l'oboè és Vicente Fernández Martínez.

Bé, doncs, continuem amb el poeta Jordi Sarsanedas i el llibre Cor meu al món. Ara llegirem un poema que hi surt la paraula clepsidra, que com la majoria recordareu, eren els primers rellotges que funcionaven a base d'aigua. I més avall surt la paraula inconsútil, que vol dir fet d'una peça, sense costures. Recordant de lluny Paul Valéry. A contrallum, un pur perfil. I al darrere, la tarda, vaporosa de blaus i malva, i verd tendríssim. I el desmai i el roser, rugim de pètals, te'n recordes? Allargant, oferint, imprecisa mà d'esquelet a l'espectre la rosa. I el fontinyol, que plora, o la clepsidra. Un pur perfil que el gruix de plom subratlla i salva del blau encès, de la llengota de foc vermell que s'enfila i oneja, i febre de ca llepa la nit. Rere el recolliment i la presència pausada del càntic pla. I una menuda precisió, un punt, un pur perfil, ara encunyat en or de trinca. Se'n fa punyent mentre hi jugo amb els dits. Quina gràcia tan fràgil, inconsútil. I m'hi jugo, qui sap, llum o dolor, a cara i creu. En aquell moment, alçaves el cap i el decantaves a contrallum del vidre, nacre que es fon a trenc de dia.

coloms i tu. Ara, de sobte, un giravol. Un glob vibrant de dura primavera. Em llança als ulls un vol oblicu de coloms. I tu vens amb el capell de pètals, papallonyesa, i l'alba que penetra inacabablement els teus cabells. Vens pels meus ulls avesats a mirar-te, i sóc feliç al marge del vent assolellat. Tu vens, i quina jovenesa esquinça la buidor. Al vell mig de la plaça et diré que t'estimo. Ja sé, ja sé, ja sé que no m'escau. Cansat, feixuc, m'han llevat d'antany paraules i sentit. Res no redimirem, ni amb la tendresa de tot. I tant com he perdut, com se'ns ha fos, trencades cantonades. Però dóna'm la mà, decanta't. Tenim aquest silenci on tu camines, tu i jo. Aquesta soledat d'ocells immòbils, gloriosos, mentre la plaça gira volta.

El pont de la Tornel. Ell diu: tu no tens res. No t'aferris a l'ombra de l'ombra. Allò que repeteixes, repeteixes, repeteixes. Allò que saps i tens per teu. Al capdavall ho oblidaràs. Ho has oblidat. Darrere la raó que crema, la seva obstinació llu el somriure que és la llum de la cel·la. De la cambra, dic. De qualsevol àmbit de respiració. L'enorme flor del somriure il·luminant l'estança des del llindar. Ho tinc ben clar. No m'hi haurà mai res que compti tant com la nit. Amb la balada del saxo a l'aixella del pont. Balada no ben bé, un degotim de notes, com si de mi només durés el goig i el dolor d'estar-me dret al costat d'aquella lleu punyent fantasma que escoltava la música planera. Vinguda d'on? Quina llei d'última realitat? No somni, ni oblit, ni memòria. És la nit amb la confidència del saxo sota l'arca del pont invisible, com si jo, vençut i convençut, només fos aquí, vivent, segons que sembla, pel fantasma que estimo, tendríssim, tanta joventut, tanta fragilitat. Prop del Sena, negre i poderós, que raja des dels roures i els narcissos, encara meus, dels boscos més perdut al palvulari dels anys. Tot era blat. M'invento un vell record, un espai somrient perquè hi puntegi el capciró dels dits de cada aurora. Carros altíssims de llum encastellada desen pausadament cançons i feines roses. L'ànim se m'hi avalteix sota carícies lentes de garbes i de trenes. Bé, doncs, fins aquí arriba el nostre programa d'avui, El combat dels poetes, dedicat a Jordi Sarsanedas i el llibre Cor meu al món. Que passeu molt bona setmana.

0: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Catalunya viu aquest cap de setmana l'operació sortida de les vacances d'agost.
2: L'aeroport de Barcelona al Prat té previstos més de 3.300 vols fins diumenge, mentre que el Servei Català de Trànsit espera que surtin de l'àrea de Barcelona uns 575.000 vehicles. Per últim, Renfe ha programat prop de 124.400 places d'alta velocitat i llarga distància amb origen o destinació a Catalunya.
0: Repassem la resta de titulars que ens deixa la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: En plana política, el govern espanyol assegura que la situació migratòria a Ceuta ja s'està revertint de mica en mica i que la majoria de les 53.000 persones que es calcula que van passar a la frontera del Marroc ja han tornat al seu país.
2: El ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha actualitzat la xifra de morts fins a les 67 persones.
0: I en successos, un home de 65 anys va morir aquest divendres al vespre en caure del terrat d'un hotel de Salou mentre treballava fent tasques de manteniment d'instal·lacions elèctriques, aigua i altres serveis.
2: I més successos, 9 treballadors d'una empresa de processats de farina de Vilamalla, a l'Alt Empordà, han estat evacuats i dos d'ells traslladats a centres hospitalaris per una fuita d'amoníac que s'ha produït aquest matí al teulat de l'edifici.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? Aquesta primera jornada del mes d'agost ens hem despertat amb unes temperatures molt, molt suaus una altra vegada a tota la costa catalana, amb molts valors per sobre dels 23-24 graus i també amb un cel molt més tancat a bona part de la costa, que li ha costat a trencar-se sobretot a punts a la Costa Daurada i també de les Terres de l'Ebre. A molts punts a la Catalunya central, a primeres hores teníem la presència de molts núvols i la boira a punts com a Ripoll. Però a mesura d'anar passant les hores, aquest cel s'ha anat obrint amb un matí que ha quedat molt assolellat. A aquestes hores del migdia les temperatures en conjunt no pugen tant com els darrers dies i fins a primeres hores de la tarda, per exemple, al Pla de Lleida, aquestes temperatures s'enfilaran fins als 36 a 38 graus. I a les immediates hores apareixeran ruixats, sobretot als sectors del Pirineu, i haurem d'estar pendents, sobretot, a punts de la Cerdanya, del Ripollès, de l'Alta Garrotxa, perquè aquests ruixats aniran acompanyats de tempesta, descarregaran amb intensitat i molts ells amb calamarsa o pedra. A moments aixafat després, l'ambient serà més fresc. Ho anirem seguint, que tingueu molt bona tarda.
0: I en els esports, el Barça va perdre els penals el segon partit de pretemporada contra el Birmingham City després d'empatar 2-2 al temps reglamentari.
2: Els dos gols blaugranes van ser obra de Hamza Abdelkarim, els primers que fa amb el primer equip.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Catalunya viu aquest cap de setmana l'operació sortida de les vacances d'agost. Per una banda, l'aeroport de Barcelona, al Prat, ha començat a operar els 3.332 vols previstos per aquesta operació sortida, un 4,7% més que els 3.183 registrats l'any passat en el mateix període entre juliol i agost, segons dades d'AENA.
2: El dia de més trànsit ha estat aquest divendres, amb 1.142 vols previstos, 61 més que fa un any. Avui n'hi ha 1.085, 65 més que el 2025, i demà diumenge, 1.105, 23 més que l'any passat.
0: Passem ara a la xarxa viària, en aquest cas al trànsit. Actualitzem les dades a aquesta hora i tenim dos carrils tallats a l'AP7, en aquest cas al tram de Vilablareix en sentit Figueres, a causa d'un accident. Un altre accident, en aquest cas, talla un altre carril al tram de Sant Cugat en sentit sud, en sentit Tarragona, també a l'AP7, i també tenim un carril tallat a l'A2 a Jorba, en aquest cas en sentit Lleida, a causa d'unes obres. En aquest sentit, les retencions a aquesta hora es troben bastant normalitzades a les principals vies més conflictives de la nostra xarxa viària. Seguim parlant del trànsit, perquè segons aquestes previsions del Servei Català, entre ahir i avui sortiran de l'àrea de Barcelona uns 570.000 vehicles, mentre que diumenge es preveu que en tornin aproximadament 250.000.
2: Així, tot el Servei Català de Trànsit descarta que es produeixin un èxode massiu concentrat en aquests dies i treballa amb un escenari de mobilitat elevada, però típic típica de qualsevol cap de setmana d'estiu. Pel que fa als trens, Renfe ha programat prop de 124.400 places d'alta velocitat i llarga distància amb origen o destinació a Catalunya fins diumenge.
0: Seguim parlant del Servei Català de Trànsit perquè s'han publicat les dades provisionals de sinistralitat fins al 31 de juliol d'aquest any i ha constatat que 80 persones han mort en un total de 76 accidents a la xarxa interurbana, a la xarxa viària, xarxa viària interurbana de Catalunya.
2: La xifra suposa un 9% menys que en el mateix període de l'any passat, quan van perdre la vida 88 persones en 82 sinistres. En comparació amb l'any 2019, any de referència per al compliment d'objectius de reducció, s'han registrat 21 víctimes mortals menys, fet que representa una reducció del 21%.
0: I seguim parlant d'aquest tema, en aquest cas dels conductors que paguen des d'avui, dia 1 d'agost, un preu lleugerament superior per omplir el dipòsit. El motiu és que la rebaixa fiscal sobre els carburants s'ha reduït des d'aquest inici de mes.
2: Fins al juliol l'ajuda era de 15 cèntims per litre i ara passa a ser de 10 cèntims per litre. Això suposa que el preu màxim del litre del carburant pot augmentar en 5 cèntims respecte al que es pagava fins ara. Escoltem alguns clients que han repostat en les darreres hores a la benzinera de la Jonquera.
3: No ho noto perquè com que agafo poc el cotxe, doncs no m'acaba repercutint molt, perquè ho agafo ara per vacances, després a setembre no el tornaré a agafar, i un o dos cops a la setmana, llavors que no ho noto molt. Ja saben quan els interessa pujar els preus per tenir més beneficis, perquè la gent necessita agafar el cotxe per marxar de vacances.
5: He vingut a posar benzina i ni pensar que potser que pujaria un parell de cèntims, i han pujat 6. Jo faig servir bastant el cotxe per anar a Girona i Barcelona. Barcelona-Girona ho fem servir bastant, per anar a la platja, i que és el pitjor moment, perquè estàs tot el dia amunt i avall.
6: La veritat, no ens esperava que fos tant l'augment de cop, sobretot, no? I a més, posant ara benzina, que normalment amb quasi 10 l'omplim, doncs ens ha quedat a 3/4 del dipòsit, o sigui que no és correcte per al meu parer. Hi ha el pitjor moment, a més, començant avui les vacances per molta gent. Però, bueno, és el que tenim.
2: La mesura forma part del calendari previst pel Reial Decret Llei 18-2026, que estableix una retirada gradual dels ajuts extraordinaris aprovats per fer front a la crisi energètica. La norma també preveu que la rebaixa fiscal sigui superior a la prevista si l'IPC de la gasolina o del gasoil supera en més d'un 15% el registrat el mateix mes de l'any anterior.
0: Canviem de tema. El govern espanyol assegura que la situació migratòria a Ceuta ja s'està revertint de mica en mica i que la majoria de les 53.000 persones que es calcula que van passar a la frontera del Marroc han tornat ja al seu país.
2: El ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha actualitzat la xifra de morts. 67 persones que han perdut la vida intentant accedir a Espanya des de l'Espigó del Tarajal. Ens porta tota la informació Norma Lebrero.
7: En aquestes últimes hores s'ha treballat per reforçar la frontera amb una barrera de contenció marítima a l'espigó fronterer del Tarajal. Són boies i una barrera pneumàtica de mig quilòmetre que sobresurt uns 50 centímetres i que té un metre de fondària per evitar que ningú entri nedant. És la manera de prolongar la frontera dins del mar i que la seva vulneració tingui els mateixos efectes que una frontera terrestre i es puguin fer devolucions en calent. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha comparegut des de la delegació del govern espanyol a Ceuta i ha dit que la situació s'està revertint.
8: La crisi no se da por cerrada, evidentemente, hasta que no se concluya definitivamente en esa situación. No se da por cerrada, pero decimos que la evolución es absolutamente importante, relevante, y que se ha revertido la situación casi en su totalidad. Con lo cual, el despliegue de policía, de guardia civil, de las Fuerzas Armadas se mantendrá el tiempo imprescindible.
7: El ministre ha evitat criticar la gestió de la crisi feta pel Marroc, de qui ha dit que és un soci absolutament fiable.
0: I referent a aquest tema de la crisi migratòria, el president del govern, Pedro Sánchez, ha enviat avui una carta a la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i al president del Consell Europeu, Antonio Costa, en què expressa la seva profunda preocupació per la reacció que alguns governs europeus han mostrat amb aquesta crisi de Ceuta.
2: El Ministeri d'Interior d'Itàlia, per exemple, ha ordenat la suspensió temporal de l'espai Schengen amb Espanya arran de la crisi migratòria de Ceuta. A més, s'ha acordat amb el govern francès la possibilitat de d'augmentar els controls al llarg de la frontera terrestre entre França i Itàlia. La presidenta italiana, Giorgia Meloni, ha assegurat que es tracta d'una mesura extraordinària, adoptada, segons diu la presidenta italiana, per salvaguardar la seguretat nacional i prevenir possibles repercussions per al seu país.
0: Parlem ara de successos. Un home de 65 anys va morir aquest divendres al vespre en caure del terrat d'un hotel de Salou mentre treballava fent tasques de manteniment d'instal·lacions elèctriques, aigua i altres serveis.
2: Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís poc abans de 9:45 i investiguen les causes de la caiguda mortal, que hauria estat accidental. Al lloc dels fets s'hi van desplaçar patrulles dels Mossos i efectius del sistema d'emergències mèdiques, que no li van poder salvar la vida. Els agents han posat els fets en coneixement del jutjat de guàrdia i del Departament d'Empresa i Treball.
0: I seguim amb successos. 9 treballadors d'una empresa de processats de farina de Vilamalla a l'Alt Empordà han estat evacuats i dos d'ells traslladats a centres hospitalaris per una fuita d'amoniac que s'ha produït aquest matí al teulat de l'edifici.
2: Segons informen els bombers, la fuita ha generat un núvol tòxic a l'exterior de l'edifici i dos dels treballadors evacuats han requerit trasllat a l'Hospital de Figueres i al Josep Trueta de Girona. Ambos han estat lleu. A hores d'ara, la fuita ha disminuït molt, segons els bombers, que encara hi treballen i han establert un perímetre de seguretat al voltant de l'empresa. La fuita no suposa risc per a la població del municipi, segons assegura el COS. A l'Agència Catalana de Notícies, per la seva part, Protecció Civil ha activat el pla PROCICAT.
0: I encara en successos, els Mossos d'Esquadra investiguen també la mort d'un home del qual se n'ha trobat el cadàver en un contenidor d'una urbanització de Lloret de Mar ahir divendres.
2: Diverses dotacions dels Mossos d'Esquadra i de la policia científica s'han desplaçat al lloc dels fets per fer les comprovacions corresponents. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec d'aquesta investigació. Els Mossos consideren el decés una mort violenta.
0: Enguany la temporada turística, com veiem des de fa setmanes, ve marcada per un context molt especial. Parlem de l'eclipsi solar total que tindrà lloc el proper 12 d'agost i que es podrà veure a diversos punts de Catalunya. En aquest sentit, l'expectació que ha despertat aquest eclipsi es deixa notar al sector turístic, en aquest cas, per exemple, de les Terres de l'Ebre.
2: A menys de 2 setmanes de l'esdeveniment, l'oferta d'allotjaments és pràcticament inexistent i els pocs establiments que encara tenen disponibilitat han disparat els preus fins a xifres poc habituals. Es n'informa des de Canal Terres de l'Ebre, Dani Camacho.
9: A les plataformes d'allotjaments esta setmana ja quedaven els darrers disponibles per passar la nit del 12 d'agost a les Terres de l'Ebre, amb tarifes que oscil·laven els 400 i els 3.600 euros. Els experts expliquen que és una conseqüència habitual en este tipus de fenòmens, però alerten de la perillositat que suposen els increments desmesurats. Ho explica el sotsdirector de la Càtedra d'Economia Local i Regional de la URB, Pau Galeana.
10: No es pot intentar esquilmar al turista pel fet que puntualment tinguéssim un eclipsi, perquè això jugaria en contra dels interessos futurs del territori, de la pròpia empresa que ho fa, perquè si un turista o un visitant puntual, com pot ser per l'eclipsi, surt descontent de l'experiència, no repetirà, no recomanarà.
9: Els experts també posen en context el moment en què arriba el fenomen astronòmic. Si l'eclipsi s'hagués produït en temporada baixa, l'increment percentual dels preus probablement hauria sigut encara més acusat.
10: Perquè ja la temporada alta són els preus més elevats. Per tant, l'increment ha de ser, però dins d'aquesta moderació que comentàvem, però l'increment de preus percentualment hauria sigut més significatiu.
9: També considera que els negocis que sàpiguen convertir el fenomen en una experiència completa seran els que en trauran més profit. Restaurants amb terrasses privilegiades, paquets especials o propostes de menjar per emportar poden beneficiar-se especialment d'una jornada que se preveu excepcional.
0: I per la seva banda, els hotelers de la Costa Daurada preveuen un agost amb xifres d'ocupació similars a les dels darrers anys, amb pics de fins al 95%.
2: Diuen que l'eclipsi arriba en els dies que tradicionalment tenen més demanda turística a la demarcació. Els càmpings auguren un molt bon agost. Ens n'informa des de Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
11: La Federació Empresarial d'Hostaleria de la província de Tarragona calcula que l'ocupació aquest agost es mourà entre el 85 i el 90%, en moments àlgids on s'arribarà al 95%. La segona setmana d'agost és històricament la més important de l'any en quant a turisme a les comarques tarragonines. És per això que el portaveu de la Federació, Xavier Guardià, explica a Tarragona Ràdio que amb eclipsi o no, la Costa Daurada presentarà xifres similars anys anteriors.
12: Estem, diguem-ne, segurament amb la setmana històricament més important, perquè la primera quinzena normalment podríem dir que és la temporada més alta de tota la temporada, no?
11: El juliol s'ha tancat amb una ocupació del 70% i amb l'arribada tardana dels visitants anglesos, francesos i espanyols. El Mundial de Futbol ha endarrerit les vacances d'aquests mercats. Ho confirma Roger Trilles, president de l'Associació de Càmpings de Tarragona Ciutat, que creu que l'agost anirà millor.
13: I molt més bones també pel mes d'agost. Tot fa apuntar doncs que no deixarà de ser una bona temporada també aquesta.
11: L'increment de rutes a l'aeroport de Reus i Port Aventura són claus pels bons resultats de la temporada d'estiu a la demarcació de Tarragona.
0: Pel que fa a la climatologia, Protecció Civil ha activat el Pla Especial d'Emergències per inundacions, l'INUNCAT, en fase d'alerta per les previsions de pluja intensa a partir d'aquesta tarda.
2: També el Servei Meteorològic de Catalunya informa de probabilitat d'intensitat de pluja superior a 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a les Terres de l'Ebre i al Prepirineu i Pirineu Oriental. Es preveu que els xàfecs vagin acompanyats de tempestes, ratxes molt fortes de vent i localment de calamarsa o pedra. En aquest sentit, es demana extremar la prudència en els desplaçaments i en les activitats a l'exterior i mantenir-se informat de les previsions i evolució de les precipitacions a través del mateix Servei Meteorològic de Catalunya, així com consultar l'estat del trànsit.
0: I també recordem que Protecció Civil fa un nou toc d'alerta per la gran afluència de persones a les zones de bany i l'augment dels accidents.
2: Es crida a la responsabilitat i a la prudència, segons asseguren, atès que les altes temperatures estan fent que les zones de bany siguin molt més concorregudes i hi hagi força accidents cada dia. En aquest sentit, es recorda que enguany, a mitjana campanya de bany, ja han mort ofegats 29 banyistes i 55 han resultat ferits. El juliol del 2026 ha estat el més càlid i un dels més secs des del 1950, mantenint la tendència iniciada durant el juny, segons el balanç mensual del Servei Meteorològic de Catalunya.
0: I és que aquests dies de màxima afluència a les platges coincideix amb l'inici de la temporada de la posta d'ous de les tortugues careta al litoral català. D'aquesta manera, el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica demana màxima prudència per no fer malbé els nius i recorda que en cas de veure una tortuga o un niu es truqui al 112 i no es molesti l'animal.
2: El primer niu es va localitzar la setmana passada a l'Estartit amb més de 71 ous. En el moment de la troballa comença el protocol per protegir la posta i garantir que totes les cries arribin al mar. Escoltem Adrià Dotes, informador ambiental del Parc Natural de Montgrí i les Illes Medes, i Helena Bella, experta en nidificació de tortugues del centre Beta.
14: Vam ajudar a muntar el tancat i hem muntat aquest tancat per prevenir l'entrada de gent, una xarxa per prevenir els possibles depredadors i un toldo per si plou en aquests moments.
15: El que farem a partir d'ara serà fer un control de les temperatures, també de les condicions meteorològiques. Si hi haguessin pluges fortes, risc de danes, doncs aquí intervindríem, però si no fos el cas, es mantindran a platja amb aquest seguiment i poder detectar i estimar quan serà el naixement de les cries i poder doncs, també ajudar-les i garantir que totes arriben a mar.
2: Precisament l'any passat es va marcar un rècord, i és que es van localitzar 11 nius a diverses platges catalanes, la majoria dels quals al delta de l'Ebre. L'augment de la temperatura de l'aigua fa que aquests exemplars estiguin nidificant on abans no ho feien. Marc Vilaur és director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural.
16: S'ha detectat un increment substancial de postes de tortuga en tota la zona de l'Adriàtic, del Mediterrani més nord-occidental, la costa d'Itàlia, la costa mediterrània ibèrica, i això és bàsicament un tema que també ens porta a pensar que clarament hi ha un factor d'augment de la temperatura de l'aigua i que les tortugues cada cop busquen més aigües que abans eren molt fredes i que ara cada cop són menys fredes.
2: Així doncs, si es detecta una tortuga o un possible niu, cal mantenir una distància mínima de 10 metres i no tocar l'animal ni els ous. I com us dèiem abans, sobretot també evitar l'ús de llums o flaixos, allunyar persones i gossos de la zona i avisar sobretot immediatament el 112.
0: Parlem de cultura i parlem de música, ja que aquesta ha tornat aquest divendres als Jardins de Terramar de Sitges amb la novena edició del Festival homònim.

0: Sílvia Pérez Cruz, amb la presentació d'Oral Abissal, ha estat la protagonista de la primera vetllada d'enguany, encisant el públic, que pràcticament omplia el recinte en una nit marcada per una forta xafogó. Fins al 12 d'agost, el festival desplegarà 12 actuacions de gèneres i estils diversos. Earth, Wind and Fire, Rosana, Joan Dausà, This is Michael, són alguns dels noms que passaran per uns jardins que ofereixen també propostes locals amb el cicle Imprescindibles. El Terramar, doncs, ha arrenca amb un 75% d'entrades venudes per a tota la programació, un 5% més que el primer dia de l'any passat.
1: I tenim també Castells, en aquest cas la colla Joves Xiquets de Valls s'apunta avui un any més al compromís a la Diada de Màrtirs Street a Vilafranca del Penedès. Ens ho explica des de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
2: Els del carrer d'en Gasó preveuen una actuació amb Castells Bàsics de 9 i de la gamma alta de 8 i descarten el Pilar de 8 amb Forra i Manilles que van descarregar la temporada passada però que encara no han provat a les places. Serà l'últim test abans de la Fira Agost a la plaça del Blat. Compartiran plaça amb els Castells de Barcelona que tornen a actuar amb l'objectiu de completar els 3 Castells de 8. Els barcelonins tenen com a intenció el 2 de 7, el 7 de 8 i no descarten intentar com a millor castell i novetat el 5 de 8. Finalment, la colla local, els Xicots de Vilafranca, confirmen portar el 4 de 8, el 3 de 8 i el 2 de 7 a falta del darrer assaig d'aquest divendres. Els vilafranquins no han portat encara el 3 i el 2 aquesta temporada i confien en fer-ho a la plaça de la Vall del Castell de Vilafranca del Penedès. La Diada de Màrtirs Street es celebrarà aquest dissabte a 8:15 del vespre.
1: Són les 2:21. Anem a parlar d'esports.
3: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem parlant de futbol, del Barça, que va perdre als penals el segon partit de pretemporada contra el Birmingham City després d'empatar 2 al temps reglamentari. Els dos gols blaugranes van ser obra de Hamza Abdelkarim, els dos primers que marca amb el primer equip. L'escoltem.
4: Amazing, of course. Really happy.
5: És increïble, esclar. Estic molt content i espero que tant l'equip com jo puguem continuar treballant i millorant partit rere partit.
4: We're working every week.
5: Esclar que treballem cada setmana per millorar. El Birmingham era un rival complicat, un equip molt físic i això s'ha notat sobre la gespa, però ha estat un bon partit.
4: But it was a good game.
0: En el partit disputat a Saint Andrews va debutar un dels nous fitxatges, l'atacant alemany Karim Adeyemi. També va tenir minuts el defensa Gerard Martín.
6: Bueno, un equip molt físic i que es nota que porta més ritme que nosaltres i bueno, al principi ens ha costat una mica, però bueno, crec que a poc ens hem anat adaptant bé i al final aquests partits, que és el principi de pretemporada, el més important és competir. També hem tingut bons moments de joc i crec que ens hem de quedar amb això. No, això, que tot i ser un equip molt jove i que hem començat la pretemporada fa res, que hem estat prou bé durant tot el partit i, bueno, a poc pues, anirem millorant les coses que hem fet malament avui, però, bueno, en línies generals, content.
1: El Barça, per cert, també ha fet oficial el fitxatge de l'extrem belga del Bruges, Jesse Bissiou, que tindrà fitxa del filial i signa per 5 temporades.
0: Mentrestant, Ter Stegen ha arribat aquest divendres a Amsterdam per incorporar-se a l'Ajax de Mitchell.
1: Per la seva banda, l'Espanyol juga avui a les 4 de la tarda al Riverside Stadium contra el Middlesbrough.
0: El futbolista perico Edo Expósito recordava ahir que ja falta poc perquè comenci la Lliga i que esperen la incorporació de més jugadors.
7: Ja portem uns quants partits i mica en mica agafant sensacions. Al final queden ara 2 partits i comença la Lliga. Motivats perquè ja queda molt poc per començar, tornar a la competició i esperant també que vinguin més companys.
1: Seguim amb partits de pretemporada perquè avui se'n juguen molts. Per exemple, a les 6 de la tarda, en aquest cas el Badalona Women s'estrena davant el Montpellier francès en un partit que es juga a Peralada. La prèvia des de Ràdio Ciutat de Badalona, Sílvia Pujol.
8: El Badalona Women s'enfrontarà avui a la tarda contra el Montpellier en el primer amistós de la pretemporada. Jugaran a les 6 de la tarda al municipal de Peralada en el que serà el debut d'alguns dels nous fitxatges que ha fet el club. S'espera que l'entrenador Marc Ballester decideixi donar minuts a la majoria de les jugadores perquè totes puguin agafar rodatge i cap carregui treball de més a les cames. El tècnic també valora aquest primer partit com un exercici per provar les noves dinàmiques de l'equip.
9: Sí, comencem aquest dissabte contra el Montpellier, després tenim un doble partit la setmana que ve, però al final jo ja li he dit al grup que per mi el més important i el que marcarà si la pretemporada ha sigut útil o no és arribar a Lezama a finals d'agost i puntuar, sumar de 3, que seria l'objectiu que ara mateix ens marquem.
8: El rival, el Montpellier, és un club històric del futbol femení francès que el curs passat va quedar en desena posició a la Lliga. Per preparar l'enfrontament, les jugadores del Badalona Women s'han estat entrenant al Car de Sant Cugat, que disposa d'un camp amb gespa natural.
1: Seguim amb més amistosos, en aquest cas el Sabadell, que juga a les 8 de la tarda contra l'Andorra, precisament al Car de Sant Cugat.
0: Serà l'endemà d'un altre amistós que es va disputar ahir contra l'Inter Escaldes Andorrà i que va acabar amb una victòria per 1-0. Ens informa des de Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
10: Segon amistós d'aquesta setmana pel Sabadell i segona victòria. L'equip de Ferran Costa es va imposar ahir 1-0 a l'Inter Escaldes de la primera divisió andorrana amb un solitari gol de Rodrigo Escudero en el minut 12 de partit després de culminar una gran jugada individual. Bona part dels jugadors arlequinats importants de la plantilla es van quedar a la banqueta, tenint en compte que avui el centre d'esports torna a jugar. Un dels que sí que va completar els 90 minuts va ser el polivalent futbolista Eneko Aguilar.
11: L'any passat no vaig estar a la pretemporada i me van avisar que va ser molt dura. I és veritat, les dues primeres setmanes han sigut molt dures, però bueno, poc a poc ja agafant ritme i content.
10: Ahir va ser un enfrontament sense massa història a les instal·lacions de Sant Oleguer, però avui el nivell puja amb el duel contra l'Andorra. És a dir, es veuen les cares dos equips que enguany coincidiran a segona divisió i serà, sens dubte, una bona prova de foc.
11: Jo crec que hem de mirar partit a partit, entreno a entreno, i demà tenim l'Andorra, un partit que segur serà molt difícil, però bueno, intentarem lluitar i guanyar.
10: El partit d'avui entre el Sabadell i l'Andorra arrenca a les 8 del vespre i tindrà lloc al Car de Sant Cugat a porta tancada.
1: I acabem explicant que ja s'han fet públics els horaris de la primera jornada de Lliga de la Primera Federació.
0: El Sant Andreu debutarà dissabte 29 d'agost al Camp de l'Osca. L'Europa rebrà el Jaén diumenge 30 i el Nàstic també jugarà el diumenge a casa contra el Saragossa.
1: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere la nostra producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos.
12: La xarxa de comunicació local.
13: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees.

0: però mentalment estàs en un altre lloc. Doncs entre escuma i sabó, pam, se'm va acudir una idea boníssima. Feia temps que volia alguna cosa diferent per una nova dinàmica creativa, per un taller nou que estic preparant. I no va ser ni davant l'ordinador, ni amb una llibreta a la mà, ni sota pressió. Va ser fregant plats. I és que quan fem una tasca repetitiva i automàtica, el cervell es relaxa i entra en el que s'anomena mode xarxa per defecte. I sí, aquest és el nom científic. És una xarxa real del cervell que s'activa quan no estem concentrats en cap tasca externa concreta. De fet, s'activa quan fem coses automàtiques, com per exemple, quan estàs somiant despert, quan estàs caminant, o conduint, o fregant plats. En aquest estat, de fet, estàs recordant, o reflexionant, o potser imaginant futurs possibles. No estàs forçant res. I és molt més fàcil que apareguin connexions inesperades. Perquè l'estat mode xarxa per defecte que et deia fa que el cervell, en lloc de quedar-se aturat, comença a fer connexions internes. I això va bé perquè barreja idees, relaciona records, imagina solucions i sovint genera idees molt, però que molt creatives. I per això, tantes bones idees apareixen en el moment de la dutxa, o quan estàs cuinant o estenent la roba, o com a mi, fregant plats. I això no és màgia, és neurociència. Així que la propera vegada que estiguis en un bloqueig, no cal que et trenquis les banyes. Fes una pausa, agafa l'escombra i qui sap si mentre escombres la cuina apareixerà la gran idea o no. Però de ben segur que acabes amb la cuina ben neta.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
3: Notícies en xarxa, edició migdia.
2: Catalunya viu aquest cap de setmana l'operació sortida de les vacances d'agost.
4: L'aeroport de Barcelona al Prat té previstos més de 3.300 vols fins diumenge, mentre que el Servei Català de Trànsit espera que surtin de l'àrea de Barcelona uns 575.000 vehicles. Per últim, Renfe ha programat prop de 124.400 places d'alta velocitat i llarga distància, amb origen o destinació a Catalunya.
2: Repassem ara la resta de titulars que ens deixa la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
4: Bon dia, Eduard.
2: En plana política, el govern espanyol assegura que la situació migratòria a Ceuta ja s'està revertint i que la majoria de les 53.000 persones que es calcula que van passar la frontera del Marroc han tornat ja al seu país.
4: El ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha actualitzat la xifra de morts fins a les 67 persones.
2: I en successos, un home de 65 anys va morir aquest divendres al vespre en caure del terrat d'un hotel de Salou mentre treballava fent tasques de manteniment d'instal·lacions elèctriques, aigua i altres serveis.
4: I més successos. Nou treballadors d'una empresa de processats de farina de Vilamalla, a l'Alt Empordà, han estat evacuats i dos d'ells traslladats a centres hospitalaris per una fuita d'amoníac que s'ha produït aquest matí al teulat de l'edifici.
2: Anem a conèixer ara la previsió del temps per a les properes hores. Marc Aureguizar, bon dia.
5: Hola, què tal? Aquesta primera jornada del mes d'agost ens hem despertat amb unes temperatures molt, molt suaus a una altra vegada a tota la costa catalana, amb molts valors per sobre dels 23-24 graus i també amb un cel molt més tancat a bona part de la costa, que li ha costat atrencar-se sobretot a punts a la Costa Daurada i també de les Terres de l'Ebre. A molts punts a la Catalunya central, a primeres hores teníem la presència de molts núvols i la boira a punts com a Ripoll. Però a mesura que han anat passant les hores, aquest cel s'ha anat obrint amb un matí que ha quedat molt assolat. A aquestes hores del migdia, les temperatures en conjunt no pugen tant com els darrers dies i fins a primeres hores de la tarda, per exemple, al Pla de Lleida, aquestes temperatures s'enfilaran fins als 36 a 38 graus. I a les immediates hores apareixeran ruixats, sobretot als sectors del Pirineu, i haurem d'estar pendents, sobretot a punts de la Cerdanya, del Ripollès, de l'Alta Garrotxa, perquè aquests ruixats aniran acompanyats de tempesta, descarregaran amb intensitat i molts ells amb calamar-se o pedra. A moments de xafac després, l'ambient serà més fresc. Ho anirem seguint, que tingueu molt bona tarda.
2: I en els esports, el Barça va perdre els penals del segon partit de pretemporada contra

0: Birmingham després d'empatar 2 al temps reglamentari.
1: Els dos gols blaugranes van ser obra de Hamza Abdelkarim, els primers que fa amb el primer equip.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Catalunya viu aquest cap de setmana l'operació sortida de les vacances d'agost. Per una banda, l'aeroport de Barcelona al Prat ha començat a operar els més de 3.300 vols previstos per aquesta operació sortida, concretament 3.332, un 4,7% més que els 3.183 registrats l'any passat en el mateix període entre juliol i agost, segons les dades d'AENA.
1: El dia de més trànsit ha estat aquest divendres, amb 1.142 vols previstos, 61 més que fa un any. Avui n'hi ha 1.085, 65 més que el 2025. I demà diumenge, 1.105, 23 més que l'any passat.
0: Pel que fa a la xarxa viària del trànsit, a hores d'ara, situació molt normalitzada. Únicament ressaltar els dos carrils tallats que hi ha a l'autopista AP7, al tram de Vilablareix, en sentit Figueres, i també un carril tallat a l'AP7, també al tram de Castellbisbal i Sant Cugat, en sentit Tarragona. Seguim parlant del Servei Català de Trànsit perquè s'han publicat, com diem, les previsions que comentem que entre ahir i avui sortiran de l'àrea de Barcelona uns 570.000 vehicles, mentre que s'espera que demà en tornin aproximadament 250.000.
1: Així, tot el Servei Català de Trànsit descarta que es produeixi un èxode massiu concentrat en aquests dies i treballa en un escenari de mobilitat elevada, però típica, de qualsevol cap de setmana d'estiu. Pel que fa als trens, Renfe ha programat prop de 124.400 places d'alta velocitat i llarga distància, amb origen o destinació a Catalunya fins al diumenge.
0: També s'han publicat les dades provisionals de sinistralitat fins al 31 de juliol d'aquest any i es constata que 80 persones han mort en 76 accidents a la xarxa viària interurbana de Catalunya.
1: La xifra suposa un 9% menys que en el mateix període de l'any passat, quan van perdre la vida 88 persones en 82 sinistres. En comparació amb el 2019, any de referència per al compliment d'objectius de reducció, s'han registrat 21 víctimes mortals menys, fet que representa una reducció del 21%.
0: I encara en mobilitat, els conductors paguen des d'avui un preu lleugerament superior per omplir el dipòsit de benzina. El motiu és que la rebaixa fiscal sobre els carburants s'ha reduït a partir d'avui 1 d'agost.
1: Fins al juliol, l'ajuda era de 15 cèntims per litre i ara passa a ser de 10 cèntims per litre. Això suposa que el preu màxim del litre del carburant pot augmentar en 5 cèntims respecte al que es pagava fins ara. Escoltem alguns dels clients que han repostat en les darreres hores a la benzinera de la Jonquera.
2: No ho noto perquè com que agafo poc el cotxe, doncs no m'acaba repercutint molt, perquè ho agafo ara per vacances, després fins a setembre no el tornaré a agafar, i un o dos cops a la setmana, llavors que no ho noto molt. Ja saben quan els interessa pujar els preus per tenir més beneficis, perquè la gent necessita agafar el cotxe per marxar de vacances.
3: He vingut a posar benzina i ni pensar que potser que pujaria un parell de cèntims, i han pujat 6. Jo faig servir bastant el cotxe per anar a Girona i Barcelona. Barcelona-Girona ho fem servir bastant, per anar a la platja, i és el pitjor moment, perquè estàs tot el dia amunt
4: i
3: avall.
4: La veritat, no ens esperava que fos tant l'augment de cop, sobretot, no? I a més, posant ara benzina, que normalment amb quasi 10 l'omplim, doncs ens ha quedat a 3/4 al dipòsit, o sigui que no és correcte per al meu pare. Hi ha el pitjor moment, a més, començant avui les vacances per molta gent. Però, bueno, és el que tenim.
1: La mesura forma part del calendari previst pel Reial Decret Llei 18-2026, que estableix una retirada gradual dels ajuts extraordinaris aprovats per fer front a la crisi energètica. La norma també preveu que la rebaixa fiscal sigui superior a la prevista si l'IPC de la benzina o el gasoil supera en més d'un 15% el registrat el mateix mes de l'any anterior.
0: Parlem ara de política. El govern espanyol assegura que la situació migratòria a Ceuta ja s'està revertint de mica en mica i que la majoria de les 53.000 persones que es calcula que van travessar la frontera del Marroc ja han tornat al seu país.
1: El ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha actualitzat la xifra de morts. 67 persones han perdut la vida intentant accedir a Espanya des de l'espigó del Tarajal. Ens porta tota la informació Norma Lebrero.
5: En aquestes últimes hores s'ha treballat per reforçar la frontera amb una barrera de contenció marítima a l'espigó fronterer del Tarajal. Són boies i una barrera pneumàtica de mig quilòmetre que sobresurt uns 50 centímetres i que té un metre de fondària per evitar que ningú entri nedant. És la manera de prolongar la frontera dins del mar i que la seva vulneració tingui els mateixos efectes que una frontera terrestre i es puguin fer devolucions en calent. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha comparegut des de la delegació del govern espanyol a Ceuta i ha dit que la situació s'està revertint.
6: La crisi no serà por cerrada, evidentemente, hasta que no se concluya definitivamente en esa situación. No será por cerrada, pero decimos que la evolución es absolutamente importante, relevante, que se ha revertido la situación casi en su totalidad. Con lo cual, el despliegue de policía, de guardia civil, de las Fuerzas Armadas se mantendrá el tiempo imprescindible.
5: El ministre ha evitat criticar la gestió de la crisi feta pel Marroc, de qui ha dit que és un soci absolutament fiable.
0: I arran de tot aquest tema de la crisi migratòria, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha enviat avui una carta a la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i al president del Consell Europeu, Antonio Costa, on expressa la seva profunda preocupació per la reacció que alguns governs europeus han mostrat amb aquesta crisi de Ceuta.
1: El Ministeri d'Interior d'Itàlia, per exemple, ha ordenat la suspensió temporal de l'espai Schengen amb Espanya, arran d'aquesta crisi migratòria. A més, s'ha acordat amb el govern francès la possibilitat d'augmentar els controls al llarg de la frontera terrestre entre França i Itàlia.
0: Tot i això, la normalitat ha marcat aquest matí el pas fronterer del Voló als Pirineus Orientals, malgrat aquest anunci del govern francès de reforçar-ne els controls arran d'aquesta crisi.
1: A l'entrada de França no s'hi observa una presència més gran de gens que en una jornada habitual, i els controls es limiten a aturades puntuals a furgonetes, cotxes i motos.
0: Parlem ara de successos. Un home de 65 anys va morir ahir al vespre en caure del terrat d'un hotel de Salou mentre treballava fent tasques de manteniment d'instal·lacions elèctriques, aigua i altres serveis.
1: Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís poc abans de 9:45 i investiguen les causes de la caiguda mortal, que hauria estat accidental. Al lloc dels fets s'hi van desplaçar patrulles dels Mossos i efectius del sistema d'emergències mèdiques, que no li van poder salvar la vida. Els agents han posat els fets en coneixement del jutjat de guàrdia i del Departament d'Empresa i Treball.
0: I més successos. Avui, 9 treballadors d'una empresa de processats de farina de Vilamalla a l'Alt Empordà han estat evacuats i dos d'ells traslladats a centres hospitalaris per una fuita d'amoníac que s'ha produït al teulat de l'edifici.
1: Segons informen els bombers, la fuita ha generat un núvol tòxic a l'exterior de l'edifici i dos dels treballadors evacuats han requerit trasllat a l'Hospital de Figueres i al Josep Trueta de Girona. Ambdós han estat lleu. A hores d'ara, la fuita ha disminuït molt, segons els bombers, que encara hi treballen, i han establert un perímetre de seguretat al voltant de l'empresa. La fuita no suposa cap risc per a la població del municipi, segons assegura el cos de bombers. Per la seva part, Protecció Civil ha activat el pla PROSICAT.
0: I encara en successos, els Mossos investiguen la mort d'un home del qual se n'ha trobat el cadàver en un contenidor d'una urbanització de Lloret de Mar aquest divendres.
1: Diverses dotacions dels Mossos d'Esquadra i de la Policia Científica s'han desplaçat al lloc dels fets per fer les comprovacions corresponents. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec d'aquesta investigació. Els Mossos consideren el decés una mort violenta.
0: Enguany, la temporada turística ve marcada per un context molt especial, com és el de l'eclipsi solar total, que tindrà lloc el proper 12 d'agost i que es podrà veure des de diferents punts del nostre territori. D'aquesta manera, la expectació que ha despertat aquest fenomen, l'expectació que es deixarà notar al sector turístic, principalment a les Terres de l'Ebre.
1: Especialment a menys de dues setmanes de l'esdeveniment, l'oferta de llocs és pràcticament inexistent i els pocs establiments que encara tenen disponibilitat han disparat els preus fins a xifres poc habituals. Des de Canal Terres de l'Ebre, Dani Camacho.
7: A les plataformes d'allotjaments esta setmana ja quedaven els darrers disponibles per passar la nit del 12 d'agost a les Terres de l'Ebre, amb tarifes que oscil·laven els 400 i els 3.600 euros. Els experts expliquen que és una conseqüència habitual en este tipus de fenòmens, però alerten de la perillositat que suposen els increments desmesurats. Ho explica el sotsdirector de la Càtedra d'Economia Local i Regional de la URB, Pau Galeana.
8: No es pot intentar esquilmar al turista pel fet que puntualment tinguéssim un eclipsi, perquè això jugaria en contra dels interessos futurs del territori, de la pròpia empresa que ho fa, perquè si un turista o un visitant puntual, com pot ser per l'eclipsi, surt descontent de l'experiència, no repetirà, no recomanarà.
7: Els experts també posen en context el moment en què arriba el fenomen astronòmic. Si l'eclipsi s'hagués produït en temporada baixa, l'increment percentual dels preus probablement hauria sigut encara més acusat.
8: Perquè ja la temporada alta són els preus més elevats. Per tant, l'increment ha de ser, però dins d'aquesta moderació que comentàvem, però l'increment de preus percentualment hauria sigut més significatiu.
7: També considera que els negocis que sàpiguen convertir el fenomen en una experiència completa seran els que en trauran més profit. Restaurants amb terrasses privilegiades, paquets especials o propostes de menjar per emportar poden beneficiar-se especialment d'una jornada que se preveu excepcional.
0: D'altra banda, i a nivell més general, però seguim parlant de turisme, el Centre de Visitants de la Garriga, al Vallès Oriental, proposa una oferta turística variada durant aquest proper mes d'agost.
1: La seu de recepció es trasllada les tardes de dissabte a l'edifici de Can Raspall, uns caps de setmana que arriben farcits d'activitats guiades, més enllà de les rutes disponibles per l'entorn natural. Des de Ràdio Silenci, Jordi Roig.
9: Als mesos de juliol i agost ja hi ha un gran moviment de visitants per la Garriga, especialment al cap de setmana. Per aquesta raó, s'aprofita els dissabtes per fer una oferta especial per poder conèixer alguns dels edificis modernistes i llocs més icònics del municipi, sense perdre de vista l'entorn natural del Parc del Montseny. Una de les dinamitzadores del Centre de Visitants de la Garriga, Montse Piñero, explica que s'espera molt públic estranger que vingui al municipi.
10: Nosaltres és important, durant aquests mesos de juliol i agost, el públic que ve de l'exterior, de sobretot de França, gent d'Anglaterra, etc., que i dels Països Baixos també tenim força gent, que venen a buscar, per una banda, termalisme, per altra banda, cultura.
9: El turisme termal i el modernisme porten un gran volum de persones a la Garriga el mes d'agost, amb predomini del turista de la demarcació de Barcelona i una creixent presència de turista internacional, sobretot de França.
0: Protecció Civil ha activat el Pla Especial d'Emergències per Inundacions, l'Inuncat, en fase d'alerta per les previsions de pluja intensa a partir d'aquesta tarda.
1: El Servei Meteorològic de Catalunya també informa de la probabilitat d'intensitat de pluja superior a 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a les Terres de l'Ebre i també al Prepirineu i Pirineu Oriental. Es preveu que aquests xàfecs vagin acompanyats de tempesta, ratxes molt fortes de vent i localment de calamarsa o pedra. En aquest sentit, es demana extremar la prudència en els desplaçaments i en les activitats a l'exterior i mantenir-se informat de les previsions i evolució de les precipitacions a través del mateix Servei Meteorològic de Catalunya, així com consultar també l'estat del trànsit.
0: Seguim parlant de Protecció Civil perquè s'ha fet un nou toc d'alerta per la gran afluència de persones a les zones de bany i l'augment dels accidents.
1: Es crida a la responsabilitat i a la prudència, atès que aquestes altes temperatures estan fent que totes les zones de bany siguin molt més concorregudes i hi hagi força accidents cada dia, segons asseguren des de Protecció Civil. En aquest sentit, es recorda que enguany, a mitjan campanya de bany, ja han mort ofegades 29 banyistes i 55 han resultat ferides. Aquests dies de màxima afluència a les platges coincideixen amb l'inici de la temporada de la posta d'ous de les tortugues careta al litoral català.
0: Obrim plana local. Els Mossos d'Esquadra intensifiquen la vigilància marítima al litoral de Castell Caproig, a la Costa Brava.
1: És una de les mesures que es prenen davant la vandalització de boies ecològiques en aquest entorn els darrers dies. Des de Ràdio Palamós, Carles Ribas.
11: Una dotzena de boies que delimiten l'espai de bany en diferents punts litorals de l'espai d'interès natural Castell Caproig han aparegut vandalitzades aquesta setmana. L'Ajuntament de Palamós ja ha iniciat el procés per reposar-les, mentre que Mossos d'Esquadra reforçarà la vigilància a la zona. Ho ha confirmat l'inspector Jordi Uller, cap de l'àrea marítima de la Policia de la Generalitat.
12: Primer, buscar testimonis, buscar imatges, a veure qui va poder sortir dilluns per la nit. No, de fet, des que ens van instal·lar, tenint l'antecedent de l'any passat, hem estat tot el cap de setmana patrullant, però que evidentment que ara saturarem un altre cop la zona i ens posarem amb una vigilància més intensa.
11: L'inspector Uller ha confirmat que l'acció vandàlica s'atribueix a persones que volen poder arribar amb les seves embarcacions fins a la mateixa línia de costa.
0: I d'altra banda, Vall d'Oreix, entitat municipal descentralitzada al terme municipal de Sant Cugat, és una de les zones de l'àrea metropolitana de Barcelona amb més vulnerabilitat a la gentrificació climàtica.
1: Així ho indica el primer índex metropolità, que ha analitzat 36 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona i que permet consultar barri a barri i pràcticament bloc a bloc el risc que determinats entorns esdevinguin més cars i acabin expulsant la població més vulnerable a causa del seu atractiu ambiental. Ens amplia la informació des de Cugat Mèdia, la Sara Vella.
13: L'eina d'accés lliure l'ha desenvolupat un equip d'investigadores de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona. A part de Vall d'Oreix, el mapa també assenyala les planes, la floresta i algunes zones del centre de Sant Cugat com a zones vulnerables. Sentim Amàlia Calderón, investigadora del projecte.
14: Cada vegada més, les zones que siguin climàticament, que siguin més adaptades, que tinguin més espai verd, un espai públic de qualitat, ombra, un parc de l'habitatge preparat, hi ha un risc que això generi unes dinàmiques de gentrificació i d'especulació.
13: Per elaborar aquest mapa i dibuixar quines són les zones amb més risc, han combinat indicadors ambientals, socials i d'habitatge. Entre d'altres, s'han analitzat paràmetres com la temperatura, la contaminació, la proximitat a espais verds, l'antiguitat dels edificis, la presència de població vulnerable, l'habitatge de lloguer, la disponibilitat d'equipaments i refugis climàtics. El resultat és un índex predictiu, és a dir, que no indica que un barri ja estigui patint aquest procés, sinó que identifica aquelles zones que reuneixen les condicions perquè es pugui produir en el futur.
0: Obrim ja el bloc cultural parlant de música, que ha tornat aquest divendres als Jardins de Terra Mar de Sitges amb la novena edició del Festival homònim.

0: Sílvia Pérez Cruz amb la presentació d'Oral Abissal ha estat la protagonista de la primera vetllada d'enguany, encisant el públic que pràcticament omplia el recinte en una nit marcada per una forta aixafogor. Fins al 12 d'agost, el festival desplegarà 12 actuacions de gèneres i estils diversos. Earth, Wind and Fire, Rosana, Joan Dausà, This is Michael són alguns d'aquests noms que passaran per uns jardins que ofereixen també propostes locals amb el cicle Imprescindibles. El Terramar arrenca amb un 75% d'entrades venudes per a tota la programació, un 5% més que el primer dia de l'any passat.
1: Seguim amb més festivals. El cantant italià Zucchero ha estat l'encarregat de donar el tret de sortida a la segona edició del Festival Mar d'Estiu a Santa Susana, al Maresme, on ha fet parada en el marc de la gira per commemorar el quart de segle del seu gran hit Baila.

0: cita s'allargarà fins al 17 d'agost i portarà a l'escenari maresmenc artistes com Sergio Dalma, Joan Dausà, Ginestà, Els Amics de les Arts o Leire Martínez, entre d'altres. El festival, a més, combina els espectacles musicals principals amb altres en un escenari situat a l'exterior de l'escenari principal, amb una proposta d'oci nocturn a través també d'un Garden Village i una àmplia oferta gastronòmica.
1: Són les 2:51, moment de parlar d'esports.
2: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem parlant de futbol, del Barça, que va perdre els penals al segon partit de la pretemporada contra el Birmingham City després d'empatar 2 al temps reglamentari. Els dos gols blaugranes van ser obra de Hamza Abdelkarim, els dos primers que fa amb el primer equip.
3: Amazing, of course. Really happy.
4: És increïble, esclar. Estic molt content i espero que tant l'equip com jo puguem continuar treballant i millorant partit rere partit.
3: We're working every week.
4: És clar que treballem cada setmana per millorar. El Birmingham era un rival complicat, un equip molt físic, i això s'ha notat sobre la gespa, però ha estat un bon partit.
3: It was a good game.
0: En el partit disputat a St. Andrews va debutar un dels nous fitxatges, l'atacant alemany Karim Adeyemi.
1: El Barça, per cert, també ha fet oficial el fitxatge de l'extrem belga del Bruges, Jesse Bissiou, que tindrà fitxa del filial i signa per 5 temporades.
0: Mentrestant, Ter Stegen ha arribat aquest mateix divendres a Amsterdam per incorporar-se a l'Ajax de Mitchell.
1: I per la seva banda, l'Espanyol juga a les 4 de la tarda al Riverside Stadium contra el Middlesbrough.
0: El futbolista perico Edu Expósito recordava ahir que ja falta poc perquè comenci la Lliga i que esperen la incorporació de més jugadors.
5: Ja portem uns 4 partits i mica en mica agafant sensacions. Al final queden ara 2 partits i comença la Lliga. Motivats perquè ja queda molt poc per començar, tornar a la competició i esperant també que vinguin més companys.
1: Seguim parlant de futbol i d'amistosos de pretemporada, en aquest cas a la segona federació. El Reus Redi s'enfrontarà al Manresa a partir de 8:15. La prèvia d'aquest partit des de la Nova Ràdio, Aleix Pérez.
6: Els reusencs juguen el seu primer partit aquest dissabte a les 7 de la tarda a l'annex de l'estadi municipal davant el Manresa. Aquesta serà la primera oportunitat de veure la mà del nou entrenador, especialment a l'hora de definir la línia defensiva. La renovació de Lluís Recasens pot comportar mantenir 3 centrals en fase de construcció, encara que bé o el Tarragoni o Andy Alarcón poden avançar-se fins al pivot. El mateix Albacar ha destacat la importància de provar moviments en aquesta mena de partits.
7: Potser amb 5 centrals potser estaríem valorant més l'opció de jugar amb 3, com molt bé dius, però bueno, vull provar coses. Crec que estem en pretemporada, és una bona època per a provar coses, canviar sistemes si s'han de canviar. Ara és quan d'alguna manera ens podem equivocar.
6: L'enfrontament, però, es disputarà a porta tancada i els aficionats reusencs hauran d'esperar fins dilluns per veure el seu equip al Torneig Històrics de Barcelona.
0: I més partits de pretemporada a les 7, Olot, Nàstic de Tarragona, també Espanyol B, Sant Andreu i l'Escala Badalona.
1: Des d'Olot Televisió, en aquest cas, escoltem la prèvia del partit entre l'Olot i el Nàstic per Aniol Puigvert.
8: L'Olot està a punt per rebre el Nàstic de Tarragona de Primera Federació. Els de Roger Vidal volen començar a trobar bones sensacions per preparar el primer partit de Lliga que jugarà d'aquí un mes contra l'Ebre. Vidal explica que aquestes setmanes ja s'han començat a treballar aspectes més tècnics i tàctics que es volen posar en pràctica aquest dissabte.
9: Sí, aquesta tercera setmana ha estat la setmana que ja comencem una mica més a introduir conceptes. Les dues primeres han estat per arribar bé als partits, no?, que teníem, els compromisos que teníem amb equips de categoria superior, i aquesta setmana ja està sent més exigent a nivell físic i també a nivell tàctic. Contents amb els jugadors que hem incorporat i també molt contents amb els jugadors del filial i juvenil que estan participant als entrenaments.
8: El partit es jugarà aquest dissabte a les 7 de la tarda a l'estadi municipal.
1: Tenim també la prèvia, en aquest cas, del partit que, com hem explicat, jugaran l'Escala i el Badalona. Des de Ràdio L'Escala ens ho explica Ivan García.
10: El Futbol Club L'Escala disputarà el segon test de pretemporada avui a partir de les 7 de la tarda a casa contra el Badalona, un rival també de la tercera federació. El tècnic escalenc David Gurillo tindrà una nova oportunitat per veure els nous fitxatges i els jugadors que estan en període de prova.
11: Gran part de la plantilla era de la zona, no? Relativament de la zona. Ja sabem que l'exigència de la categoria doncs, fa que necessitis jugadors d'un nivell molt alt i en aquesta zona doncs, per densitat de població n'hi ha pocs i necessitem encertar molt bé amb aquestes peces o convèncer jugadors que estan amb altres equips perquè vinguin amb nosaltres.
10: El primer test va ser contra l'Espanyol B i els escalencs van cedir per 0-1.
1: I acabem avui parlant de ciclisme perquè el Tour de França femení comença aquest migdia a Lausana, Suïssa, amb el gran atractiu de veure en acció la ciclista d'Esplugues de Llobregat, Paula Blasi, l'actual campiona de la Volta a Espanya femenina.
0: Blasi, de 23 anys, arriba al seu primer Tour com a una de les favorites. Aquest any, a banda de la Ronda Espanyola, ha guanyat el Tour femení dels Pirineus, la Volta a Catalunya o l'Amstel Gold Race, una clàssica dels Països Baixos. L'altra catalana del Tour és Mireia Benito, que hi participa per segona vegada.
1: I fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Si us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París, gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.
12: La xarxa de comunicació local.

0: Comencem una nova entrega de la Xova en Sèrie, l'espai de sèries d'UA Oblida Ràdio. Sergi i Joan Usson, bon dia.
1: Bon dia.
0: Avui, com que ja estem amb estiu i calor i altres temperatures, vam decidir fer la secció dedicada a sèries amb piscines que hagin tingut...
2: importància en el transcurs narratiu.
0: Sí.
1: Ojo!
0: O que siguin escenaris protagonistes o que en algun moment decisiu de la sèrie hagin tingut un paper destacat.
1: Vale.
0: És possible que me n'haia deixat.
2: Te n'apuntaré dos més.
0: Però, estupendo.
2: Però són moments
0: sí,
2: amb la piscina.
0: Sí,
2: de...
0: hi ha algunes sèries que només són moments.
1: Vale, vale.
0: Llavors, la primera, que a més crec que aquesta és com bastant evident, que és Olimpo.
3: Es el momento de perder todo lo que tienes.
4: Tendrías que haberlo dado todo.
3: Olvídate de tus amistades, de tu pareja, de tu familia.
4: Tú no eres mi hija.
3: Hasta de tus rivales.
5: Reviéntalo.
3: Olvídate de ti mismo.
4: Esto sí que es una pesadilla.
3: Destrózate o quémate el cuerpo. Ahógate. Haz que tu corazón lata tan fuerte que el pecho se te rompa. Húndete. Desaparece. Haz lo que sea, pero no te rindas.
6: Cállame la puta boca.
3: No te conformes con el segundo puesto. Aún estás a tiempo de perderlo todo.
7: Por tu puta culpa.
4: ¿Qué es lo que le haces a tu mejor amiga?
3: ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar?
0: No sé si l'heu vista.
1: No, no, en absolut.
0: I interès per veure?
2: Normal.
0: Sí, jo
2: crec
0: no
2: que és que...
0: Sé. Mira, que parlin de natació està molt bé, però...
2: Sí, és com una acadèmia, no?
0: Sí, com
2: un car de s'acuar.
0: Exacte.
2: Perquè
0: sí.
2: Ens entenguem.
0: Sí, sí, sí, sí, és això.
2: És el que es van ficar molt forts els actors i les actrius.
1: Home, clar.
0: Sí,
2: Clara Galle,
0: de fet, sí, se la va criticar moltíssim.
2: Ah, sí?
0: Sí, sí, perquè, bueno...
1: Perquè es va posar massada?
0: Sí.
2: Sí, sí. Ah, no sabia que s'havia criticat per això, però... Sí, la gent, ja és una noia que és...
0: Que feia esport.
2: Sí, que és veritat que és poca cosa, tota ella sí. No és molt alta i tal, però és veritat que se va ficar...
0: Uns braços,
2: sí,
0: nen.
2: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Però és que...
0: És que el que hi ha.
2: Claro.
0: Vull dir, al final, per fer una sèrie com aquesta, clar. I donar la talla... Havies de semblar que, com a mínim, havies entrenat alguna cosa.
1: Bueno, és que tu sempre dius que lo de nedar és l'esport més complet que hi ha, no?
0: Sí,
1: en aquest
0: sí.
1: Sentit. I és
0: sí,
1: veritat
0: sí.
1: Que els seus nedadors professionals estan tots...
2: La Judit i la ciència.
0: Sí, ah, bueno, sí, sí, clar.
2: Perquè és evident que mous sí. Tots els músculs.
0: Tots. Tots els músculs.
2: És l'únic esport on mous tots els músculs.
0: Fins i tot també et va bé pel cervell quan estàs dins de l'aigua.
1: No, però això tot l'esport, no?
0: No, dins de l'aigua.
1: Dins de l'aigua, perquè va bé...
0: Per la, o sigui, l'explicació tècnica i científica no la sé, però com que s'oxigena més... O sigui, necessites
1: bé.
0: Més oxigen al cervell, per tant...
2: També treballa el múscul cervell.
0: Sí.
1: Molt bé, molt bé, molt
0: bé. Això hi ha molta gent que l'hauria de treballar una mica.
1: Pues, sí. Fer natació és un consell de la Judit Castellà.
0: Sí, però la piscina de cervell no, sisplau. Aneu a la de Tàrrega,
2: és
0: anem
2: que
0: allà.
2: És veritat que és un esport desagradable en aquest sentit.
0: Per què?
2: A nivell espai...
0: Buah...
2: Jo crec... Jo va haver una època que vaig... Que
0: sí,
2: vaig
0: sí,
2: bueno,
0: sí.
2: Jo de petit feia natació i després vaig entrar al món de la natació, però el fet dels carrils i que ràpid ja et dificulti una miqueta sí. Fer una bona sessió d'entrenaments, a mi em va tirar una mica endarrere.
1: A Fraga tenim una piscina olímpica a les piscines musicals. Buah, fantàstica.
2: No, sí, les piscines... Hi ha piscines que estan molt bé, però clar, si tu fiques, m'ho invento, 8 carrils... I d'aquests 8, n'hi ha 3 que estan reservats perquè és normal. Hi ha cursos...
1: Correcte, sí.
2: Perfecte, te'n queden 5.
0: Sí.
2: Només que hi hagi 10 persones, ja
1: se te dificulta una mica
2: el
1: trajecte.
2: No sé què opina la Judit, perquè, però a mi ja quan s'havia de compartir el carril, com que l'espai és petit,
0: sí.
2: És a dir, si hi ha 8 carrils, però és un carril ample, quan ja has de compartir, aquí ja et dificulta poder fer un bon entrenament, però és que a mi no és que jo em queixés de la persona amb qui compartir el carril, és que fins i tot jo em sentia una mica incòmode de dir l'estic fent anar ràpid, l'estic fent anar lent, l'estic molestant, sí, i llavors sí. No estàs
0: clar,
2: per aquestes coses.
0: Clar, més quan te toquen padrins...
1: Ui...
2: Jo no volia ser tan explícit, però,
0: bueno,
2: però
0: no,
2: pot passar al
0: veritat,
2: contrari.
0: Jo faig competicions bueno, secretes amb ells i no ho saben, eh?
2: Bueno, clar, està bé. T'has de muntar aquest joc. Però és, però
0: i llavors els guanyos, eh?
2: Però és veritat molt que bé, passa això. O a la inversa, eh? A mi me toque, o me passava que jo veia que al meu carril hi havia una persona que nedava millor que jo, més ràpid, o que s'ho prenia més, aquell dia havia de fer un entrom... I a tu t'incomode perquè penses, l'estic molestant.
1: Sí, la Judit diria, no vull perdre.
2: I llavors...
0: Sí, sí, literal.
2: Crec que és un esport que té aquest problema, si no jo faria natació, segurament. Jo era bon nadador de petit, eh?
1: Jo vaig fer molta natació de petit. No m'agradava
2: bon
1: res més.
2: Però se'm va explotar com a potència l'estrella i aquí és el que passa.
0: I m'ha acabat fent periodisme, nen.
2: Missatge a tots els entrenadors del món. Si un nano fa bé a la seva edat...
0: Deixeu-lo estar.
2: No el pugeu a més grans.
1: No.
2: Perquè pot avorrir aquest esport en qüestió. Parlo en...
0: Sí, sí. Ah, i
1: experiència purament autobiogràfica.
0: A com la Emma Carrasco.
2: Sí, està bé, però tranquils.
0: Un de cada 100.
2: Tranquils, que jo em vaig apuntar perquè tenia asma. Vull dir, després em va donar bé, però jo...
0: Però va ser pura casualitat.
2: Jo era per asma. És que la gent tingui calma amb els nens i nenes.
1: Vols dir que el clor de la piscina i tot això va bé per les coses respiratòries?
2: No, no. Entenc que si el metge a meus pares els va dir aquest nen té asma, porteu-lo a fer natació que anirà bé, doncs va ser una
1: resalta
2: mèdica. No ho contradiré.
0: No era per matar-te.
2: Ara no tinc asma, per tant entenc que va.
1: Ojo, mira.
2: Bueno, ara, fa molts anys que no en tinc.
0: Molt bé. Molt bé, molt bé. L'altra sèrie clàssica, bueno... si pensem en... piscines, aquí a piscina barra mar, és H2O. El que farem és, no tenim, o sigui, el tràiler no, perquè és la cançoneta, he escollit millors moments, ¿vale?
1: Veure,
0: no
1: va,
0: no
1: va,
0: recordo
1: va.
0: Quins són.

0: No sé si la recordeu.
1: Jo sí.
0: Els fragments estaven sonant?
1: No, en concret no,
0: el
1: no els
0: primer
1: detectava.
0: De tot és quan el... No recordo com es diu el que no era el Lewis, que era bastant...
1: Atractiu?
0: No, anava a dir una paraulota.
1: Capullo?
0: Poc recomanable, però és que no em puc dir d'antena, poc recomanable. És quan amb la moto d'aigua les escatxigue i la Chloe s'ha de llançar al mar abans que li surti la cua.
1: És que aquestes tres tenien un problema, perquè començava a ploure i se'ls desmuntava tot el xiringuito.
0: Però anda que no vam jugar... O sigui, ara es critiquen molt els Terians, però el que vam arribar a jugar nosaltres fent de cine...
2: Ah, sí? Això va passar?
0: Jo era la Emma.
1: Jo recordo que aquesta sèrie va tocar molt fort amb una
2: Cervera passava això. Al port de Cervera ho feia. Al port de Cervera jugàvem això.
0: No, a les piscines.
1: Que eren tres amigues que després una va marxar i va arribar una altra que
0: sí,
1: era una malparida.
0: La Emma va marxar i la van substituir per aquesta.
1: Era dolenta, però dolenta.
0: Sí, jo allà ja no m'agradava bé tant.
1: No, no dolenta de que l'actriu fos dolenta, sinó que era una malparida.
0: Sí.
1: Érem...
2: Jo és que el trio de noies que mirava quan era més jove eren les espies de veritat.
0: Oh, buah, jo també.
1: Han tornat a trescat, eh?
2: Ah, sí,
1: us
2: molt
1: ho dic,
2: bé.
1: Eh?
0: Molt bé.
2: Jo,
0: molt bé.
2: Aquestes eren les meves tres...
1: Jo aquestes també
0: eren molt bona sèrie.
2: Entreteniment audiovisual.
0: Era molt bona sèrie, però H2O, H2O era molt, molt... A mi m'agrada.
2: Jo no hi vaig entrar mai, la veritat.
0: Molt.
1: Els matins de Neox, eh?
0: Sí, el que no sé és quan ho feien, el cap de setmana.
2: També, això, no?
1: Caps de setmana i estiu crec que allò devia de ser, clar, el Neox Kids i tot allò, que era com l'apartat de... on tiraven totes les sèries infantils que tiraven a Neox. Doncs això. Potser encara la fan,
0: veure,
1: eh?
0: Si
1: poses a mirar la graella de Neox.
0: Ja, pot ser. Bueno, en aquest cas és la clàssica sèrie juvenil on tres adolescents adquireixen habilitats màgiques que són sirenes a l'aigua després d'explorar una misteriosa cova submarina en què els toca la llum de la lluna plena i a partir d'aquí desenvolupen aquest poder i cada mes, cada nit que hi ha lluna plena s'han de protegir perquè les sirenes en lluna plena desenvolupen els seus poders però no en forma positiva, sinó en forma negativa i es descontrolen una mica.
1: Ah, això devia de ser el que li passava a la nova, no?
0: No, això els hi passava cada nit de lluna plena, però això que les nits es tancaven a casa i no podien sortir.
1: Mm.
0: Però cada capítol hi havia una que li passava alguna cosa i sempre acabava desmadrant-se amb alguna cosa. ¿Vale?
2: Molt bé.
0: Això,
1: no s'hi podien ni mullar, eh? Jo això m'hi generava molts dubtes. Com se dutxen, per exemple?
0: Mira, no, bueno... I és que jo la meva mentalitat en
1: aquell
0: moment...
1: Clar, perquè
2: aquestes noies...
1: Aquestes noies, els que si tocava una goteta d'aigua, s'hi convertien en sirenes.
2: Però amb una banyera.
1: Sí, home, però suposo que això devia de ser un secret. A més, mantén-te tu de peu amb la cola aquella que teníem.
0: No,
2: amb una banyera t'estires.
1: Sí, vale.
2: Clar, amb una banyera t'estires.
0: De fet, hi ha una de les escenes, just quan es converteixen i ells no ho saben, de la Chloe, que està banyant-se la banyera i de cop i volta li apareix la cua. I que li surt de la banyera. Sí, sí.
2: El problema són les cames, no te les arribes a netejar mai.
0: I jo he vist com has...
2: Però has d'anar molt ràpid els peus, has de fer el primer. Primer ràpid els peus perquè si no ja no et dona temps.
0: Sí. Tot i que no crec que una sirena això li fa simpàtic.
2: Home, sí, quan és humana sí, aquells peus no es deixen mai, si no.
0: També és veritat.
2: No, no és fàcil, eh?
0: No. També vaig veure com ho feien i, mare de Déu, eh?
1: Home,
0: no hi havia intel·ligència artificial.
1: No, i era una sèrie que tenia un relatiu nivell de producció alt.
0: Sí.
1: O sigui, era una sèrie que rodava normalment amb exteriors naturals.
0: Crear, sí, se'ls va crear tot el traje, allò pesava un colló, van haver de fer pràctiques pel...
1: Home, clar, moment. Sí, a més totes les tomes sota l'aigua nedant, vull dir, allò era...
2: Sí. Han fet alguna cosa més, aquestes dones, o què?
1: Pues,
0: la Claire Holt, que és la Emma, sí que estava fent pel·lícules, i la Chloe, que no recordo com es diu en la vida real, em sembla que també. L'altra la tinc una mica desubicada.
2: Kariba Heiner, Ricky Chadwick, Claire Holt, Emma Gilbert i Phoebe Tonkin, Cleo Sertori. A mi no em sona cap de les tres. No. Però sí que han anat fent coses, ara veig.
1: Jo t'ho dic, jo tampoc me sonarien gaire, aquesta gent.
0: Em sembla que la Emma Holt està fent maratons.
2: Ah, sí?
0: Perquè la segueixo a Instagram.
1: Molt bé.
0: I me sortia.
2: La Emma...
0: Perdó, la Claire Holt.
2: Ah, Claire Holt.
0: Sí, barrejat.
2: Fan maratons.
1: Emma era el personatge, clar.
0: Sí.
2: Sí, a nivell pel·lis així, poques coses.
1: A veure, pot ser que passi allò que vam parlar al capítol de Disney Channel, que quan ja vius la fama des d'una etapa molt temprana, després pot ser ja...
0: Però no sé si ells van viure tanta fama,
1: Home, és una sèrie que nosaltres recordem perfectament. Hi ha una sèrie americana...
2: Com a cap d'Esport de Bolívia de Ràdio, informo que a la Marató de Nova York del 2025, Claire Holt va fer una marca de 3 hores 39 minuts
0: Colum.
2: I 3 segons.
0: Molt
2: la
0: bé.
2: Marató de Nova York, superant la seva marca anterior.
1: Perfecte.
2: Per tant,
1: ens hi alegrem per ella.
2: Molts més èxits.
0: Sí, molt bé. La següent sèrie jo no l'he vista i és El reto del Summer.
3: Que te expulsen de un colegio privado de élite, bueno.
4: ¡Abajo!
3: Pasa. Que te expulsen de dos, requiere talento.
5: ¿Y qué va a ocurrir con Summer?
6: Te aseguro que nunca me iré a vivir con unos extraños virtuales al otro lado del maldito mundo.
7: ¿Te gusta surfear?
8: Uh-uh.
7: Es lo único de lo que hablan todos en esta ciudad.
9: Día 2 de los cuartos de final masculinos. Pero Ari Gibson se las apaña para defenderse contra una alineación difícil.
10: Se trata de mi futuro.
11: Así se hace, chaval.
12: Lo tratas todo como una transacción. Acabarán dándote mal el cambio.
13: Pop y Teta Nui ha vuelto a por más.
14: Damos una vuelta en mi moto. A no ser que odies ir rápido y divertirte. Vamos a darles.
0: No sé si a vosaltres us soni.
2: No,
0: em soni
2: en absolut gens.
0: És sèrie australiana sobre surf i esports aquàtics en una petita localitat costera. La trama gira al voltant d'una jove rebel que s'endinsa en aquest entorn competitiu. Típica sèrie australiana, també t'he de dir.
2: Sí, surf.
0: Sí, sí,
2: surf i cangurs.
0: Sí.
1: I gent molt rosa.
2: Sí, molt rosa, rinxolada, sí, forts, blau, guapos, atractius.
0: Sí,
1: sí. Mira, me'n recordo també, no és una sèrie, però era un programa australià, aquell del veterinari, que era un veterinari massadíssim.
0: No sé.
1: Bueno, era divertidíssim. A mi m'encantava de veure això.
2: Què has dit?
0: Jo és que el veterinari era el de TV3.
1: Era un programa de veterinaris,
2: ah,
1: típic, però era d'Austràlia. I com el doctor era molt característic, diguéssim. Molt. Era una persona molt difícil d'oblidar.
2: Molt,
0: molt bé.
1: Jo era això, matins de cap de setmana, amb ma mare mirant aquest programa. Fantàstic.
2: Enhorabona.
0: Sí, sí.
2: Esperem que hagués salvat moltes vides.
1: Sí, es veu que sí.
0: Molt bé. La següent no tenim el tràiler, que és de The O.C. Encara que és un drama adolescent, la piscina de la casa dels Coen és l'eix central d'innumerables festes, reunions i secrets al llarg de les seves temporades.
2: Molt bé.
0: Jo no l'he vist, bueno, tampoc.
1: Bueno, jo ni em soni en absolut.
0: El que la sèrie?
1: Sí. No sé, sí, ni el nom...
2: Sí,
1: ni...
2: el nom sí. Aquesta jo diria que ma mare l'ha vista.
1: Ah, sí?
2: Sí. Crec que sí.
1: Vale.
0: A veure, fa
2: perquè no la pot
1: mira, és una sèrie que es va emetre... No, perquè no la tenia detectada. És una sèrie que es va emetre del 2003 al 2007.
2: Sí que sou...
1: A Fox.
2: Jo crec que sí, que l'ha vist ma mare, aquesta sèrie.
0: Pot ser, pot ser.
2: Alça, és que hi ha bons actors amb aquesta sèrie.
0: Veure,
1: i tant.
2: Bueno, per exemple, jo conec a Benjamin McKenzie, que fa de... És el protagonista d'una sèrie amb l'univers Batman que es diu Gotham. Peter Gallagher també em sona... Sí, no té mal els actors i actrius. Adam Brody també em sona. Bueno, ja. Molt bé.
0: No, a mi no em sona.
1: Mira, compositor de la música, Christopher Zink, que és el de Futurama.
2: Molt bé.
1: Veus?
2: HBO Max.
1: La troben paral·lelismes.
2: La poden mirar.
1: Molt bé. Molt 4 bé. Temporades, 92 episodis.
0: Molt bé.
2: Ah, era adolescentoide, però no de adolescentoides. És a dir... Devia ser trames així romàntiques i tal, però els protas no són adolescents. No és trama d'instituto.
0: Vale.
2: I si ho és... Tenen 40 anys cadascun amb aquesta sèrie. Exagerant una mica.
0: Molt bé. Doncs n'hi ha una altra que és Todos mienten.
15: Todos vosotros creéis que podéis escoger vuestra forma de vivir, que podéis controlar vuestro futuro. Pero existe una fuerza mucho más poderosa que os condiciona como a nada en esta vida.
16: Pero cómo se te va la olla, Mac.
17: Entre todos los tíos follables que hay, vas tú y eliges a uno que es alumno tuyo y el hijo de una de tus mejores amigas.
18: Es que no lo entiendo, hijo. Os lleváis casi 30.
19: Van a acusarme de abusos. Iré a la cárcel.
20: Si sale, quiero saber dónde vas y con quién.
17: De un plumazo te has cargado todo.
20: Pero hay algo que debería tranquilizarte. Nadie te puede hundir la vida más de lo que está.
17: Que se mueva.
21: Parece ser que han encontrado a un alumno.
0: Vale, us preguntareu, per què he posat aquesta?
2: Per què has posat aquesta?
0: I deia, aquesta sèrie espanyola de misteri reflecteix a la perfecció el que s'ha bautitzat, bueno, s'ha batejat com a l'Espanya de les piscines, retratant la vida d'un grup de veïns de classe alta on una piscina en una urbanització residencial és el punt de trobada i detona tots els conflictes.
1: Jo l'he vist, aquesta sèrie.
0: Tu l'has vist? Aquesta sèrie és recent.
1: Aquesta sèrie és relativament recent. Crec que la segona temporada s'hi va estrenar l'any passat o no fa molt més d'un any i pico que s'hi estrenés. És una sèrie espanyola bastant entretinguda. És lío d'assassinat, ¿vale? Un assassinat, hi ha hagut un assassinat i tothom... pot estar relacionat, tots els protagonistes poden estar relacionats en algun moment o un altre de la història amb aquest i tindrien motius per haver estat ells. Per això es diu Todos Mienten. Tu, segons vas veient la temporada, te'n vas adonant de, ostres, podria ser aquest. I de cop, al segon capítol, dius, ah, pues podria ser aquest. Ah, pues podria ser aquest altre. Està bastant divertida. És una mena de Cluedo. I a sobre, pues, tenim diverses subtrames, molts actors. Natalia Berbeque, Miren Ibarguren, Juan Diego Boto, es diu, ara no me'n recordo. Sí. El germà de la Maren Alterio, com es diu? Ernesto Alterio.
0: Ni Flower.
1: Hi ha molta gent, i jo la vaig trobar molt entretinguda, també t'hi dic, una mica passada de voltes, i menys mal que la segona temporada ja va acabar, perquè ja està.
0: Vull dir, té dues temporades.
1: Sí, sí. I tampoc calia allargar-la molt més, eh? Vull dir, jo, ja t'hi dic, me la vaig mirar la primera temporada del Tirón i va coincidir que justament estaven estrenant la segona i me la van mirar setmana a setmana. Va estar entretinguda, me va entretindre, sense més.
0: No, molt bé, molt bé. Doncs una altra, mitiquíssima, és Verano Azul.

0: en aquest cas, les piscines hi van ser, però és veritat que el gran protagonisme era el mar. Però,
1: sí, el vaixell.
0: Tenia aigua,
1: no? Sí.
0: Per tant, la vam
2: molt provar. Bé, serveix.
0: Sí,
3: aquí és el mar, si no una piscina molt gran, no?
0: Correcte. Molt bé,
1: i d'aigua salada en comptes bueno, amb cloro.
3: Com ara cada cop són més salades,
0: sí,
3: doncs ja ni ho dic, això.
0: Sí, a Mollerussa hi ha piscina d'aigua salada.
3: Molt millor, sí? Molt més sana. Sí. Molt més sana, sí, sí.
1: És més sana, això?
3: I menys
0: sí,
3: contaminant.
0: Sí, perquè el clor afecta més a la pell, a l'agitació, i hi ha gent que, per exemple, a les fosses nasals també, jo si n'hi ha molt també m'afecta. I a Mollerussa
3: és d'aigua salada. Per això te deia que m'estranyava.
0: És més cara.
1: A Mollerussa ja ho sabeu, eh? No, no ho direm ara de pena, però ja
0: no,
1: ho sabeu.
0: No ho direm, no ho direm. Una altra que... Bueno, a mi la però... veritat és que m'ha sorprendré. Digues.
3: Fue una mica de curiositat.
0: Sí, tant.
3: Verano Azul, sèrie que es va emetre entre l'octubre i el febrer del 81 i el 82. És a dir, verano tampoc era quan van estrenar aquesta sèrie, que ara sí que la tiren cada estiu, això sí que és veritat.
0: Acá la tiren cada estiu?
3: No sé, si encara la tiren, però com que la teniu a la RTV Play, pues, si algú la vol veure aquest estiu, pues, que es la miri allí i ja està. Dit això, 19 episodis només, eh?
0: Només.
1: Però és que
3: mai avui... van donar tant de sí 19 episodis.
1: Bueno, avui... Pipi Calzas Largas?
3: Sí.
1: Va tenir, no va arribar tampoc a 20 episodis?
3: Mira, és
1: he
3: clar.
1: He llegit. I la repercussió que va tenir, però clar, és que estem parlant dels anys 60, 70, 80, que la idea de les sèries era molt diferent.
3: I tampoc, clar, exacte. Com per saber quants capítols tenia una sèrie en aquell moment, no? Tu sabies que feien capítol 9 i l'anaves a mirar, ja està.
1: Correcte.
0: Sí, sí, molt bé. Una altra que la veritat és que a mi m'ha sorprès perquè la vaig començar a mirar però em va cansar molt i la vaig deixar.
3: Judit!
0: Què? Què va ser?
3: Ara ens enfadarem tu i jo, eh?
0: Bueno, no vindrà d'aquí.
3: Vinga, va.
0: Breaking Bad, va.
4: Me llamo Walter Harwell White. O sepan que esto no es una confesión de culpabilidad. Estoy hablando para mi familia.
5: ¿Ha comprendido lo que le he dicho?
4: Sí. Tengo un cáncer. La química es el estudio del cambio.
6: ¿Cocinar cristales de anfeta?
4: Tú conoces el negocio y yo conozco la química.
7: No sabemos ni quiénes son ni de dónde salen. Son jugadores nuevos.
4: La gente a veces hace cosas por su familia. ¡Corre!
6: ¡Vamos! ¡Sí!
4: Piénsalo bien, ¿por qué?
0: Es veu que en aquesta sèrie les piscines apareixen de tant en tant i serveixen com a testimoni mut d'algunes de les situacions més rellevants de la sèrie.
3: Bé, sí, ara estàvem parlant amb el Sergi de dir, ostres, ara no recordo les piscines, i mentre els dos hem tret com 5 seqüències on hi ha piscines, tot el que sí.
0: Ah, molt bé.
3: Sí, sí.
1: Està bé.
3: Molt bona sèrie, Judit, eh? Breaking Bad.
0: Ja, no, que no.
1: Però entenc que no la poguessis acabar, eh?
3: No, no. Jo també, perquè més és una...
0: Potser mirar 6 capítols.
1: Bueno, però és que
3: és jo... És que la primera temporada és la dura.
1: Jo Breaking Bad la vaig arribar a començar 3 o 4 vegades.
0: Vale.
3: Jo, quan m'ho van dir, mai ho vaig entendre, però tothom diu que, ostres, els primers 7 capítols són duros.
1: La vaig arribar a mirar i començar moltes vegades, però... Jo entenc, és que entenc, ho entenc.
3: Per mi, mira, és la meva sèrie preferida i el meu univers cinematogràfic preferit, vull dir que...
0: Molt bé. Doncs la següent sèrie és Lo Serrano i és concretament l'últim episodi de la tercera temporada que es va titular El fluid bàsic. Em sembla que m'ha agafat el tràiler normal, crec.
8: Un andén de la estación, bajo el sol abrasador, tú hablabas de un rascacielos del cielo de Nueva York, vente pronto a ver el mar y tú envía una postal, yo ya sabía que aquel día era el final.
9: Sí quiero.
8: Ahora
9: sí
8: quiero. Mucho más.
10: Ya está nuestra habitación, territorio hecho. Y que casi mejor que no entréis.
9: Ahora os enseño vuestra habitación.
11: Muy bonita, muy florida.
10: Bueno, ¿y los cabeceros?
11: Sí.
10: Divinos.
12: Sí. ¿Pero qué os han parecido vuestras hermanas?
13: Son las hermanas de nuestros sueños. ¿Son?
11: ¿Y ellos? ¿Qué os parece? Muy bien, más majos son.
10: Y aquí las reglas las marcamos.
0: En aquest capítol, la piscina és la protagonista. Al voltant d'aquesta, Diego confessa a Santiago i a Fidi que té per la seva capacitat reproductora.
3: Lucía, que estoy nenuco, Lucía, nenuco.
0: ¿En serio?
3: Es que estic mirant Lo Serrano.
0: ¡Ara!
3: Mai he mirat Lo Serrano al complet, ¿vale?
0: Ah, no, jo tampoc. Jo sé com jo... acabi perquè l'Albert Escuera em va fer un spoiler. Home, que quasi tampoc... el
3: perro. No és un spoiler, ho sap tothom, això.
0: Bueno, ja. Però jo no ho sabia.
3: És millor saber-ho, perquè després veus aquell final i dius... en fi. Sí, l'estic mirant, i ara... Us explicaré una història, long story short, ¿vale?
0: Okay.
3: És dir, jo segueixo a un canal de YouTube que és una parella de mexicans que miren contingut espanyol. ¿vale? Fins i tot els estic subscrit al seu Patreon. I miren un capítol de Los Serrano cada dia i un capítol de Los Hombres de Paco cada dos dies. I ara m'hi estic mirant Los Serrano amb ells i he dit, bueno, va, pues si se la miren ells, me la miro jo també amb ells. I ahí estoy, ahí estoy.
0: Molt
3: està bé,
0: bé
3: eh? O sigui,
0: de...
3: no m'hi... No, era perquè tinc recent.
0: Això de mirar el compartit, què tal?
3: A mi m'agrada molt mirar les sèries amb ells, la veritat. És una cosa que mai m'hauria imaginat que seria divertit, però ho és. Sí, sí. I a més fan debat a final del capítol, un parell de dies per setmana miren un capítol en directe, llavors pots estar allà amb ells al xat... Bueno, També.
1: Déu-n'hi-do.
3: És com tornar una mica a mirar la tele en una altra època, no? Perquè tu estàs obligat a veure... O sigui, estàs obligat a veure... Tu només pots veure un capítol al dia que és el que ells et posen, no? I això també a mi... No tenir la capacitat de decidir quin capítol miro, quina sèrie miro, quants capítols miro, també m'hi agrada, això, no? Me fa com una mica tornar als temps on mirava la tele.
0: Ah.
3: La tele lineal, vull dir.
0: Sí. Vale, molt bé.
3: Us ha tant encantat aquesta història, eh?
0: O sigui, me sorprèn el concepte.
3: Sí, sí, doncs pues ja m'he mirat Aida i Aquí no hi quien viva amb ells. I la saga Torrente,
1: ells, eh?
3: I la saga Torrente, és que
0: me
3: clar,
0: molta
3: tenim molta història.
0: Amb ells. Però tu no hi parles, amb ells.
3: Bueno, jo els hi deixo algun comentari de tant en quant.
0: Ah, vale. una altra, evidentment, aquesta... és
3: Hora del Coto, són molt divertits, mireu-los.
0: Élite, però en aquest cas és la primera temporada, sobretot.
2: Samuel, tengo que hacerte unas preguntas.
5: De aquí saldrán los líderes del mañana.
12: ¿Sois los nuevos? Pues suerte, la vais a necesitar.
14: Paraíso, chaval.
15: Hola, me llamo Samuel.
16: ¿Qué ha dicho el camarero?
17: Míralo. Sí, parece un ministro.
18: Hermanito.
19: Irá bien en Pijolandia, ¿no?
18: Sí.
19: Y ahora me enteré yo que me lío a tortar con quien haga falta.
20: Esa gente nunca trae nada bueno, Polo.
2: ¿Qué me puedes decir de esto?
0: Bueno, és la protagonista, bàsicament, de l'assassinat.
3: Sí.
1: Sí.
0: No sé si després torna a aparèixer.
1: Sí, hi ha un assassinat que passa al costat d'una piscina, també.
0: Ah, vale, és que jo només vaig mirar la primera temporada.
3: També t'he de dir que aquesta és igual de sèrie de piscines que ja t'ho diré, que alguien tiene que... No, que todos mienten, eh? Perquè jo crec que això va més enllà... O sigui, va més... L'Espanya de les piscines jo l'entenc com gent de...
0: Rica.
3: Exacte, amb molt alt valor adquisitiu.

0: No, que no fiquis el tràiler perquè jo t'encanto 3 abans d'ahir acabar.
1: Vinga, pues...
0: Mira, no, no, la Riera, què digues?
1: No, que és el moment de la piscina és quan mor, quan la Mercè deixa morir el seu marit.
0: Jo m'he apuntat, m'han vingut així en calent, ràpidament. Lo Soprano, perquè la casa de Tony Soprano i del Soprano té una piscina i hi ha moltes vegades que se'l veu a ell...
2: Els aneguets i tot allò.
0: Els ànecs, tal, crec que es podria incloure aquí... I Stranger Things. A Stranger Things hi ha dos piscines molt importants. Una és la comunitària de Hawkins, del poble, on passen diverses coses, i amb una altra piscina d'una casa hi ha una de les morts.
1: Doncs ho deixem aquí. Gràcies, nois, que vagi bé.
2: Adéu.
1: Fins aquí l'Això va en sèrie, l'espai de sèries d'Oulí de Ràdio.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: No hi ha distància és la frase que va fer servir Alexia Putellas per reivindicar que el futbol femení podia competir amb els millors equips d'Europa. No hi ha distància és un programa on entrenadors, àrbitres, jugadores, professionals de la salut i periodistes analitzen la realitat del futbol femení i què implica fer un esport d'impacte sent dona. Tots els divendres a 2:45 del migdia al 96.3 de la FM.
2: Convidem a fer un veure al bar Tiki de Ràdio Mollet, un espai on podeu sentir el millor rock, soul, rhythm and blues, on parlem de la música i de les històries que l'envolten.

Qui són les persones que han contribuït a construir la ciutat que coneixem avui? Quines històries hi ha darrere dels seus noms? A Veus de Ciutat descobrim les vivències, els records i les experiències de persones que han deixat empremta a Mollet del Vallès. Un espai presentat per la periodista Carla Ramos. Cada dilluns a 12:45 del migdia a Ràdio Mollet. Repeticions els dijous a les 5 de la tarda i els dissabtes a la 1 del migdia. Veus de Ciutat, les veus que mereixen ser escoltades.

0: Mollet y Ventana al Sur se abren con el flamenco. Jero García lo guía con pasión y sentimiento.
1: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.

0: Abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta. Donar sang o plasma, perquè, segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

Fugots, un programa que pretén informar i donar visibilitat a les dones de més de 50 anys d'una forma amena. Escolta'l cada diumenge a les 4 de la tarda.

Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula gratar. Gratar és fregar amb les ungles. La Carmina s'adon quan li grata l'esquena. Encara que tinguis picó, no et gratis. Si grates el gra, se l'endanyarà. O quan no sap què contestar, es grata el cap o l'orella. També graten els animals quan freguen fortament amb les ungles, amb les urpes, una superfície, enduent-se'n una part. Les gallines graten la terra per trobar-hi cucs, per exemple. Per extensió, diem gratar la pintura d'una paret per pintar-la després de nou. Gratar-se la butxaca o gratar-se la bossa és despendre diners. És un garrepa. Mai no es grata la butxaca. O es va gratar la bossa i es queda arruïnat. Gratar-se la panxa és estar ociós, no fer feina, ser un gandul. Que no es pensi que podrà estar gratant-se la panxa perquè en aquella oficina hi ha molta feina i el farà enrotllar. Gratar la consciència és estar intranquil·la per la convicció d'haver obrat malament. Gratar la tinya a algú és maltractar algú, escalivar-lo. Es van discutir i es van gratar la tinya l'un a l'altre. Qui posa diners en abelles s'arrisca a gratar-se les orelles. Vol dir que no és un negoci productiu. Si l'enveja es tornés tinya, mig món grataria. Vol dir que hi ha més envejosos dels que ens pensem. Tant gratar sembla que tingui picó i tot. A vosaltres us passa el mateix? Aquesta informació l'hem extreta del Diccionari de Sinònims de Maria Teresa Espinal. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Cal Lladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Això va en sèrie, una tertúlia radiofònica on analitzem i repassem algunes de les sèries de televisió de més èxit. Un programa que farà les delícies de tots els amants de la televisió i de la ficció televisiva. Dissabte a les 3 de la tarda i repetició diumenge a les 10 del matí.
1: Pals i botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet amb Carles Matute.
2: Hola a tothom, benvinguts al Pals i Botes número 712, l'espai del Club Muntanyenc Mollet i qui us parla, en Carles Matute. Aquell 13 de juliol, poc abans de migdia, arribaren al peu de la muntanya. Varen escalar una estona fins a la plataforma que els va semblar adequada per plantar-hi la tenda. A partir d'aquell punt, en Croz i en Tacual del Fill varen anar a fer un reconeixement de la ruta. Cap a les 3 varen tornar entusiasmats. Havien escalat força estona sense trobar cap mena de dificultat. Imagino que va experimentar Whimper aquella nit. Fins a 8 vegades en 5 anys havia intentat escalar el Matterhorn i les 8 vegades havia estat derrotat. Ara, per fi, semblava que tot estava alineat pel triomf i, a més, per una ruta en la qual ningú havia apostat abans. Però, en el fons, sentia un discret temor en què el grup d'en Carrel, que feia 3 dies que havia sortit de Brail, se'ls avancés. Al matí, el temps era perfecte. Seguint una ruta que sobresortia per la cara esquerra de l'aresta, varen pujar ràpidament. Llavors se n'adonaren quanta raó tenia en Whimper. Aquella cara est de la muntanya, que tothom considerava impossible d'escalar, en realitat no tenia més de 40 graus d'inclinació i, per demés, formava una enorme escala natural. Durant uns 1.000 metres, cap obstacle va impedir el seu avanç. I cap a les 10 es trobaven a 4.267 metres, a poc més de 200 metres del cim. Prop del cim, unes escletxes verticals els obligaren a sortir a la cara nord, on l'escalada es va fer més difícil. I el precipici era més de 1.000 metres d'alçada. Un cop salvat aquell pas, uns 50 metres més amunt arribaren un tombant força complicat. I un cop allà s'esveien tots els dubtes. Tan sols quedaven 60 metres de fàcil camí per l'aresta de neu. El Matterhorn havia estat escalat i havia resultat molt menys difícil del que tothom havia cregut fins aleshores. Esperonats pel temor que els italians se'ls haguessin avançat, en Whimper i en Croz es varen deslligar i varen córrer cap al cim. No hi havia trepitjades damunt la neu i llavors, mirant cap a la vessant italiana, varen veure el grup d'en Carrel a uns 365 metres més avall. Tot i que els varen cridar, els italians es varen donar la volta. Més tard, en Whimper declararia que li hagués agradat que en Carrel hagués estat al cim amb ells. Doncs de tots els que havien intentat l'escalada, ell era qui més es mereixia d'haver arribat primer al cim. Varen estar dalt al cim més d'una hora gaudint del moment i de l'immens panorama que s'estenia als seus peus. Però una hora més tard, el seu triomf s'havia de convertir en tragèdia. Van començar el descens. En Croz anava al davant, seguit per en Haddow. Tot seguit anaven en Hudson, en Douglas, el vell Peter i en Whimper. El jove Peter anava al darrere. En arribar a la zona difícil, tots es varen moure a la vegada i en Croz havia d'aturar-se sovint per ajudar en Haddow, tot indicant-li on tenia les preses per anar baixant. Acabava de prosseguir el descens quan en Haddow va relliscar, caient damunt d'en Croz i arrencant-lo de la paret. En Hudson i en Douglas també varen ser arrossegats per la corda que es va trencar entre en Douglas i el vell Peter. Els quatre homes varen anar relliscant per les roques i un a un varen anar desapareixent pel precipici de 1.200 metres de la cara nord. Els tres supervivents varen trigar en reaccionar i a en Whimper li va costar, Déu i ajuda, convèncer el Stock Wilder per continuar baixant i a cada pas tenien por de caure. Però finalment arribaren a una petita lleixa que els va permetre passar una nit que ja podeu imaginar. Les notícies de la tragèdia van arribar a Anglaterra i tots els diaris publicaren editorials que no feien més que exaltar l'opinió de la gent, que tal vegada enviava enceses cartes als directors denunciant la bogeria de l'escalada. El clam popular va arribar a tal punt que la mateixa reina Victòria va preguntar al Lord Chamberlain si no es podia fer res per tal de prohibir el muntanyisme. 3 dies després de la conquesta del Matterhorn per part d'en Whymper, en Carrel va assolir el cim per la banda italiana. El cert és que, tot i tenir motius sobrats per estar emprenyats entre ells, tots dos van arribar a fer-se molt bons amics. I fins i tot, uns anys després, en Whymper se'n va endur en Carrel a una expedició als Andes. Fins aquí la conquesta del Matterhorn corria l'any 1865, però entre el 1840 i el 1880, a casa nostra, apareixia un moviment de caire cultural i patriòtic que es va anomenar la Renaixença i que va tenir un fort ressò en el desenvolupament del muntanyisme a casa nostra. En el proper capítol parlarem de tot això.
1: Pals i botes. L'agenda.
2: Per aquesta setmana no hi ha activitats programades, però us recomano que us adreceu a la pàgina web del club per tal d'informar-vos del concurs de fotografia digital de muntanya, que se celebrarà els mesos d'octubre i novembre. Us recordo també que, si voleu fer sortides de muntanya aquests mesos d'estiu i no teniu carnet de federat, us adreceu al club, que us facilitarà una llicència temporal per cada dia d'activitat. Així mateix us vull recordar que durant el temps comprès entre el 3 d'agost i el 3 de setembre, el club romandrà tancat per vacances.
1: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.

Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa. La convivència entre dues dimensions. La nostàlgia dels clàssics i l'emoció de les noves veus. Els discos que han fet història i les veus que avui escriuen el futur. A Blanc en Negre viatgem entre els sons que han marcat generacions i les melodies que defineixen el present. Blanc en Negre, un podcast d'Àngel Ayats i David Izquierdo. Els clàssics del passat amb les veus del present.

0: Benvinguts i benvingudes a Blanc en Negre, un espai on la música no es mesura només pel temps que fa que existeix, sinó pel que encara és capaç de dir-nos, de transmetre. Un lloc on els discos del passat no són peces de museu, sinó organismes vius que continuen dialogant amb el present. Aquí, en aquest espai, la música no serveix per decorar el silenci, serveix per omplir-lo de preguntes, de dubtes, de mirades que canvien amb el temps, perquè hi ha discos que no s'esgoten mai del tot, només esperen que els tornem a escoltar des d'un altre lloc vital.
1: Avui viatgem al centre d'una revolució, no una revolució feta amb consignes ni manifestos, sinó amb sons, amb idees i amb una manera nova d'entendre què podia ser un disc. Un disc que no només va transformar el pop, sinó també la manera d'entendre l'estudi, l'autoria i la identitat d'un grup.
0: Un disc que va permetre als Beatles deixar de ser Beatles. O millor dit, deixar de ser allò que el món esperava que fossin. Crear una màscara per poder dir la veritat, inventar-se una banda fictícia per poder continuar sent lliures.
1: I avui el connectem amb un hereu contemporani que amb eines diferents, però amb la mateixa necessitat, va fer exactament el mateix, trencar amb la pròpia imatge, assumir el canvi i convertir l'estudi en un espai d'introspecció total.

0: El fil conductor d'avui no és un estil, ni un gènere, ni una època. És una actitud que passa quan un artista ja no pot continuar fent el que feia fins ara. Què passa quan la identitat que t'ha portat fins aquí comença a pensar més que ajudar? I en aquest sentit, Beatles el connectem amb Tame Impala.
1: Els dos discos que escoltarem avui parlen exactament d'això, de moment, el moment en què cal reinventar-se per no quedar-se atrapat, de la necessitat de canviar de pell encara que faci por, encara que no sàpigues ben bé què hi ha a l'altra banda. Un disc obre el pop cap enfora i un altre que el gira cap endins.

0: I avui us presentem com a disc clàssic The Beatles' St. John Pepper's Lonely Hearts Club Band, un disc on ens trobem a l'any 1967 i el món està canviant a una velocitat vertiginosa. Contracultura, psicodèlia, LSD, art pop, guerra de Vietnam, drets civils, llibertat sexual, tot sembla possible i alhora tot sembla a punt de trencar-se. Els Beatles són el grup més famós del planeta, però també estan esgotats. Els concerts són un caos, no se senten, no poden evolucionar sobre l'escenari i són presoners del seu propi èxit.
1: M'agradaria fer un incís una miqueta en aquests primers episodis de Blanc en Negre, en el que hem començat, vàrem prendre la decisió amb en David de començar una mica des del principi, des dels orígens. Per això vàrem triar Muddy Waters, no? I està clar, els que han seguit al darrere aquests primers programes, pues, noms com Janis Joplin, Lou Reed, Jimi Hendrix,
0: sí, Bruce Springsteen,
1: Rollins, Beatles, són noms en majúscules, no? No sempre serà així. Blanc en Negre, la història del rock és molt àmplia i hi ha moltes bandes clàssiques que possiblement no seran tan conegudes, però que anirem alternant. Sí que hem volgut començar una miqueta amb aquesta línia, doncs, de noms en majúscules, però que paulatinament irem incorporant, doncs, bandes possiblement no tan conegudes, però també que les
0: són clàssics. Són clàssics del rock i que recordar sobretot el tema de les dates. És a dir, nosaltres considerarem el disc blanc, que és el clàssic, fins al
1: 2000,
0: exacte, i el disc negre, que és el més modern, o que en direm contemporani, per entendre'ns, que serà des del 2000 en endavant.
1: Efectivament, doncs davant d'això prenem una decisió radical, deixem de tocar en directe, en aquest cas els nostres Beatles, no? Renunciar a allò que els havia fet grans, tornar a reconnectar una mica amb el disc, per poder continuar creixent. Aquesta va ser la decisió que varen prendre quan varen decidir entrar a l'estudi, que seria el seu nou escenari. I aquí apareix també una idea clau. L'alter ego de la Sgt. Pepper's, doncs, no és només un concepte estètic, és una excusa creativa. És un espai de llibertat absoluta on poden provar, exagerar, fallar, reinventar-se, sense el pes de sentir a sobre ni portar aquesta motxilla dels debats.

0: Però tu, David, que ets músic, guitarra i component d'una banda, Verbalign, com contemples el concepte d'utilitzar l'estudi com un instrument?
1: Bé, l'estudi com un instrument és una de les grans essències de molts dels discos que hem escoltat totes les nostres vides. De fet, aquí els Beatles, a Abbey Road, ho van fer així possible. Hi va haver cintes al revés, orquestres clàssiques, sons trobats expressament i un collage sonor, per dir-ho d'alguna manera, no? L'estudi deixa de ser un lloc com per enregistrar cançons i es converteix en un instrument creatiu més.
0: George Martin esdevé el cinquè Beatle. No només produeix, interpreta idees, les tradueix en so, i aquí neix el concepte modern de producció creativa, on la tècnica no està al servei de la cançó, sinó que forma part del discurs.
1: Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club és l'obertura teatral. És una presentació explícita d'aquesta banda fictícia que aixeca el taló. És un joc, però també una declaració d'intencions. I a partir d'aquí, tot és possible. No escoltarem els Beatles de sempre. Escoltarem una altra cosa.

0: Així hem començat l'anàlisi de cançons d'aquest disc. L'obertura d'aquesta cançó no buscava emocionar, busca situar-nos. És un ritual d'entrada, un pacte amb l'oient, deixa enrere les expectatives i entra en aquest nou món.
1: Sí, un nou món on necessitem una mica d'ajuda dels nostres amics. Què vol dir això? With a little help from my friends. Ringo canta la vulnerabilitat, no l'heroisme, no la genialitat. Necessitar els altres per continuar endavant. És un disc tan ambiciós i aquesta cançó ens recorda una cosa essencial. La comunitat sosté.

0: Aquí el pop deixa de parlar de triomf individual i parla de dependència mútua, d'acceptar que no pots tot sol. I això, enmig d'una revolució creativa, és una sensació profundament humana.
1: Sí, una cançó que va formar part d'una sèrie en els anys 80, aquells meravellosos anys, aquells maravillosos anys, que pels que ja tenim una edat recordarem molt bé. I en aquesta cançó va ser la banda sonora en la versió que va fer Joe Cocker, que va utilitzar la bateria B.J. Wilson i amb línies de guitarra del memorable Jimmy Page.

0: Psicodèlia pura, imatges surrealistes, canvis constants, una narrativa que no segueix cap lògica convencional. Això era Lucy in the Sky with Diamonds. Més enllà de la polèmica, és una cançó sobre mirar el món amb uns ulls nous.
1: No és una invitació a fugir de la realitat, sinó a transformar-la. Entendre que la percepció també és una eina creativa.

0: Una cançó que ens transmetia optimisme aparent, però per sota de la superfície hi ha culpa, violència passada, contradiccions. És el pop acceptat que créixer no és net ni lineal. Algú també ens podria dir que en aquests episodis de Blanc i Negre, que també seria bo comentar-ho, que no fem un recopilatori d'èxits, no fem les millors ni les cançons més conegudes.
1: No.
0: Estem generant, barrejant conceptes, comparant discos, d'alguna manera també seria, algú es pot dir, i home, en el programa dels Beatles, com és que no heu posat Let It Be, no? O seria l'anterior del Rolling Stones, no hem posat Satisfaction, no?
1: Vull dir
0: que són conceptes. Evidentment, escoltem, intentem descobrir doncs, altres emocions, altres sensacions i altres cançons, no?
1: Sí. De fet, el que tenim aquí a Blanc en Negre és aquesta percepció subjectiva que sempre reiterem del fet de que nosaltres el que fem és comparar discos clàssics i contemporanis. I en aquest sentit, doncs, fem també una miqueta de recull històric dels moments històrics d'aquella època, que ja ho hem fet fent al·lusió doncs, a la psicodèlia, a l'art pop, a la guerra del Vietnam, a l'inici del programa d'avui, i després doncs, fem la proposta moderna que té o ha begut d'influències, que té una comparativa, però sempre disc a disc, no artista a artista.
0: Una alternativa. La cançó que hem escoltat abans reconeix la foscor i és part del procés del canvi. Aquesta cançó no nega el passat, l'assumeix, però ens anem cap a...
1: La següent. A Day in the Life. Clímax absolut, dues veus, dues mirades i el somni i la quotidianitat que col·lisionen. Al final no tanca, expandeix.

0: Aquí un John Lennon platòric en aquesta cançó i en aquest disc. Aquí es van deixar anar totes les energies creatives i no hi havia normes, no hi havia regles. Era psicodèlia pura, com deien David abans. Aquest final no resol res. Et deixa obert i aquesta obertura és el gran llegat d'aquest disc.
1: Sí, d'un disc del qual en podem explicar

0: aportació en aquesta portada. També hi ha un mite que diuen que es va descartar posar la portada a l'Adolf Hitler. Bueno, és un disc que us animem a que busqueu diverses de les curiositats, perquè per internet en trobareu, i fins i tot també trobareu un esquema de tots els personatges que surten amb els enumerats, amb les siluetes i el punt exacte on estan cada un d'ells.
1: Sobretot per les generacions joves, no?
0: Sí.
1: Suposo que les nostres ja el coneixen de sobre.
0: Sí, el disc. De fet, per molta gent especialitzada en la crítica als Beatles, per molts, és el millor disc dels Beatles, per molts.
1: Sí.
0: Però bé, això és també opinió, eh? Però bé, jo hi estic d'acord, eh? Hi estic d'acord amb aquesta opinió més generalitzada.
1: La psicodèlia no va morir als 60.
0: Va canviar de forma.
1: Va canviar de forma. I, per tant, això ens porta a una alternativa, a discos contemporanis, a bandes que, d'alguna manera, també han estat sota el paraigua dels Beatles.
0: Sí, i ens traslladem des del 1967 a Sgt. Pepper's Lonely Club's Heart Band a 2015, Tame Impala amb el disc Currents. Currents és un disc de transformació personal. Kevin Parker ho fa gairebé tot sol. Escriu, grava, produeix, però més enllà de l'aspecte tècnic, el que importa és el moment vital. Una ruptura, un canvi profund i la necessitat de deixar anar.
1: La psicodèlia aquí ja no és expansiva. És introspectiva. No busca obrir portes cap enfora, sinó entendre el que passa quan tot canvia per dins.
0: I escoltarem Let It Happen.

0: Sens dubte, el caràcter psicodèlic el té, eh?
1: Té totalment. De fet, pensem una cosa, eh? Tame Impala, Kevin Parker, que és el líder absolut de Tame Impala, venia de la psicodèlia. Els discos anteriors, que són del 2010-2012, ja tenien aquell rock psicodèlic. El que passa és que aquí a Currents, 2015, és on canvia el timó i se'n va cap a l'electrònica, però manté la psicodèlia.
0: Sí, sí, perquè aquí algú podria pensar que aquí se'ns ha ratllat el vinil.
1: Sí, sí, sí. Totalment. Però bé, tornant una miqueta al que escoltàvem, no? Let It Happen, una cançó que té repeticions, caigudes, errors que es comparteixen en parts del discurs, en fi, resistir-se al canvi i acabar-ho acceptant, no?
0: Sí, efectivament. Canviar fa por perquè implica perdre el control. Aquesta cançó ho assumeix i ho abraça perfectament, no?
1: Sí, i ens anem ara tot seguit al que és el cor emocional del disc. Reconèixer que canvies i que, bueno, te'n pots fer mal.

0: Blanc en negre, els clàssics del passat amb les veus del present.
1: Bé, acceptar el canvi, tal com ens deia aquesta cançó, també és assumir la responsabilitat del que deixes enrere.
2: Sí, i continuant amb Currents, el disc de 2015 de Tame Impala, una ruptura explicada sense dramatismes, confiar que el temps farà la seva feina.

0: El dol aquí és silenciós, però igualment de profund.
1: Sí, un tema molt introspectiu de Kevin Parker. Kevin Parker, que amb el seu projecte Tame Impala, a hores d'ara, ha tingut 5 àlbums. Inner Speaker, 2010, Lonerism, 2012, Currents, que és el que estem escoltant avui, el 2015, The Slow Rush, 2020, i Dead Beat, el 2025. I un parell de discos en directe. I també de Kevin Parker, dic que amb el projecte Tame Impala ha sigut nominat als Brit Awards l'any 2021 com a millor artista masculí, però simplement va ser una nominació, no va aconseguir el guardó.
0: En aquest espai de blanc en negre, els Beatles amb Impala, és una relació curiosa, no?
1: Sí, perquè, clar, tu escoltes això i dius, i això, primer, què té a veure amb els Beatles, no? La primera impressió. La segona és, bueno, és que el Sanger Peppers Lonely Clubhouse Band és un discàs, i això, ostres, a mi no em sembla que sigui un disc de la mateixa qualitat. Podem plantejar-nos mil coses, eh? Però quan penses una mica més i comences a aprofundir, veus que la psicodèlia que està fent Kevin Parker es basa molt en el que es van fer els Beatles.
0: Sí, sí, sí. És aquí és on te veig la connexió. L'he trobat interessant amb aquest aspecte, no? que realment hem connectat una manera de trencar certes normes establertes, d'entrar en un món intern.
1: Exacte, amb una banda fictícia, etc, etc. I el que fa Kevin Parker és utilitzar aquells recursos que té al seu abast, al igual que van fer els Beatles. És a dir, quins recursos tenien a l'estudi? Doncs van fer totes aquelles virgueries que van poder personar d'una manera molt novedosa, i això Kevin Parker també ho fa, sense deixar de banda l'àmbit de la psicodèlia. I bé, anem a presentar l'última cançó de Tame Impala, Currents 2015, un àlbum meravellós, New Person, Same Old Mistakes.

0: una cançó que parla, que ens parla amb un final que parla de renaixement, però també de memòria. No pots fugir de qui ets. Això és el que és canviar per no esborrar. És integrar.
1: Sí, hem parlat de dos discos separats per dècades, The Beatles i Tame Impala, però units per la mateixa necessitat, reinventar-se per continuar vius.

0: Sí, avui en la part final també volgut donar-li un toc festiu, no? Una mica sí. De festa major, no?
1: Festa en shout.
0: Perquè Déu-n'hi-do, amb tanta psicodèlia, poder al final acabarem aquí una mica com l'Empordà, no? Tocats per la tramuntana.
1: Tal qual, tal qual.

0: Sí, i anem a fer una mica aquest resum final, aquest tancament amb aquest Sgt. Pepper's and Lonely Hearts Club Band. És un disc que neix del cansament de ser qui tothom espera que siguis. Els Beatles arriben a un punt en què la identitat que els ha portat fins al cim també els impedeix avançar. I davant d'això, en lloc de repetir la fórmula, decideixen desaparèixer darrere d'una màscara per poder tornar a dir alguna cosa honesta. Aquest disc, no el que us hem presentat avui en l'episodi de Blanc en Negre, no és només una revolució sonora, és una revolució emocional. És l'acceptació que de créixer implica deixar enrere versions anteriors d'un mateix, encara que hagin estat estimades, encara que hagin funcionat. És reinventar-se. Aquí el canvi no és cap caprici, és una necessitat vital. Canviar per no quedar-se petrificat. I aquestes sensacions són molt presents en els processos creatius. Sgt. Pepper's parla de continuïtat, d'imaginació, de llibertat creativa, però sobretot parla de l'ofici d'aguantar-se dins del caos del món sense perdre la curiositat. No ofereix respostes clares, obre portes, i en aquest gest tan valent com fràgil hi ha la seva vigència, recordar-nos que reinventar-se no és trair-se, sinó intentar continuar sent viu.
1: Exacte, i a més, a aquest disc avui li hem posat un contrapunt en el que és la part negra del programa, Blanc. Els Beatles i negre avui ha sigut Tame Impala. Tame Impala edita el seu disc, el publica el 2015. Currents. Currents és un disc fet des de l'acceptació de que ja no ets qui eres. Kevin Parker ja no escriu des de l'eufòria del canvi, sinó des del vertigen que provoca. Deixa enrere dos discos de rock psicodèlic i es centra en l'electrònica sense deixar de banda aquesta psicodèlia. Aquest disc parla de deixar-se anar, de relacions que s'acaben, d'identitats que es dissolen, de la necessitat d'acceptar que el temps fa la feina encara que tu no estiguis preparat. Currents no romantitza el canvi, el monstre amb tota la seva incomoditat, amb la por de no reconèixer-te després. És una música feta amb ofici i contenció, que no busca impressionar, sinó sostenir. No promet arribar a cap lloc millor, només acompanyar el procés. I en aquest acompanyament hi ha una força molt clara: assumir que canviar fa mal, però quedar-se quiet encara te'n pot fer més.

0: I amb aquesta curiositat, aquesta versió de John Lennon cantant a l'Stand By Me, també arribem al comiat final i a posar el punt final a aquest episodi de Blanc en Negre. La música no avança en línia recta, ja ho sabem.
1: Avança en cercles.
0: Això és Blanc en Negre.
2: Blanc en Negre, un podcast d'Àngel Ayats i David Izquierdo. Els clàssics del passat amb les veus del present.
3: Qui són les persones que han contribuït a construir la ciutat que coneixem avui? Quines històries hi ha darrere dels seus noms? A Veus de Ciutat descobrim les vivències, els records i les experiències de persones que han deixat empremta a Mollet del Vallès. Un espai presentat per la periodista Carla Ramos. Cada dilluns a 1:15 del migdia a Ràdio Mollet. Repeticions els dijous a les 5 de la tarda i els dissabtes a la 1 del migdia. Veus de Ciutat, les veus que mereixen ser escoltades.
4: Tastets de llengua.
5: Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula gratar. Gratar és fregar amb les ungles. La Carmina s'adorm quan li grata l'esquena. Encara que tinguis picó, no et gratis. Si grates el gra, se l'endanyarà. O quan no sap què contestar, es grata el cap o l'orella. També graten els animals quan freguen fortament amb les ungles, amb les urpes, una superfície, enduent-se'n una part. Les gallines graten la terra per trobar-hi cucs, per exemple. Per extensió, diem gratar la pintura d'una paret per pintar-la després de nou. Gratar-se la butxaca o gratar-se la bossa és despendre diners. És un garrepa. Mai no es grata la butxaca. O es va gratar la bossa i es queda arruïnat. Gratar-se la panxa és estar ociós, no fer feina, ser un gandul. Que no es pensi que podrà estar gratant-se la panxa perquè en aquella oficina hi ha molta feina i el farà enrotllar. Gratar la consciència és estar intranquil·la per la convicció d'haver obrat malament. Gratar la tinya a algú és maltractar algú, escalivar-lo. Es van discutir i es van gratar la tinya l'un a l'altre. Qui posa diners en abelles s'arrisca a gratar-se les orelles. Vol dir que no és un negoci productiu. Si l'enveja es tornés tinya, mig món grataria. Vol dir que hi ha més envejosos dels que ens pensem. Tant gratar sembla que tingui picó i tot. A vosaltres us passa el mateix? Aquesta informació l'hem extreta del Diccionari de Sinònims de Maria Teresa Espinal. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Cal Lladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: L'Hora del Conte és un programa setmanal en el que us oferim un conte per als més menuts i un altre pels més grans. També us recomanem un llibre, una plana web i, com no podia ser d'una altra manera, tot acompanyat amb bona música del nostre país. L'Hora del Conte, dijous a les 7 de la tarda i en redifusió, dissabte a les 9 del matí.
1: Quina és la millor cançó de la història?

0: Benvinguts a l'última setmana d'aquesta temporada de Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i de la revista Valors per la xarxa de comunicació local. En aquest programa hem analitzat durant tots aquests mesos les coses que passen al nostre món des de l'òptica dels valors, de l'ètica, però sobretot ens hem fet moltes preguntes. Durant segles, guerres, conquestes i el colonialisme van permetre que nombroses obres d'art i peces de patrimoni cultural acabessin en museus occidentals, lluny dels seus llocs d'origen. Avui aquest llegat continua generant un debat intens sobre la restitució, la memòria històrica i la justícia cultural. Per això, Joan Salicru dedica la conversa a debatre si les obres d'art han de mostrar-se allà on van sorgir amb Anna Capella, directora del Museu de Mataró, i Albert Velasco, doctor en Història de l'Art. També descobrirem el perfil en qui s'ha fixat Ramon Redó, recollirem una recomanació literària de Concha per Ramon i avui anirem fins al cementiri de Vilassar de Dalt per escoltar l'últim capítol de Santuaris Naturals amb Josep Gordi. Per acabar, dedicarem el like al llibre Sin Rencor, d'Elena de Juan García, qui amb només 22 anys ha relatat l'assetjament escolar que va patir quan en tenia 17. Editat per Dièresis, l'assaig afronta aquesta experiència traumàtica des de la comprensió dels seus agressors i la voluntat d'entendre el motiu que els ha portat a fer-li la vida impossible. Tot això serà possible amb Joan Salicru a la direcció, Carles Bancs a la producció i la redacció, Pere Sánchez a les vies de so i la selecció musical i qui us parla, Laura Cera. Comencem.
1: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
0: Primera i última parada, com hem fet cada setmana, l'anàlisi de l'actualitat amb Carles Bancs. Com estàs, Carles? De què parlarem avui?
2: Hola, Laura, com estàs? Últim capítol de la temporada, últim anàlisi de l'actualitat. Em sento una mica com quan era l'últim dia de l'escola, que a mi no em queda tant.
0: Rauxa.
2: Tu potser sí.
0: No, a
2: sí,
0: mi sí, molt sí. Més que tu, segur.
2: Si em permets dir-t'ho, durant aquest any he parlat de molts fets que em semblen criticables o qüestionables, també hem parlat d'iniciatives i fins i tot dels canvis al Zoo de Barcelona.
0: Cert.
2: Així que avui volia repassar molts temes que hem tractat per veure si les coses han canviat i si anem a millor, a pitjor o tot està igual.
0: Sospito que millor no, però bé, m'has parlat de molts temes diferents, com deies, jo no sabria per on començar, però no ho farem.
2: Doncs mira, si vols podem començar per la voluntat de Milei d'explotar les glaceres de la Patagònia, on hi ha una de les reserves d'aigua dolça més importants del món. L'objectiu és treure'n un rèdit econòmic i uns mesos després de parlar-ne i tot i les protestes dels ciutadans, la llei que permetia que es treballés al terreny s'ha aprovat, així que de moment no anem a millor.
0: Fantàstic. Primer suspens. Què repassem ara?
2: Fa molt que es va tancar Collserola a causa del brot de pesta porcina, que hi va haver, no sé si te'n recordes, perquè ara ens queda molt lluny, però en aquell moment moltes persones no van respectar les restriccions i van provar d'entrar a la zona acordonada. Doncs això em porta a analitzar el comportament que molts catalans van tenir amb l'incendi de les Gavarres. Tot i que s'estigués cremant la zona, molts estaven preocupats per si podien anar o no a la Costa Brava. Quin greu que em sap, no poder anar a la Costa Brava. I molts d'ells hi van anar igualment. Em sembla que mai deixarem de saltar-nos les recomanacions.
0: És que la diria grossa, però som egoistes els humans. Jo crec que per naturalesa. Va, tercera notícia.
2: Vinga, va, a veure si millorem. Els recordes els camps de deportació que vaig parlar-te'n d'ells, dels camps de deportació d'immigrants que, impulsats per Giorgia Meloni, volia implantar a la Unió Europea?
0: Sí.
2: Doncs bé, al desembre s'havia acordat avalar la seva obertura i fa ben poc va entrar en vigor el pacte de migració i asil de la Unió amb la promesa de reforçar el control de les fronteres exteriors, accelerar els procediments d'asil i augmentar les devolucions a persones sense dret a pertànyer en territori europeu. El pacte més restrictiu de la història de Brussel·les, així que tampoc anem gaire millor.
0: No sé si haurem d'acabar repetint curs. Aviam si tenim sort amb la quarta notícia.
2: Doncs em sap greu dir-te que no.
0: Sorpresa.
2: Quan vam parlar dels arxius de Jeffrey Epstein, et vaig avisar que les xarxes s'havien omplert de memes i que segurament tothom ho oblidaria i es convertiria en un mem més. Doncs ha estat més o menys així. Fins ara poca repercussió pels qui sortien a la llista i sembla que la majoria només ens en recordem quan veiem alguna broma a internet.
0: Sembla que ha passat el temps, però tot continua d'alguna manera igual o fins i tot pitjor. Per què ho has volgut enfocar d'aquesta manera, plantant-nos la realitat a la cara?
2: Em sembla interessant analitzar com passa el temps, però les coses no canvien. Portem molt de temps enquistats en una guerra entre Rússia i Ucraïna que no sembla tenir fi. Cada dia rebem notícies terribles de Palestina i d'exemples com aquests te'n podria posar molts. Sento que vivim en un món que ens sobrepassa i que gira ràpidament, però que canvia menys del que ens pensem. A veure si tornem a prendre en la direcció i a canviar tot el que ens fa pitjors com a societat. Jo crec que no està tot perdut, però n'hem de tenir ganes.
0: Acabem optimistes. Molt interessant tot plegat, Carles. Moltíssimes gràcies per haver-nos dut l'actualitat a l'estudi durant tota la temporada. És moment ara de descobrir el perfil en qui s'ha fixat aquesta setmana el periodista Ramon Radó.
3: El Mundial de Futbol més llarg de la història ja ha baixat el taló. I més enllà dels més de 100 partits que s'han fet, un dels protagonistes fora del camp ha estat Patrice Lumumba, malgrat que el primer ministre de la República del Congo va morir assassinat fa 65 anys. Feia més de 50 anys que el Congo no participava en un Mundial, i en el segon partit dels Lleopards a la Copa del Món, a l'estadi de Guadalajara de Mèxic, a la graderia enmig de l'alegria i el moviment dels aficionats, hi havia algú completament quiet. Michel Nkukambo Dibanga, un aficionat congolès de 49 anys, segueix des del 2013 una peculiar rutina quan mira els partits de la selecció del seu país. Es queda dret a la grada, immòbil durant tot el partit, imitant la posició de l'estàtua de Patrice Lumumba que hi ha a Kinshasa. L'aficionat, conegut com el Lumumba Bea, no va poder viatjar als Estats Units per les restriccions arran del brot d'Ebola que hi ha al seu país, però la seva aparició a Mèxic va trasbalsar mig món. Simbòlicament, 65 anys més tard, el líder anticolonial tornava a estar a primera plana, en un mundial en què un dels països organitzadors era, precisament, un país que va estar implicat en el seu assassinat. Segurament, l'estàtua humana de Lumumba d'aquest mundial haurà fet que molts que no el coneixien ara sàpiguen qui va ser el líder congolès. El problema és que, després del partit a Mèxic, el Congo tornava a jugar als Estats Units i Lumumba Bea no hi podia entrar. Però va trobar un substitut. Enoch Kabwende, nascut al Congo però que viu als Estats Units des que era adolescent i no està afectat per les restriccions actuals. D'aquesta manera, fins que va acabar la participació del Congo amb la derrota contra Anglaterra, la selecció va tenir el suport de l'aficionat més cèlebre d'aquest Mundial. La fama de Lumumba Bea encara va tenir un altre capítol. Durant el Mundial, Michel Nkukambo Dibanga va signar un acord de patrocini amb la marca de desodorant Rexona, que també és patrocinadora oficial de la FIFA. En una estranya quadratura del cercle, l'imitador del líder anticolonial rebia el patrocini d'una marca vinculada a Unilever, que a principis del segle XX va participar en l'espoli del Congo mitjançant treballs forçats i esclavitud durant el domini belga. El capitalisme sempre guanya, podríem pensar. O potser la victòria definitiva de Lumumba ha estat aconseguir tornar a fer famós el líder anticolonial i que, a més, li hagin pagat diners. Com el futbol, encara que sembli impossible, a vegades tothom diu que ha guanyat.

Les obres d'art espoliades s'haurien de retornar al seu territori d'origen? És la pregunta que avui ens plantegem i de seguida ens endinsem. Però abans, Pere Sánchez, una mica de música per ambientar-nos, sisplau.

0: M'agrada molt i m'agradaria que la gent pogués veure les mirades que us feu Pere Sánchez i Carles Valls.
1: Sí, perquè crec que he posat un artista que no li agrada gens.
2: Bueno, has posat Casey O. A mi m'agrada molt el rap i, per exemple, jo crec que fa poc va treure un disc que jo crec que se'l podria haver guardat i que no calia que ningú l'escoltés ja.
1: A vegades s'accedeix, potser, en treure coses. Però bueno, he posat Repartiendo Arte perquè parlem de les... d'això del tema de l'arc, de que si...
0: Les obres han de tornar.
1: Han de tornar, no han de tornar. I com ell és de Saragossa, que és aragonès, doncs mira, lliga tot una mica. Jo em pregunto si les peces de Xixena que tenen en altres museus del món també les reclamaran els d'Aragó. M'ho pregunto, no sé. Ho deixo aquí. Donde todos los posibles sucesos
0: suceden, donde dicen que cocinan sus besos las mujeres, por si acaso me perdiera. Per què parlem d'art avui, Carles?
2: Doncs parlarem d'art perquè així també ho ha decidit una mica Joan Salicru, qui dedicarà la conversa a parlar si a les obres d'art haurien de retornar-se als seus llocs d'origen. Ho farà parlant amb Albert Velasco, doctor en Història de l'Art per la Universitat de Lleida, professor associat del Departament de Geografia, Història i Història d'Art de la mateixa universitat, i amb Anna Capella, directora del Museu de Mataró i, interessant aquí, un dels primers museus catalans que va organitzar una exposició en l'entorn de les obres d'art que conserva el museu procedent dels moviments d'objectes espoliats, confiscats, protegits, recuperats i traslladats durant la Guerra Civil Espanyola.
0: Doncs això va avui la conversa amb la que us deixem de seguida amb Joan Salicru, però aprofito abans per desitjar un bon estiu a Carles Bancs, perquè no ens retrobem, em sembla, ja, a Pere Sánchez per una temporada més d'haver posat banda sonora als temes principals de Valors a l'Alça, i evidentment a Joan Salicru, amb qui us deixem a continuació. Percepción
3: de la perfección. La pregunta de si els museus han de retornar peces adquirides durant períodes colonials, guerres o contextos de desigualtat és un dels grans debats ètics del moment, més ara que s'acosta la temporada turística. No és només una qüestió jurídica, sinó també de memòria històrica, justícia, patrimoni cultural i accés universal al coneixement. Hi ha, com tot, arguments a favor i arguments en contra. No és prou un debat que tingui només un àmbit internacional. També a casa nostra tenim exemples de disputes entre, podríem dir, els propietaris històrics d'obres d'art i els que, a vegades, per atzars de la història, són qui mostren realment aquest patrimoni al públic. De tot això en volem parlar amb Albert Velasco, doctor en Història de l'Art per la Universitat de Lleida i professor associat del Departament de Geografia d'aquesta universitat, també de la Universitat Oberta de Catalunya. Albert Velasco, benvingut a Valors a l'Alça, gràcies.
4: Hola, què tal? Gràcies a vosaltres.
3: I amb l'Anna Capella, que és llicenciada en Història de l'Art i màster en Gestió Cultural i actualment directora del Museu de Mataró, un dels primers museus catalans a fer una exposició a partir d'objectes expoliats, confiscats, protegits, recuperats i traslladats durant la Guerra Civil Espanyola. En parlarem també. Anna Capella, gràcies per acceptar la nostra invitació.
5: Gràcies a vosaltres.
3: Doncs començarem amb l'Albert Velasco, que a més acaba de publicar Les pintures de Sixena, un foc encara crema, que tracta un dels grans conflictes, una expressió d'això que estàvem parlant, doncs a nivell espanyol entre Catalunya i Aragó. Li volia preguntar primer, Albert, és un debat incòmode aquest encara, o depèn de si parlem de Sixena o del British Museum?
4: Home, jo diria que no hi ha debat més incomodíssim en el món de la museologia mundial, el de les restitucions i les reclamacions prèvies, naturalment. Efectivament, el que passa és que sempre s'ha de discernir o s'ha de diferenciar sobre quin tipus de reclamació tenim entre mans, perquè no és el mateix el cas aquest de Sixena que tu comentes i que jo he estudiat darrerament i altres casos que segurament avui en aquesta conversa en parlarem. El cas de Sixena és un cas molt peculiar, molt condicionat per un determinat context polític, per, diguéssim, la relació també que han mantingut històricament o com a mínim durant bona part del segle XX dues comunitats autònomes, i també per la relació que han mantingut sobretot en els darrers anys arran del procés Catalunya i Espanya. I crec que això ha condicionat d'una manera molt important la resolució del cas, I és evident que la manera com s'ha tancat el cas o com estem en vies de tancar-lo és una resolució que va molt més enllà del que és una reclamació patrimonial i una restitució, perquè, per exemple, un altre cas que està directament relacionat amb aquest, que és el de l'art de la franja, que no és un altre procés judicial, en aquest cas, tot i que se parla de restitució, no és una restitució, perquè el que s'ha fet és agafar unes obres d'un museu, del Museu de Lleida, i traslladar-les a un altre museu, al Museu de Barbastre-Montsó, i per tant aquí no estem parlant d'una restitució.
6: En tot cas, en aquesta línia d'una primera pregunta per escalfar, com citàvem al principi, el Museu del Mataró és un dels primers museus catalans a fer una exposició a partir d'objectes expoliats, dèiem, expoliats, confiscats, protegits, recuperats i traslladats durant la Guerra Civil. Era expedient 26-19, Art en Dipòsit, Mataró, 1936-2023. És encara una línia que fa una certa basarda a abordar, Anna, aquest tema d'aquestes obres, doncs, que no són de qui les ensenya en aquest moment i, per tant, no, sempre hi ha una sorta nebulosa. Fa por encara abordar aquest tema des de la museologia?
7: No, jo crec que ara ja no fa por, però sí que n'ha fet. Ves que por ha fet com una certa mandra o ha patit de poca atenció, diguem-ho així. Però bàsicament perquè era bastant difícil rastrejar i seguir doncs, els trasiegos, per dir-ho en llengua castellana, doncs, d'aquestes peces i de com t'havien arribat a les institucions. Teníem molt poca història a l'entorn d'això. Els museus públics catalans, almenys que tenien peces en dipòsit, però clar, en el nostre cas a Mataró era un dipòsit molt gran. De fet, és un dels que ens consten doncs, gairebé més grans de l'estat espanyol, per dir-ho així, o sigui, d'un volum de peces importantíssim, que també hi ha medalles i monedes i joies, eh? Vull dir que és una cosa... Bueno, o sigui, no tots són grans obres d'art ni molt menys de primera fila categoria, perquè també hi ha mobiliari, també va, moltes coses. Però és veritat que era un fons molt gran i molt important i aquí, evidentment, es coneixia d'on venia, però com que no teníem la documentació completa, aquesta és la deducció a la que vam arribar després quan vam aconseguir fer l'exposició, no teníem les dues actes. De fet, a hores d'ara sabem que n'hi ha tres d'actes, però en aquell moment que vam fer l'exposició en coneixíem dos, nombroses i grosses, i no teníem el coneixement de les dues. O sigui, una estava dipositada al museu i, per tant, se la coneixia. L'altra era els arxius del Museu Arqueològic, en un lloc on s'hi podies anar a consultar i saber que hi havia aquestes dades, però que estava tot molt mal estudiat i indexat. O sigui, anava gent, estudiaven, traia la informació que volia, però, diguéssim, no s'avançava massa amb això. Tot el que realment, fins que no vam descobrir aquestes dues actes, també no va ser el moment de dir, va, doncs, posem-nos i revisem-ho tot. Ara, interès principal durant aquests anys que hem tingut aquests dipòsits per posar-ho en primera fila, ni sí ni no. O sigui, les peces han sortit, havien funcionat, se sabia que hi eren, però no s'estudiava exactament l'origen. Però per què? Perquè tampoc venia ningú del Ministeri. Això són dipòsits del Ministeri. En realitat, tampoc venia ningú del Ministeri mai a dir-te que tenim aquestes peces i que són dipòsits i, per tant, perquè de que no ho revisem, ho estem estudiant. O sigui, era com un cert allò... estat així als llims, per dir-ho alguna cosa d'aquestes col·leccions que hi havia en els museus. I que recentment s'ha fet molta més feina, entre d'altres coses perquè s'han escanejat i s'han digitalitzat molts dels materials d'arxiu que han pogut ser consultats, que això ha facilitat molt la feina. Vull dir que també està bé posar-ho a vegades en els contextos possibles de recerca o investigació que si canvien i es pluralitzen més i hi ha més gent que pot accedir a aquests documents, doncs és molt més fàcil treballar aquests temes.
6: En tot cas, tornant amb la línia que et preguntava abans, Albert, no? Se'ns fa més fàcil, com que és més genèric, fer aquest debat sobre les grans peces i els grans repartiments de peces que hi ha a nivell mundial i, per tant, no abordar els de casa nostra? Tens aquesta sensació?
4: No sé si la tinc, perquè darrerament sembla que hi ha una sèrie de grans institucions, tant espanyoles com catalanes, que estan encapçalant aquest procés, i em refereixo en concret al Museu del Prado i al Museu Nacional d'Art de Catalunya. També hi ha grans projectes vinculats a importants universitats, com a la Universitat de Barcelona, vinculats amb aquestes idees de reclamació i restitució. I, per tant, jo crec que ja és un debat que ha deixat de ser incòmode, com deia fa un moment l'Anna. El que passa és que és evident que hi ha molta feina per fer, això és innegable. Hi ha moltíssima feina per fer perquè ens hi acabem de posar. És a dir, pensa que jo les primeres restitucions que recordo de peces del franquisme, diguéssim, exceptuant les que va fer l'autoritat franquista, l'SDPAN, exceptuant això, les primeres restitucions són dels anys 90, crec recordar, si no m'equivoco. Tot i que hi havia reclamacions ja serioses d'anys enrere, però és que és una disciplina molt jove aquesta i per tant és evident que encara se n'ha de parlar més perquè encara s'ha de fer molta feina, eh? Per exemple, exposicions com la que es va fer a Mataró, diguéssim promoguda per l'Anna o altres que s'han fet en altres museus, ara per exemple n'hi ha un al Manac sobre temes d'aquest tipus, encara se n'han de fer moltes. Per exemple, a Lleida, que és on jo he treballat el tema, encara no n'hem fet cap. jo ja he fet una proposta per fer-la i és això, és a dir, perquè aquestes exposicions el que acaben, o diguéssim, un dels objectius o missions d'aquestes exposicions és fer feina, és, diguéssim, fomentar que si s'han de fer aquestes restitucions, que es facin. Però atenció, és a dir, això hem de tenir-ho clar també, que les restitucions, per exemple, han d'estar molt vinculades a determinats contextos. És a dir, tot això no ha de servir per dir, ei, tot el que està fora del seu lloc d'origen ha de retornar al seu lloc d'origen. No. Aquí no s'està dient això. I això ho hauríem de tenir clar com a premissa bàsica.
6: Bé, de fet, aquesta és la pregunta del milió de dòlars que estava a punt de formular-nos després d'això, com que ja has obert el meló. Si vols, ja hi podem entrar de ple, Anna. Com ho veus tu?
7: Jo veig que realment s'ha de... No és que s'hagi de fer absolutament cas per cas, però que sí que s'han d'analitzar molt bé els contextos i les situacions. Una cosa és potser el suposat retorn de peces arqueològiques que estan potser en el Museu Nacional, però que en un moment anat al lloc d'origen té un jaciment i tot un museu a l'entorn, i llavors, perquè no s'hi ha interès, un relat, un discurs, el que sigui, doncs les peces poden anar d'un lloc a l'altre i poden, suposadament, no tornar a un museu, sinó canviar de museu perquè tots ho pensem, això, que a vegades les peces doncs, poden circular, o sigui, no són absolutament propietat d'un lloc i de l'altre, en tant que són peces d'art que ja els han donat un valor patrimonial i estan en un context d'institucions públiques, no? I l'altre gran tema, clar, és la restitució també dels propietaris privats que van tenir aquestes peces a les seves mans, que per raons mil, diguéssim, o, bueno, mil vull dir molt diverses, no? Doncs van deixar de ser-ne propietaris, no, el seu context no les van poder reclamar, tot i que la intenció està documentat i el rastre, o sigui, el rastre, tant les persones que van treballar, els funcionaris que van treballar fent recollida, diguéssim, fent concentració i després dispersió d'aquestes doncs, peces tant del govern de la República com del govern després franquista, no van perdre el traç. O sigui, no van perdre les notes i la història del traç. El que passa és que, per si cas, s'havien de tornar les peces. Entenc que era una de les intencions, tot i que també n'hi havia hagut alguna altra intenció en un moment inicial, que és de, com es diu això, doncs de passar-les a domini públic, d'escopiar-les, però dic-ho així, perquè formessin part de museus que passessin al bé comú, no? O sigui, que passessin a ser de propietat de l'Estat o propietat institucional. Amb tot això, jo és el que dic, els rastres hi van a ser. El que passa és que després la informació ha quedat molt dispersada i també sabem de casos que les intencions de restitucions del govern franquista van ser molt minces, molt amagadetes i molt dissimulades. Inclús van arribar a fer estafes i restitucions a persones que no havien sigut mai els seus propietaris. O sigui, va haver-hi també un cert tràfic d'influències per arribar a tenir propietat de peces i coses que no, bueno, que no, a persones que no eren els legítims propietaris. Per tant, aquí sí que jo penso que és molt important que reconèixer que la voluntat hi ha de ser, també reconèixer que durant molts anys els museus han fet un paper bé o més bé o més malament, però de custòdia i de conservació d'aquests objectes i que els hem exhibit i tampoc els hem amagat sota d'un... Però hem de reconèixer també d'on venen, la seva història, i si en el cas que hi hagi d'haver restitucions, doncs llavors sí que és un tema, jo penso, que d'anàlisi de poder seguir unes certes traces per arribar a verificar doncs, aquesta legitimitat de propietaris.
6: Anava a dir que està clar que en termes internacionals hi ha una corrent, no?, que sembla que una forma molt, molt clara defensa la idea de la restitució sí o sí, no? És a dir, que ha de primar aquesta línia en relació a un rescabalament vinculat al colonialisme, no? I per tant que la premissa principal ha de ser aquesta. Entenc que tots dos hi pugeu peròs, no?, en aquesta qüestió, o no hi veieu una premissa clara de sí. Això, de forma general, ha de ser així, no, Albert?
4: Clar, perquè és que no tot és colonialisme. Nosaltres, per exemple, hi ha molts museus que no, del nostre país, de Catalunya, que no estan afectats per aquesta premissa colonial. I això no vol dir que és una... Aquesta és una línia que jo pretenc, diguéssim, explorar en els propers anys. Això no vol dir que no puguem aplicar, per exemple, als nostres museus de patrimoni artístic, museus diocesans, o el mateix Museu Nacional d'Art de Catalunya, o el Museu de Lleida, o els museus de Sitges, o el Museu de Reus, a tota una sèrie de museus que tenen patrimoni religiós. Això no vol dir que no puguem aplicar determinades premisses que s'han fet servir per a aquests casos colonials. I vull explicar-me bé perquè això és un tema complex. El tema del colonialisme sempre es basa en una qüestió primordial, que és la desigualtat, les relacions desiguals entre les metròpolis i les colònies. No? És a dir, les metròpolis van aprofitar-se de la seva situació de domini polític i de poder per extreure tota una sèrie de recursos patrimonials de les colònies. Ens hem de plantejar debats similars, per exemple, si quan la Junta de Museus de Barcelona comprava peces pel Pirineu en aquestes esglésies i parroquietes a principis del segle XX i que han ajudat a configurar totes aquestes adquisicions, per exemple, la col·lecció del Museu Nacional d'Art de Catalunya o del Museu del Disseny o d'altres museus, i dic el mateix per als museus diocesans de la resta del país. Hem de pensar si aquestes adquisicions es van fer en una relació d'igualtat. Jo crec que moltes vegades no. És a dir,

0: les parròquies d'origen. No, no, jo no estic dient això. Estic dient que hem de reavaluar aquests negocis i veure com es pot compensar amb aquests pobles, parròquies, etc., que potser es van veure perjudicats per relacions desiguals. És una línia que encara, diguéssim, jo vull explorar en els propers anys a nivell de recerca, publicar alguna cosa, perquè no n'hem parlat gaire, però jo crec que el resum seria que hem d'aprendre d'aquestes experiències vinculades al colonialisme, extreure algunes idees o conceptes que puguin ser aplicables al nostre cas, però insisteixo, no en els mateixos termes d'una manera exacta.
1: Anna, ara sí que hi ha el diàleg i el debat és obert.
2: Sí, sí, clar, jo estic bastant d'acord amb el... Bueno, vaja, pràcticament d'acord amb el que diu l'Albert. O sigui, una relació de colonialisme és sempre una relació de poder. Vull dir, quan ella ha dit la paraula, no, van extreure recursos patrimonials. Sí, sí, al costat dels naturals, els humans i el que sigui. O sigui, l'extracció d'elements patrimonials no deixa de ser la punta de l'iceberg de tota una relació de desigualtats amb els països d'aquests d'origen, no? Llavors, és veritat que quan et penses en les grans icones artístiques, clar, penses que s'extreu una cosa o es ven una cosa per un valor petit, com ara ell diu de les relacions d'igualtat, és perquè, de desigualtat, perdó, és que a vegades, sí, jo t'ho vull comprar, bueno, clar, però jo estic necessitat i per tant t'ho ven per 4 duros perquè tu saps que em val més. Vull dir, al final estem parlant de mercat, de negoci, tot i que acaben siguent després icones, evidentment, qui fa més famoses i mundialment reconegudes les grans peces històriques de la història de l'art de països de l'Orient Mitjà és Europa, no són els propis països de l'Orient Mitjà, perquè bueno, van passar per davant els altres, diguéssim, per fer això. Necessites una societat del benestar, per dir-ho així, per poder generar instruments de valor, de símbol, de custòdia de patrimoni, tots, les col·leccions de les primeres meravelles del món i aquestes coses les fabricaven els reis i els poderosos, després les vam anar passant a la institució pública en tant que vam ser governats socialment. Vull dir que són moltes coses que tenen tota una història llarga darrere i, evidentment, quan parlem de restitució i colonització, tothom també està pensant en aquests valors, però clar, són casos molt diferents. El d'aquest de la guerra que estàvem analitzant té un context, els altres en tenen uns altres. Va, jo penso que és molt important això, anar analitzant des de tots aquests punts de vista diferents actuals, les nostres pròpies revisions dels fets històrics que fem, històrics i culturals. No pensem el mateix que abans, clar, aquesta, com dius tu, bueno, jo potser sí, restituiria les pintures o les esglésies en tant que a hores d'ara potser ja les podríem custodiar i vigilar i no ho perdríem. En aquell moment hi havia aquella cosa, i m'ho crec, no?, que s'estaven, bé, m'ho crec i penso que és cert, no sé si t'ha de d'arreu, vull dir, si no guardàvem els claustres marxaven cap als Estats Units, era una altra relació de desigualtat, per dir-ho així, no? I les pintures el mateix, suposadament es feien malbé. Però bé, llavors ve aquest concepte paternalista de les vam salvar, no? Érem uns quants que érem els lletrats, no? Els il·lustrats, eren els que fèiem aquesta feina. Vull dir que jo crec que a hores d'ara tot això és molt important que ja ho podem revisar-ho i que no tardem gaire a fer-ho, per dir-ho així, no? Cobrim aquests debats que en parlem, però que també ho fem amb una consciència una mica més generalista i social, perquè a vegades ara el que passa és que hi ha gent que pensa d'una manera molt diferent i llavors encén, diguéssim, incendis, o sigui, provoca incendis amb localitzacions de peces petites o fons molt concrets, o, bueno, casos tan paradigmàtics, evidentment, com el de Sixena.
1: Molt bé, doncs fins aquí la conversa que hem mantingut amb l'Albert Velasco, que és doctor en Història de l'Art per la Universitat de Lleida, professor associat del Departament de Geografia, Història i Història de l'Art d'aquesta universitat, també professor a la Universitat Oberta de Catalunya. Gràcies, Albert. I amb l'Anna Capella, llicenciada en Història de l'Art i màster en Gestió Cultural i actualment directora del Museu de Mataró. Moltes gràcies per les vostres reflexions, per la vostra passió en el debat i fins la propera.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Gràcies a vosaltres. Fins la propera.
3: Estàs escoltant Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i la revista Valors per la xarxa de comunicació local.
4: Josep Gordi, molt bon dia, com estàs?
5: Molt bé, molt content d'estar aquí, a l'aire lliure.
4: Per fi ho hem aconseguit, perquè tota la temporada que diem que sortim metafòricament de l'estudi per visitar santuaris naturals, avui sí. Va de bo això.
5: Sí, avui som a la intempèrie de veritat.
4: I a quina intempèrie ens has portat?
5: Estem en un turó on conflueix l'església, o millor dit, la capella de Sant Sebastià amb el cementiri de Vilassar de Dalt, un lloc molt especial.
4: Per què és especial i per què has volgut acabar secció? Perquè és

0: l'últim capítol d'aquesta secció de santuaris naturals aquí.
1: Perquè és un espai sagrat per un doble motiu. Primer, perquè hi ha una capella on des de temps seculars la gent hi venia a pregar, i després perquè hi ha un cementiri on actualment la gent segueix venint a despedir-se dels seus difunts o fins i tot a parlar amb ells. I, en tercer lloc, perquè som a l'aire lliure, ja no som a l'estudi.
0: I a més, el Maresme,
1: sí,
0: una comarca que ens estimem molt, tant tu
1: sí
0: com jo, t'he de dir que jo no coneixia aquest raconet de Vilassar de Dalt, entre Vilassar de Dalt i Cabrils, podem
1: dir. Sí, a més, per aquí passava el camí antic que unia Vilassar de Dalt amb Cabrils, per tant, és un lloc de pas, per molts motius, hem dit un lloc de pas de peregrinatge a la capella, un lloc de pas per arribar al cementiri i un lloc de pas també per connectar amb aquesta calma i natura que hi ha aquí.
0: De fet, és un espai que també els lectors de la revista Valors trobaran en l'últim número, oi?
1: Sí, perquè m'agrada molt el número que parla de la intempèrie. En la revista es manlleva de l'obra poètica de Joan Margarit aquesta idea d'estar a la intempèrie, que és, no només és el sentit de sentir-se com ara, que ens toca l'aire a la cara, el sol, sinó també del que representa de pèrdua de comoditat, d'estar sense cap mena de protecció. És una idea que lliga molt amb el que després parlarem, que és el sagrat. Per tant, doncs, aquest espai, des de temps seculars, ha sigut un indret on les persones han vingut a buscar refugi o aixopluc d'aquesta intempèrie que, en el fons, tots tenim en algun moment o altre de la nostra vida.
0: Això és molt bonic i em sembla que molta gent s'hi sentirà reconeguda, no?, i representada. Expliquem una mica més aquest concepte que deies, el refugi de l'aixopluc, relacionat, suposo, que amb la capella, no?, també.
1: Bueno, perquè hi ha aquí aquest doble element, no? La capella ens parla del passat, és una capella del segle XVI, lligada a Cabrils, i per buscar protecció davant de les epidèmies que hi havia en aquell moment. Pensa, la població que vivia en aquesta zona segles enrere, cada cop i volta podia veure's afectat per una epidèmia de tifus, de còlera, que no sabien per on venia, què passava, què havien de fer. I llavors pujaven a encomanar-se a un sant o en altres llocs amb una mare de Déu, a pregar. Els mateixos gotxos sempre ho diuen, doneu-nos protecció, protegiu la nostra vila. Això tots els gotxos de tots els indrets parlen. Per tant, és un indret secular on la gent ha vingut a buscar aquest aixopluc per sentir-se protegit, i aquesta protecció la buscaven en un sant, en una mare de Déu. Per tant, això ens parla del passat, d'un lloc d'on la gent venia a fer els aplecs, a pregar, a demanar, a deixar vots sobre la seva família. Per tant, és un passat que és important tenir present.
0: I és habitual que hi hagi cementiris a tocar d'una capella?
1: Abans, la majoria, fins al segle XVIII, tots els cementiris estaven al costat de les esglésies. Precisament aquí al Maresme, Sant Andreu de Llavaneres, el cementiri de Sant Andreu de Llavaneres encara té la vella església dins del cementiri, no? Però amb el pas del temps i per qüestions d'higienisme, doncs van anar sortint ordres que calia expulsar. Per exemple, a Barcelona, el primer cementiri que surt de la ciutat emmurallada és el del Poble Nou. Després vindrà Montjuïc, per tant, i a poc, tots els cementiris se'n van fora de les ciutats. I aquest seria també un exemple.
0: I aquí diu que els cementiris són terra sagrada.
1: Sí, en aquest sentit m'agradaria recordar un episodi de la sèrie Natura Sagrada, que es pot trobar al portal de la xarxa, recuperar, visionar, molt interessant. Us recomano el de Sant Llorenç del Munt, on parla l'escriptor Vicenç Villatoro, no?, que és un agnòstic confés i que diu que els llocs de dolor, de pèrdua, són llocs sagrats. Per tant, això del sagrat no és només una apreciació dels que diríem de la gent religiosa, de la gent de qualsevol tradició espiritual, sinó també dels agnòstics. Aquí hi ha dolor, hi ha pèrdua, per alguns hi ha esperança, però no deixa de ser un espai sagrat on et retrobes totalment a la intempèrie, com dèiem abans.
0: I aquests dos conceptes, intempèrie i sagrat,
1: Sí.
0: relació?
1: Home, clar, que tenen relació, no? O sigui, sempre... jo sempre penso que en qualsevol moment de la vida ens podem sentir a la intempèrie, és a dir, desprotegits, sols, sense... perquè el dolor, les desgràcies, no?, que a vegades ens poden colpejar, mai saps quan venen, ni saps per què. I moltes vegades no tenen ni explicació. Per tant, doncs, a la capella, al cementiri, doncs a vegades pot venir la gent a buscar simplement consol, no? I tenen tot el seu dret, un consol que pot ser resultat de simplement sentir-se aixoplugat per una tradició espiritual, religiosa, la que sigui, o el consol de sentir-se... tocat per aquest airet, per aquests ratxos de sol, pel so dels ocells que per aquí passen, per aquestes mil coses, no? Per tant, doncs, tant aquesta espiritualitat latent en aquests llocs més que en uns altres, com el simple contacte amb l'aire, no?, amb el que ens envolta, ens pot donar aquest consol que implica sentir-nos a la intempèrie, sentir-nos sols, sentir-nos a vegades desconsolats, i això pot ajudar.
0: Jo no sé si trobarem consol avui nosaltres aquí, però crec que sí que podem fer una cosa que tu ens has animat a fer des de fa moltes temporades, que és badar.
1: Ah, sí, sense cap mena de dubte. A més, aquí tenim un passeig envoltat per xipresos, que...
0: Acostumen a ser cementiris.
1: Sí, fins i tot existeix un llibre que es va reeditar fa uns anys de botànica funerària, i esmenta, tot i que els xipresos tenen moltes altres simbologies, no?, aquest caire, diríem que té el xiprer com d'espelma, no?, que és un arbre vertical, que és un arbre de fulla perenne, és un arbre que ens fa enlairar la mirada, que la seva fulla simplement es renova, per tant, té moltes significacions, i en el cementiri és un arbre, això, que no només dona ombra, sinó que fa aixecar la mirada, fa mirar cap al cel, i doncs, és molt, molt reconfortant.
0: Doncs escolta'ns, quedem per aquí, fem un vol, no? A més, tenim ara mateix el luxe d'estar sols en aquest cementiri de Vilassar de Dalt, on contrasta molt aquest silenci sepulcral amb el so de la natura.
1: Sí, és un petit santuari natural on el verd contrasta amb aquest cel lluent de juliol que ens dona això, una pau, una calma, i em sembla que és la millor manera de tancar aquest cicle de santuaris naturals que tant m'ha agradat fer amb vosaltres.
0: Ha estat un plaer descobrir-los. Llàstima que ho hem hagut de fer la major part de la temporada de l'estudi. Avui ens ha tocat una mica l'aire, però marxem amb una bona llista de santuaris naturals per descobrir.
1: Ah, sí. Això...
0: Bueno, el moment.
1: Sempre penso que cal gaudir del que tenim més a prop i de tant en tant donar-se un regal i sortir a veure espais que estan més lluny, com el Montsant, Montserrat, Núria, Montgarri, tants que hem visitat, que no deixen de ser també invitacions a gaudir de la natura i de tots els valors que aquesta natura atresora.
0: Josep Gordi, ha estat un plaer que ens hagis donat la mà per descobrir aquests indrets, aquests santuaris naturals. Moltíssimes gràcies i que tinguis un bon estiu.
1: Igualment, bon estiu a tots vosaltres.
0: L'últim like de la temporada el volem dedicar al llibre Sin rencor, el acoso y los límites de la resistencia. L'ha escrit Elena de Juan García i està publicat per l'editorial Dièresis. Lluny de ser només un relat autobiogràfic, l'obra el que fa és transformar una experiència de patiment per assetjament escolar en una profunda reflexió filosòfica sobre la dignitat, la identitat o la llibertat. A partir de la seva pròpia vivència, l'autora recorre el pensament de figures com Hannah Arendt, Jean-Paul Sartre o fins i tot Nietzsche per analitzar les dinàmiques que hi ha darrere de l'assetjament i plantejar una idea tan provocadora com alliberadora, que és que comprendre no és justificar, sinó recuperar el control sobre la pròpia vida. De seguida en parlem amb l'autora mateixa. Elena de Juan García, benvinguda a Valors a l'Alça, com estàs?
2: Hola, molt bon dia, molt bé. Encantada d'estar aquí.
0: Igualment, d'entrada, aquest títol, Sin Rencor, jo crec que ja és tota una declaració d'intencions, no? Com es perdona els teus agressors després de patir aquest assetjament escolar?
2: Bueno, més que una declaració d'intencions, és que plantejo l'abandonar la rancúnia com una pràctica que va molt de la mà del perdó. Està superlligat i penso que és quasi bé un acte d'amor cap a tu mateix, perquè... Vull dir, en un primer moment, quan algú pateix una situació traumàtica, és inevitable que ens sorgeixi el rancor, però ens sorgeix pràcticament com un acte de dignitat cap a nosaltres mateixos, com una protecció. Però amb el temps es converteix en un miratge de protecció. Realment, l'únic que fa és mantenir-nos lligat al passat que volem deixar enrere. I crec que això no ens fa bé.
0: De fet, tu dius que durant aquell temps analitzaves tot el que tu feies per trobar el motiu, no?, pel qual et tractaven d'aquella manera. Com et va afectar això en la construcció de la teva identitat?
2: Això, bueno, em va afectar moltíssim perquè sí, evidentment, en un primer moment, més que mirar els arquers, mirava la Diana. I crec que és un error que acostumem a cometre moltes persones, sobretot quan analitzem situacions, en el meu cas, doncs, d'assetjament escolar, sempre ho dic, no? Però que acostumem a dir, ostres, doncs aquesta persona, malauradament, va patir assetjament escolar perquè... I després posem sobre aquest perquè una explicació sobre la víctima, no? Doncs, o perquè era molt alt, o molt baix, o molt gras, o molt prim. I tractem de trobar-hi un perquè que, encara que sigui, en certa manera, explicatiu, pot semblar a vegades... justificatiu. I no m'agrada. A mi m'agrada girar l'enfocament i posar-lo sobre l'agressor i dir, doncs mira, potser aquesta persona va patir assetjament o va patir el que fos que patís perquè la persona que ho va provocar, doncs, tenia alguna carència, alguna qüestió que havia de sanar, perquè una conclusió a la que he arribat amb el llibre és aquesta, que ningú que se senti joiosament ple necessita mai rebaixar un altre per sostenir-se.
0: I en quin moment passes tu de pensar que el problema el tens tu mateixa a pensar que és ell, no? És a dir, deixar de justificar que ets tu qui dona motius perquè hi hagi uns agressors, sinó que aquests agressors tenen alguna carència.
2: Clar, és una situació difícil, no? Perquè quan ja t'has culpat a tu mateix tantes vegades i tractat de buscar les falles en tu mateix, vull dir, ningú és perfecte i tots tenim errors, però pel fet de no ser perfectes no ens mereixem, ningú es mereix passar per una situació d'assetjament. Vaig adonar també en part en el moment en què, ostres, quan jo tenia temps lliure... Mai se m'ha ocorregut, amb el meu temps lliure, en comptes de dedicar-me a llegir un llibre, a veure una pel·lícula, a fer esport, veure, quedar amb alguns amics, en comptes de fer això, doncs, dedicar-me a crear grups de WhatsApp o per insultar una persona, vull dir, o crear-li perfils falsos a xarxes com ara Tinder o així. És una cosa que mai m'ha passat pel cap. Llavors jo penso, si algú li ha passat pel cap fer això cap a una altra persona, potser no... Vull dir, no crec que ningú es mereixi això. I no sé, va ser una mica aquest el punt d'inflexió de dir, ostres, potser el problema no està en mi, sinó en l'agressor, en els agressors.
0: De fet, ara parlaves de les xarxes. Aprofito per preguntar-te com es conviu amb, no sé si amb l'angoixa, si em permets, de saber que no hi ha cap espai segur, sí. No? Fins i tot quan surts de l'escola continua aquest assetjament a través de les xarxes socials.
2: No, totalment. Jo això ho he comentat moltes vegades perquè penso que el tema de l'assetjament escolar ha existit des de sempre, tot i que abans no se li anomenava com se li anomena ara, o no hi havia termes com els que utilitzem de bullying i de més, però sí que és cert que existia com una realitat. Però penso que amb el pas del temps ha evolucionat molt a formes quasi bé més perverses, en el sentit de com pertorbadores, de que abans era una cosa que es quedava dins dels murs de l'escola. I ja, doncs, quan acabava l'horari escolar, un marxava a casa seva i almenys tenia, doncs, un altre espai on sentir-se tranquil, un refugi o el que sigui. Però avui en dia és això, que hi ha pocs casos que conegui jo que m'hagin explicat d'assetjament que es limiti únicament a l'àmbit escolar, però per aquest tema, perquè en el moment en què tots portem un mòbil a la butxaca, fem que persones que ens puguin fer mal s'infiltrin, doncs, en els llocs més íntims o on s'hauria de sentir més segur, com és ara, doncs, jo què sé, la seva habitació a casa seva. Llavors, jo penso que és molt perillós i s'ha d'intentar controlar i limitar al màxim possible.
0: abans que...
2: Pel tema...
0: Perdona, perdona.
2: No, no, pel tema de les xarxes, per això, perquè estem sobreexposats constantment i és... ho dificulta.
0: I tant, i suposo que també planteja reptes a l'hora d'afrontar aquest bullying. Un bullying que abans parlàvem, no?, de tombar la truita, d'enfocar-nos cap als agressors, no sempre en la víctima, a l'hora de trobar el motiu, no?, pel qual es fa. Creus que algunes de les persones que et feien bullying a tu te'n feien per por a patir-ne ells?
2: Sí, sí, de fet, ho explico en un dels capítols, perquè la manera en què està estructurat el llibre és una manera una mica particular. Cada capítol es dedica a un dels agressors, mostrant una mica un arquetip, perquè m'he adonat que he trobat diferents patrons que s'identifiquen a diferents històries que he escoltat sobre el comportament humà. Llavors, cada arquetip, cada persona em deixa una lliçó de vida. I en un d'ells, justament, crec que diria el capítol 6, no vull equivocar, sí, el 6, és un en què tracto aquest tema justament, el tema de la soledat. I és que seguint la corrent de pensament de Simone Weil, l'ésser humà, en tant que és un ésser social, no?, com ens vislumbrava Hobbes, doncs estem... destinats a unir-nos a éssers socials, a juntar-nos amb altres persones. I moltes vegades d'això pot néixer una por, que és la por a estar sol. Perquè sempre ho escoltem, no?, i ho diuen a tot arreu, que és diferent estar sol que sentir-se sol. I un moltes vegades pot tenir por a que amb dues coses es juntin, suposo. Llavors, una persona que no sap estar sola o que no està còmoda en la soledat, amb si mateix, diguem, pot arribar a fer... coses terribles només per encaixar en el grup. I entre elles està abandonar valors o principis que eren bàsics per a la persona o que se li havien inculcat. Llavors, és una de les coses que tracto, cap a la por a quedar-se fora o inclús a convertir-se ells en la següent víctima, un està disposat, no tothom, afortunadament, però un pot estar disposat a fer el que sigui. I en aquest cas, doncs, col·laborar de l'assetjament i participar-hi.
0: Ara que parles d'aquesta estructura, no?, tan curiosa del llibre, també hi ha un capítol que està protagonitzat per una persona que en un inici era amiga teva. No sé si fa més mal la traïció que el rebuig, a vegades.
2: Bueno, molts d'ells en inici eren amics. És que succeeix molt el que és la teoria del boc expiatori de René Girard, que és molt comú en la filosofia, en la psicologia, s'ha utilitzat moltes vegades per... Bueno, s'ha utilitzat, de fet, moltes vegades per parlar de l'Alemanya nazi, però en aquest context, que és, òbviament, totalment diferent, no? Però és una teoria que ens explica que passem per diferents etapes a nivell social en què, encara que siguin amics teus, o persones amb les que ets molt propera, per la pròpia naturalesa de l'ésser humà, per el que René Girard anomena el desig mimètic, perquè tots estem orientats a tenir aspiracions similars, totes sempre envoltant els pilars fonamentals que són l'èxit, la fama, el que sigui, com que tenim aspiracions això similars, acostumem a generar conflicte o tensions internes dins de tota mena de grups socials. De tal manera que la crisi sempre evoluciona fins a un punt en què es converteix en un tots contra tots. L'única manera de salvar l'estabilitat social és passar a una fase de polarització unànime en què el tots contra tots es converteix en un tots contra un. I per fer això és necessari arbitràriament assignar una víctima. La víctima pot estar dins del grup o fora. Si està fora, simplement se li castiga. Si està dins, se li expulsa del grup i se li atribueixen tots els mals que es perceben. I això ho dic perquè no era només una, sinó que eren varis. Per tant, o sigui, la sort en la qüestió literària que m'ha ajudat a escriure el llibre és que, com que eren molts d'ells propers a mi, tinc molt context d'aquestes persones. Exacte, de les seves situacions familiars, de les seves situacions més personals, que evidentment no les exposo perquè no és el meu lloc exposar-les, però el fet de conèixer-les em fa tenir una visió més completa i més detallada del que pot estar portant aquestes persones a actuar com actuaven, o de quines eren les seves carències o incoherències i perquè tenien els buits que tenien. Que potser altres vegades, quan ve d'una persona menys coneguda, potser no... Això resulta més inexplicable.
0: Uh-huh. Elena, acabo preguntant-te breument per una altra visió de la situació, que és la de la teva mare. De fet, la podem llegir, en certa manera, en el pròleg del llibre. Com va gestionar ella tot el que et passava?
2: Bueno, ella ja ho exposa molt bé al pròleg, però sentia moltíssima impotència perquè des de... Jo, clar, jo no sóc mare, no? Però des d'una visió d'una mare m'imagino que ella únicament volia que parés tota la situació, volia posar-li un punt i final, i l'única manera que ella coneixia o sabia, i amb tota la raó, era parlar amb els pares, parlar amb l'escola... Però, desafortunadament, en el meu cas, no va tenir sort en aquests sentits perquè doncs, el centre acadèmic no va impulsar els protocols que corresponien, no es mobilitzava, no feien res, i el mateix amb els pares d'aquestes persones. Pues, o ho negaven, o no sé. Llavors, evidentment, sentia molta impotència amb la situació, però jo, de tota manera, agraeixo moltíssim tot l'esforç que hi va posar i el fet de que sempre em recolzés i estigués al meu costat i pogués ser l'ombro, diguem, en el que plorar i en el que recolzar-me.
0: Tot això i molt més és el que trobareu a Sin Rencor, El acoso y los límites de la resistencia, el llibre publicat per l'editorial Diéresis que ha escrit l'Elena de Juan García. Elena, un plaer compartir aquests minuts amb tu. Gràcies per les teves reflexions i per escriure
2: igualment
0: aquest llibre. Una abraçada. Abans d'acabar, us regalem una última també recomanació literària de la mà de Concha Parramón.
3: Stefan Zweig, un dels escriptors i pensadors més russis del segle XX, torna a interpel·lar-nos des de Missatges d'un món oblidat. El volum recull textos del període d'entreguerres que, tot i tenir més de 80 anys, ressonen amb una actualitat inquietant. El primer assaig, escrit el 1914, colpeix per la seva vigència. Descriu angoixes col·lectives i lògiques de guerra que recorden massa el conflicte d'Ucrània. Malgrat referir-se a la Primera Guerra Mundial, Zweig hi detecta ja els símptomes d'una Europa fracturada. Brillant és la seva relectura del mite de la Torre de Babel. Per l'autor vienès, la discòrdia neix quan ningú no capta la veu dels altres i de la incomprensió neix la fúria entre els homes. D'aquí extreu una tesi central. La humanitat només assoleix grans fites quan fa pinya. Aquesta idea vertebra els dos articles que dedica el 1934 a la història europea. Zweig defensa la unió dels pobles del continent com a única via per evitar noves guerres i garantir el progrés. Segons ell, nacionalisme i internacionalisme s'han neutralitzat durant segles, ajornant la germanor pendent. La seva crítica a les pàtries és frontal i cita a Goethe. La pàtria per al pensador imparcial, per aquell a qui sap enlairar-se per damunt del seu temps, no es troba enlloc i es troba arreu. El paisatge més provocador, però, és la seva visió sobre l'ensenyament de la història. Per Zweig, res no defineix millor la posició política, personal i moral dels joves que estudiar el passat. Reclama menys glorificació de guerres i conqueridors i més èmfasi en les grans fites civilitzadores de la humanitat. Zweig no defrauda. Cada pàgina és un repte intel·lectual. Els seus textos no només es llegeixen, obliguen a pensar i a qüestionar-se. Més de 8 dècades després de la seva mort, els deures que ens posa continuen pendents.
0: I fins aquí aquesta temporada de Valors a l'Alça. Ja sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts del programa quan vulgueu a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a @revistavalors, també a les aplicacions iVoox i Spotify i, finalment, a la plataforma La Xarxa Més. Nosaltres hi tornarem. Ho farem al setembre, com sempre, amb nous temes, amb més protagonistes. Així que només ens queda agrair-vos que ens heu acompanyat al llarg d'aquesta temporada i desitjar-vos que passeu un molt bon estiu.
4: Això va en sèrie, una tertúlia radiofònica on analitzem i repassem algunes de les sèries de televisió de més èxit. un programa que farà les delícies de tots els amants de la televisió i de la ficció televisiva. Dissabte a les 3 de la tarda i repetició diumenge a les 10 del matí.
5: Qui són les persones que han contribuït a construir la ciutat que coneixem avui? Quines històries hi ha darrere dels seus noms? A Veus de Ciutat descobrim les vivències, els records i les experiències de persones que han deixat empremta a Mollet del Vallès. Cada dilluns a 12:15 del migdia a Ràdio Mollet. Repeticions els dijous a les 5 de la tarda i els dissabtes a la 1 del migdia.
6: Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat. Aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí al 96.3 de la FM. Ràdio Mollet. Aquell any.
5: La inspecció tècnica de l'edifici va detectar deficiències al vostre edifici? Esteu fent obres sobre les instal·lacions comunes, l'estructura, posant aïllaments de les façanes o millorant l'accessibilitat de l'edifici? Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès perquè s'han obert les subvencions de 2026. Teniu fins al 24 d'agost per demanar-les.
7: Abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta, donar sang o plasma, perquè segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.
8: Són sis. Sis dones. Sis de Lleida. Sis dones deportades a un camp de concentració. Sis històries de vida i un gros oblit.
9: Una coproducció de Moon FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
6: Dimecres a les 5 de la tarda, aquí, a Ràdio Mollet.

Hola i benvinguts a Calidoscòpia, l'espai en el qual fem honor a la música pop i tot allò que l'envolta. En aquest capítol repassarem Laundry Service, el disc amb què Shakira va fer el salt definitiu al mercat internacional i es va consolidar com una de les grans estrelles del pop de principis dels anys 2000. Publicat l'any 2001, aquest cinquè àlbum combina pop i rock amb influències latines i àrabs, mostrant un artista en plena transformació en aquell moment. Més enllà dels grans èxits que encara avui sonen arreu del món, Laundry Service és un disc que reflecteix aquesta evolució artística de la nostra cantant colombiana i la seva capacitat per connectar amb públics molt més diversos sense perdre la seva personalitat. Avui, a Calidoscòpia, escoltarem algunes de les cançons més destacades de l'àlbum i descobrirem les històries, les influències i les curiositats que s'amaguen darrere d'un dels discos més importants de la seva carrera. Comencem aquest viatge musical per Laundry Service. Durant aquesta hora més musical, repassarem la música d'una de les artistes llatines més influents de les darreres dècades, Shakira, i ens centrarem especialment en el seu cinquè àlbum d'estudi Laundry Service, un disc que va ser publicat el 13 de novembre de 2001 i que va marcar un abans i un després en la seva trajectòria, ja que li va obrir definitivament les portes del mercat internacional gràcies a la combinació del pop, el rock i els ritmes llatins que caracteritzen aquest treball. Si parlem de la nostra protagonista, la Shakira Isabel Mebarak Ripoll va néixer l'any 1977 a Barranquilla, a la costa caribenya de Colòmbia. Podem dir que des de ben petita va mostrar una gran passió per la música, la poesia i la dansa, i amb només 13 anys ja havia signat el seu primer contracte discogràfic. Els seus dos primers àlbums, Magia i Peligro, van tenir una repercussió limitada, però li van servir per començar a obrir-se camí dins la indústria musical colombiana. El gran punt d'inflexió li va arribar l'any 1995 amb Pies Descalzos, un disc que la va convertir en una de les noves veus del pop llatí gràcies a cançons com Estoy aquí o ¿Dónde estás, corazón? 3 anys més tard, amb l'àlbum ¿Dónde están los ladrones?, Shakira confirmava el seu talent com a compositora i consolidava el seu èxit arreu de Llatinoamèrica i Espanya. Després de tota aquesta etapa, la cantant va decidir assumir un nou repte, gravar el seu primer disc en anglès. El resultat va ser Laundry Service, un treball que mantenia l'essència de Shakira però que la presentava a milions de nous oients arreu del món. L'àlbum va convertir-la en una estrella global i va demostrar que era capaç de traspassar fronteres sense renunciar al seu estil. I nosaltres començarem aquest recorregut amb un dels grans himnes del disc. Aquesta és Suerte, la versió en castellà de Whenever, Wherever, el senzill que va presentar Laundry Service i que va donar a conèixer Shakira a escala mundial.

acabem d'escoltar Suerte, la cançó que va presentar Laundry Service i que es va convertir en un dels grans èxits de Shakira. El tema va arribar al número 1 en nombrosos països i va impulsar l'àlbum fins a vendre més de 13 milions de còpies a tot el món. Aquell èxit va convertir la cantant colombiana en una de les primeres artistes llatines de la seva generació a triomfar simultàniament als mercats hispanoparlants i anglosaxons. La idea de gravar un disc en anglès va prendre força després de l'enorme èxit internacional de ¿Dónde están los ladrones? Tant Gloria Estefan com el seu marit Emilio Estefan la van animar a fer el salt al mercat internacional, però va ser especialment la Gloria qui la va convèncer que tenia la capacitat d'escriure també en anglès. Shakira va assumir el repte amb una condició molt clara. Volia ser ella mateixa qui escrivís totes les lletres. Per aconseguir-ho, va dedicar mesos a perfeccionar l'idioma i, segons explicat en diverses entrevistes, llegia i consultava diccionaris de sinònims per trobar les paraules que millor expressessin el que realment volia transmetre. Continuem ara amb una cançó molt diferent. Te dejo Madrid és una declaració d'afecte a la capital espanyola, una ciutat on Shakira va passar llargues temporades durant els anys en què la seva carrera començava a créixer a Europa. Amb una sonoritat que combina pop i rock, la cançó reflecteix la nostàlgia de deixar enrere un lloc que havia estat important en la seva vida. Escoltem com sona.

Acabem d'escoltar Te Dejo Madrid, una cançó que reflecteix molt bé una de les grans novetats de Laundry Service, una sonoritat més propera al pop i al rock internacional, però sense perdre els trets que sempre havien definit la música de Shakira. Les guitarres tenen més protagonisme, les produccions són més contundents i conviuen amb melodies molt pop i amb les influències llatines i orientals que l'artista ja havia incorporat en els seus treballs anteriors. La gravació del disc va ser un procés llarg que es va desenvolupar entre diferents estudis dels Estats Units i les Bahames. La cantant de Barranquilla es va implicar molt en tot el procés creatiu, escrivint les cançons, participant en els arranjaments i treballant colze a colze amb els productors per aconseguir un so que fos internacional però que continués sonant genuïnament seu. Quan l'àlbum va sortir al mercat, molts seguidors van celebrar aquesta evolució musical i la naturalitat amb què Shakira havia fet el pas cap a un públic global. Tot i que alguns fans de la primera etapa trobaven a faltar el so més cru i rock que dels seus discos anteriors, la majoria va valorar positivament aquesta nova direcció que mantenia la seva manera tan particular d'escriure lletres i la seva personalitat artística. Amb el pas dels anys, Laundry Service s'ha convertit en un dels discos més representatius del pop dels primers anys dels 2000. Però fem ara una parada amb una de les balades més estimades de l'àlbum. Aquesta és Que me quedes tu, una cançó que parla de trobar refugi en les persones que estimem quan tot el que ens envolta sembla desaparèixer.

Que me quedes tu és una de les balades que millor resumeix l'essència de Shakira com a compositora. Tot i que Laundry Service va suposar el seu gran salt internacional, el disc no va perdre aquell vessant íntim i reflexiu que ja era present en els seus treballs anteriors. Si comparem aquest àlbum amb Pies Descalzos o Dónde Están los Ladrones, el canvi és evident. Aquells discos estaven molt marcats pel rock llatí i per una producció molt més senzilla, mentre que a Laundry Service el pop pren molt de protagonisme i el so esdevé més internacional, amb arranjaments més elaborats i pensats per arribar a un públic global. Tot i això, Shakira continua mantenint elements que sempre l'han identificada, com les guitarres, les influències orientals i una manera molt personal d'escriure les seves lletres. Aquesta nova etapa també anava acompanyada d'un canvi d'imatge. Els cabells rossos, que ja havia començat a lluir poc abans de la publicació del disc, es van convertir en un dels seus signes d'identitat. També va adoptar una estètica més sofisticada i més pròpia de l'escena pop internacional, molt diferent de la imatge més alternativa rockera dels seus primers anys. Però seguim descobrint Laundry Service amb una de les cançons menys conegudes de l'àlbum, però que recupera bona part de l'energia rock dels inicis de Shakira. Escoltem com sona Rules.

Gravar Londres Service també va suposar un dels reptes més grans de la carrera de Shakira. Tot i que ja parlava anglès, no se sentia prou segura per escriure cançons en aquest idioma, per això va dedicar prop d'un any a perfeccionar-lo abans d'entrar definitivament a l'estudi. Al darrere de Londres Service hi trobem també un equip de productors de primer nivell. Shakira va assumir bona part de la producció del disc, però també va treballar amb Lester Méndez, Tim Mitchell, Emilio Estefan Jr. i Luis Fernando Ochoa, aquest últim un dels seus col·laboradors habituals dels inicis de la seva carrera. La combinació de tots aquests perfils va donar com a resultat un disc que barrejava el pop internacional amb el rock, els ritmes llatins i les influències orientals que hem anat comentant. I ara escoltarem The One, una balada de tall pop-rock que tanca la nostra selecció d'aquesta primera part i que mostra una faceta més íntima i romàntica de Shakira.

0: descarbonitzar el teu habitatge té premi. Si has fet obres d'electrificació al teu habitatge, això t'interessa. L'Ajuntament ha obert una convocatòria per subvencionar la substitució de la caldera per bomba de calor elèctrica, l'escalfador de combustió d'aigua calenta per un termoelèctric o els fogons de gas per vitroceràmica. Sol·licita la subvenció abans del 24 d'agost. Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès.
1: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have... Un programa que ha fet història.

0: Abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta. Donar sang o plasma, perquè segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.
1: Hola, sóc l'Albert Puig i us he de dir que sóc un fidel oient i seguidor del programa Camps de Cotó de l'Andreu Fàbregas i us recomano que vosaltres també ho sigueu.
2: I a l'igual que l'Albert, jo t'espero aquí a Ràdio Mollet.
3: Es realitza durant el 2025 o estàs realitzant aquest any obres per millorar l'accessibilitat al teu pis o casa? L'Ajuntament ha obert una convocatòria per subvencionar actuacions com ara canviar la banyera per plat de dutxa, instal·lar agafadors, ampliar portes, remuntadors d'escales i totes aquelles actuacions d'accessibilitat universal. Sol·licita la subvenció abans del 24 d'agost. Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès.
4: T'agraden les sardanes? Escolta el programa Espai Sardana, presentat i dirigit per Núria Figuera i Marina Saborido. Tots els divendres a les 6 de la tarda a la sintonia de Ràdio Mollet. Reemissió dissabtes a les 10 del matí. Espai Sardana, un programa de ràdio per escoltar sardanes i estar informat de ballades i audicions que es fan arreu del territori.
5: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

Continuem el nostre recorregut per Londres Service, el disc que va convertir Shakira en una estrella de dimensió mundial i que va demostrar que era possible fer el salt al mercat internacional sense perdre la pròpia identitat artística. Amb aquest treball, la cantant colombiana va aconseguir unir el pop i el rock amb influències llatines i orientals, creant un so molt personal que encara avui continua sent una referència dels primers anys 2000. La rebuda del disc va ser absolutament extraordinària. Londres Service va liderar les llistes de vendes en nombrosos països i va superar els 13 milions de còpies venudes a tot el món. Els senzills Whenever, Wherever o Suerte, en la seva versió en castellà, Underneath Your Clothes i Objection Tango, van sonar de manera constant a les emissores de ràdio i a les televisions musicals, consolidant a la nostra artista com una de les més importants del panorama internacional. Aquest èxit també es va traduir en nombrosos reconeixements. L'àlbum va rebre diverses nominacions i premis internacionals, mentre que Shakira va ser distingida, entre d'altres, amb 5 premis als MTV Video Music Awards Llatinoamericans de 2002 i un International Viewer's Choice Award als MTV Music Videos Awards. A més, la gira de Tour of the Mongoose, que va servir per presentar aquest disc arreu del món, va ser la primera gran gira mundial i va confirmar que el fenomen Shakira havia traspassat definitivament qualsevol frontera. I ara és el moment d'escoltar una de les cançons més atrevides de l'àlbum. Amb una clara inspiració en el tango i una producció carregada d'energia, arriba Te aviso, te anuncio, tango, un dels senzills més recordats de Londres Service.

Te aviso, te anuncio és una de les cançons més singulars de tot el disc, ja que recupera una de les grans influències de la colombiana, la barreja d'estils aparentment allunyats. En aquest cas, parteix del tango tradicional i el combina amb una producció pop-rock molt més moderna, demostrant una vegada més la seva capacitat per experimentar i portar sons diferents al terreny del pop comercial. La cançó parla d'un moment de ruptura i de reafirmació personal. Shakira utilitza una actitud desafiant per explicar el final d'una relació, deixant clar que ha arribat el moment de passar pàgina i recuperar el control de la pròpia vida. Tot i que no va tenir el mateix impacte mundial que Suerte o Underneath Your Clothes, aquesta cançó va ser un èxit important dins de l'àlbum i va arribar al número 1 de les llistes de diversos països llatinoamericans i d'Espanya. A les plataformes digitals, la cançó ha continuat mantenint una gran popularitat amb milions de reproduccions, especialment gràcies al seu videoclip, un dels més recordats d'aquesta etapa de Shakira. En aquella època, darrere de la imatge d'una nova estrella del pop mundial, hi havia una artista molt implicada en tot el procés creatiu. Shakira no només interpretava les cançons, sinó que les escrivia, decidia els arranjaments i buscava constantment una manera de combinar èxit comercial amb una identitat pròpia. Aquesta voluntat de controlar el seu camí artístic és una de les claus que expliquen la seva trajectòria fins al dia d'avui. Canviem ara de registre amb una de les cançons més personals del disc i que és Eyes Like Yours, Ojos Así, que recupera una de les facetes més característiques de Shakira, la fusió entre el pop occidental i les seves influències d'arrel oriental.

A principis dels anys 2000, la vida de Shakira estava vivint una transformació enorme. En molts pocs anys havia passat de ser una estrella del pop llatí a convertir-se en una artista coneguda arreu del món. L'èxit del Laundry Service va canviar completament la seva rutina. Viatges constants, promocions internacionals, entrevistes i una exposició mediàtica molt més gran del que havia tingut fins aleshores. En l'àmbit personal, aquella etapa també estava marcada per una relació molt important amb Antonio de la Rúa, fill de l'expresident argentí Fernando de la Rúa. La parella va començar la seva relació l'any 2000 i ell va tenir un paper destacat en la gestió de la carrera de Shakira durant aquella etapa. Tot i que no era habitual que l'artista parlés massa de la seva vida privada, la seva relació es va convertir en una de les més comentades pels mitjans durant aquells primers anys. Pel que fa a les cançons, molts seguidors han buscat sempre referències personals dins de les seves lletres. En el cas d'aquest disc, una de les cançons que més s'ha relacionat amb aquesta etapa és Underneath Your Clothes, una declaració d'amor que Shakira va escriure en un moment de gran felicitat personal i que sovint s'ha vinculat amb Antonio de la Rúa. La mateixa artista ha explicat que moltes de les seves cançons neixen d'experiències personals, però també de sentiments i situacions amb què qualsevol persona es pot identificar. Més enllà del component sentimental, aquest període de més popularitat mostra una Shakira que estava intentant trobar l'equilibri entre dues realitats, la de la gran estrella internacional que començava a omplir estadis i la d'una compositora que continuava buscant expressar emocions pròpies a través de la música. I precisament ara escoltarem una cançó que encaixa molt amb aquesta vessant més íntima i emocional. Ready for the Good Times és un tema que mostra una Shakira més lluminosa i despreocupada, amb una energia molt marcada pel pop dels primers anys dels 2000.

Ready for the Good Times ens mostra una altra cara de Londres Service, una Shakira més desenfadada, amb ganes d'experimentar i jugar amb diferents ritmes i textures. Enmig d'un disc amb grans dosis d'emoció, aquesta cançó aporta un punt d'optimisme i energia, recordant-nos que l'àlbum també tenia espai per a temes més lleugers i festius. Però continuem ara amb Full, una cançó que recupera el costat més emocional de la nostra cantant d'avui i que ens apropa de nou a la seva faceta més personal com a compositora.

això era Fool, i el títol fa referència a aquella sensació de sentir-se vulnerable quan estimem algú i ens deixem portar pels sentiments. La paraula, que en anglès significa ximple o il·lus, parla d'aquell moment en què una persona és conscient que pot estar cometent un error, però que tot i així decideix seguir el seu cor. És una cançó sobre l'amor, la fragilitat i les contradiccions que sovint apareixen en les relacions. Amb aquest tema arribem ja al final del nostre recorregut per Laundry Service, un disc que va marcar un abans i un després en la carrera de Shakira. Durant aquesta hora hem anat descobrint com un artista que ja era una figura destacada del pop llatí va aconseguir fer el salt internacional adaptant el seu so a un nou públic sense perdre la seva identitat. Hem repassat alguns dels temes més importants de l'àlbum, des dels grans èxits que la van convertir en una estrella mundial fins a aquelles cançons que mostren la seva vessant més personal i creativa. També hem vist com aquest moment va transformar la seva carrera. Després de Laundry Service, Shakira va continuar consolidant-se internacionalment amb discos com Fijación Oral Volumen 1, Oral Fixation Volumen 2, She Wolf o Sale el Sol, mantenint sempre aquesta capacitat de reinventar-se i combinar diferents estils. Més de dues dècades després, Laundry Service continua sent recordat com el disc que va obrir definitivament les portes del món a Shakira i que la va convertir en una de les artistes llatines més importants de la història del pop. Nosaltres posem punt i final a aquest viatge musical amb l'última cançó del disc, Poem to a Horse, un tema que resumeix molt bé aquesta barreja entre força, emoció i personalitat que ha anat definint sempre Shakira. Tornarem amb més música i més històries per explicar. Que vagi bé!

0: fil directe amb l'alcaldessa. Aprofita l'oportunitat i parla amb l'alcaldessa de Mollet, a fil directe amb l'alcaldessa, un espai on la ciutadania és la protagonista. Truca en el decurs del programa al 93 570 68 66 i fes la teva consulta en directe a l'alcaldessa de Mollet.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

Gabón, arriba, buenas noches, buenas noches, buenas noches y bienvenidos a Jazz Women and Jazz Men del Camps de Cotó. I com sempre, en primer lloc, lo essencial, lo bàsic, lo de sempre, lo de tota la setmana, siguin de temporada normal o siguin d'estiu, com aquest cas, el nostre record, en primer lloc, pel nostre estimat Juan Claudio, pel nostre papi espiritual, allà on siguis, Cifu, va per tu. I, com deies tu, benvinguts a aquest programa de jazz per tu, que t'agrada el jazz. Doncs vinga, això que estàs escoltant ho fem amb tot l'afecte i amb tot el nostre humor des d'aquí, des dels estudis AFB de Montcada i Reixac. I estem sota aquests programes especials d'estiu. Ja ho sabeu, aquests programes on un servidor no apareixerà i on us deixo aquesta selecció, imagineu-vos una playlist feta per un servidor, doncs perquè s'emeti per aquest grup d'emissores locals que totes les setmanes ens donen el suport. Des d'aquí agrair-los a totes elles, aquestes emissores locals, doncs, que facin aquesta aposta pel jazz i que facin aquesta aposta pel Camps de Cotó. Doncs ja sabeu, programa amb molta música, sense res de paraula, el format habitual, torna al setembre i estem dintre d'aquests camps d'estiu. O sigui, música sense parar, de tant en tant algun record amb aquestes separadors típics del Camps de Cotó i res més. Em queda, això sí, desitjar-vos que passeu un bon estiu, que no us engreixeu massa, que feu sobretot, ja sabeu el que sempre us dic, i sobretot que feu moltíssim l'amor i gens la guerra per la meva part. Bye bye, això sí, fins la setmana vinent, i el programa habitual torna al setembre. Bon estiu i també, com no, bona setmana i bon jazz. Bye bye.

Hola, sóc l'Albert Puig i us he de dir que sóc un fidel oient i seguidor del programa Camps de Cotó de l'Andreu Fàbregas i us recomano que vosaltres també ho sigueu.

0: Per mi el jazz és complicitat, harmonia i tranquil·litat.
1: Per mi el jazz és un art musical que va de dins cap enfora.
2: Escoltar jazz és escoltar el millor so instrumental.
3: Camps de cotó. Com va?

Rellevants de casa nostra. Un col·lectiu de creació musical que dona veu a tota una generació de músics emergents i remarcables dels nostres dies. Trobaràs totes les seves propostes tant en format d'àlbum digital per descarregar o disc compacte a thechangesmusic.com.

0: El jazz és aire sibilant per entremig de sons més profuns.
1: Això és jazz. I jo, buscant el swing, a veure si el trobo.
2: Per mi el jazz és un descontrol controlat que s'ha de viure en viu i en directe.
3: Camps de cotó, com m'agrada.

Fresh On Records, els nous talents d'arreu, els músics de casa nostra, les reedicions més acurades, tot amb el prestigi d'un dels segells més importants de tota Europa. Fresh On Records. Descobreix un món de jazz d'ahir, d'avui i de sempre.

magic, enthrallingly so. I will be oh so tragic.

Blue Sounds és més que una botiga de discos, vinils, materials d'importació i un ampli catàleg. Blue Sounds, el plaer de paladejar un buquet jazzístic incomparable. T'esperem al carrer Benet i Mateu 26 de Barcelona. Telèfon 93 280 60 28 o entra a la pàgina web www.blueqsounds.com.

0: Doncs mira, Andreu, jo no suporto el llaç. Em posa dels nervis. Així que el llaç, patir.
1: Doncs a mi no m'agradava el jazz fins que el vaig escoltar.
2: Hola, Andreu. Per mi el jazz és un grapat de síncopes que toco quan no me'n recordo de la partitura.
3: Camps de cotó. Com m'agrada.

0: Mollet y Ventana al Sur se abren con el flamenco. Jero García lo guía con pasión y sentimiento.
1: Dilluns, a 4:45 de la tarda i en redifusió dissabte a 4:45 de la tarda, a Ràdio Mollet.
2: Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula gratar. Gratar és fregar amb les ungles. La Carmina s'adorm quan li grata l'esquena. Encara que tinguis picó, no et gratis. Si grates el gra, se l'endanyarà. O quan no sap què contestar, es grata el cap o l'orella. També graten els animals quan freguen fortament amb les ungles, amb les urpes, una superfície, enduent-se'n una part. Les gallines graten la terra per trobar-hi cucs, per exemple. Per extensió diem gratar la pintura d'una paret per pintar-la després de nou. Gratar-se la butxaca o gratar-se la bossa és despendre diners. És un garrepa. Mai no es grata la butxaca. O es va gratar la bossa i es queda arruïnat. Gratar-se la panxa és estar ociós, no fer feina, ser un gandul. Que no es pensi que podrà estar gratant-se la panxa perquè en aquella oficina hi ha molta feina i el farà enrotllar. Gratar la consciència és estar intranquil·la per la convicció d'haver obrat malament. Gratar la tinya a algú és maltractar algú, escalivar-lo. Es van discutir i es van gratar la tinya l'un a l'altre. Qui posa diners en abelles s'arrisca a gratar-se les orelles. Vol dir que no és un negoci productiu. Si l'enveja es tornés tinya, mig món grataria. Vol dir que hi ha més envejosos dels que ens pensem. Tant gratar sembla que tingui picó i tot. A vosaltres us passa el mateix? Aquesta informació l'hem extreta del Diccionari de Sinònims de Maria Teresa Espinal. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Cal Lladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

Ni Mama ni Momo, un espai on acompanyarem els pares i mares que volen fer una criança conscient i respectuosa amb els infants i també amb ells mateixos. Tots els dijous a 5:45 de la tarda al 96.3 de la FM, a Ràdio Mollet. Has realitzat durant el 2025 o estàs realitzant aquest any obres per millorar l'accessibilitat al teu pis o casa? L'Ajuntament ha obert una convocatòria per subvencionar actuacions com ara canviar la banyera per plat de dutxa, instal·lar agafadors, ampliar portes, remuntadors d'escales i totes aquelles actuacions d'accessibilitat universal. Sol·licita la subvenció abans del 24 d'agost. Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès. Moments d'òpera, un espai dedicat al món de la lírica on conèixer l'essència de l'òpera. Dimecres a les 10 de la nit i en redifusió dissabtes a les 8 del matí. Al 96.3 de la FM.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Avui per mi, Sergio Rodríguez, és l'últim programa de les Portes de Troia. Han sigut 11 anys compartint micròfons, primer amb l'Oliver i l'Alberto, després amb l'Alberto i l'Albert, també amb en Salva i ara amb l'Adrià i el Carlos. He de dir que la meva motivació personal per fer aquest programa ha sigut, com la vostra, aprendre molta història, però també contribuir a la seva divulgació, amb la finalitat clara d'elevar la consciència social, la curiositat i els coneixements de la societat catalana, sense els quals no podrem ser mai lliures. El Portes de Troia queda en molt bones mans. Dos grans historiadors i també comunicadors que tenen l'energia i les idees per continuar portant noves històries setmanals amb els segells de qualitat que caracteritzen el programa. Per mi és el final d'una etapa en la qual he gaudit moltíssim, perquè com tota la vida ha arribat al seu final. Vull agrair als meus companys les hores de viatge plegats, a Ràdio Castellà, les facilitats i els recursos per fer el nostre programa, a la xarxa per portar aquest espai a indrets de Catalunya on mai hauria pensat que arribaríem, i als convidats, i, evidentment, als nostres estimats oients, molts d'ells amics i amigues, sense els quals la nostra tasca perdria sentit. Punt i seguit a la història d'aquest espai de ràdio i podcast, però punt i final per mi. Gràcies de tot cor.

0: les portes de Troia amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: L'any 1985 neix a Constantí un dels grups insígnia del rock català, els Pets. Liderats per Lluís Gavaldà, va... A qui volem enganyar? Potser, en veure el títol del programa, heu pensat que dedicaríem aquest darrer Portes de Troia de la temporada a la història dels Pets. Però no, no parlarem dels Pets, sinó dels Pets. Les llufes, els masclets, les patades, els vents, els aires, les llimes, les pelfes, les bufes i, en general, de qualsevol nom que us vingui al cap que faci referència a aquest so tan característic que ens acompanya, ho admetem o no, tots i cadascun dels nostres dies. Com es percebien les ventositats a les diferents èpoques històriques? Han estat sempre el tabú que són ara? Van existir personatges famosos pels seus moviments intestinals? I hi ha anècdotes històriques sobre els Pets dignes d'explicar-se? Tot això i molt més ho tractarem en aquest programa de tancament de temporada. Benvinguts a la història dels Pets. Benvinguts a les Portes de Troia.
2: Benvingudes i benvinguts, una setmana més, la última d'aquesta temporada. Benvinguts a les Portes de Troia, el programa de ràdio i d'història de la xarxa de comunicació local, des dels estudis de Ràdio Castellar, i no podíem cloure la temporada amb un tema més especial, més interessant...
3: Més estiuenc,
2: com la història dels Pets. Albert Torretxe, benvingut.
3: Bones, què tal?
2: Albert Abril, benvingut.
4: Com anem?
2: Alberto, estarem una hora sencera parlant dels Pets?
3: A veure, una hora sencera parlant dels Pets, no, bàsicament perquè el programa dura 55 minuts, no ens estendrem, ja portem uns minutets, però estarem una bona estona parlant de Pets perquè ja veurem que és un tema estiuenc, refrescant, i pensàvem que en aquesta cloent de la temporada no podíem desaprofitar l'oportunitat de fer una cosa tan catalana com és l'amor per l'escatologia, no? Els catalans fem dues coses, fracassar i parlar de caques i de Pets, com, ja sabeu, la tradició dels caganers, que hem recuperat el nostre caganer insigne del Joe Biden, que ara feia temps que no sortia, però que ens ha acompanyat durant molts programes a la taula, i per tant, jo crec que és una bona manera de tancar un cercle, no, en aquest sentit.
0: Segueix-nos, interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
1: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: fotre un pulver. Amb la total seguretat.
1: Estimats i estimades amigues oients que s'esteu escoltant des de les vostres platges, des de les vostres terrasses, des de les vostres piscines, des dels vostres vaixells, des de les vostres...
2: Tenim oients que tenen vaixells?
1: Home,
3: són més... Tenim molts oients, eh?
1: De tot n'hi ha d'haver. Des de, no sé, des d'on on sigui, que pugueu passar aquestes onades de calor una rere l'altra, que estem patint ja mitjans finals de juliol, que ens esteu escoltant ja, temporada d'estiu del Portes de Troia, últim programa. Esperem que us deixeu anar amb nosaltres en el programa d'avui.
3: Últim programa pels que no som mecenes.
1: Ah! Al tanto, què passa aquí?
3: Perquè els mecenes sí que tindran programes durant l'estiu. Quinzenals, però hi seran.
1: Molt bé, molt bé. Veus aquesta, veus? No us deixarem anar tampoc aquest estiu, però nosaltres sí, avui ens deixarem anar amb aquest programa dedicat als pets.
2: Estaràs tot el programa
1: de moment,
2: amb la sutil línia?
1: Sí.
2: Vale, perfecte.
1: Passaran més coses. Passaran més coses. Molt bé, la primera pregunta és evident. Es pot fer una història dels pets, Alberto?
2: Oi, tant que sí, hi ha pets que han fet història, però es pot fer...
3: No pot ser.
2: Això,
3: gràcies.
2: Lamento dir-vos que li hem proposat al Carlos Recegui, el control tècnic...
3: Que es deixa anar.
2: Que si volia agafar, descarregar-se sorolls de pets i tirar-los quan ell consideri... Com l'única manera bona de tirar-se pets, que és quan ho consideri que és el moment exacte.
1: Exacte.
2: I crec que ho ha fet, així que moltíssimes gràcies, Carlos, per sumar-te a aquesta iniciativa. Es pot fer història dels pets? Evidentment, es pot fer història de gairebé qualsevol cosa imaginable, no? Parlar dels pets no és només un interès morbós per l'escatologia o per les anècdotes gracioses, que també, ja ho sabem, que també, sinó una manera com qualsevol altra d'apropar-nos a les mentalitats de cada època. Què es considera acceptat, què no, no? Les ventositats eren considerades un tabú, eren una normalitat, tothom es peia igual, eren de bon gust, eren quelcom graciós, eren totes iguals. Van existir personatges que van fer carrera amb els seus intestins. Ho anirem veient. Una mica de tot això anirem veient al llarg del programa en aquesta mena de sinfonia pedorreica que farem avui. Perpetrarem avui. I si en algun moment no us agrada, només us diré una cosa. Portes de Troia, finalista, millor guió, Premis Sonors 2026. Si teniu queixes, el jurat.
1: El jurat. No, però pot ser un molt bon programa per introduir els vostres fills i filles a la història, eh? Perquè, clar, riuran i, a més, aprendran història.
2: O d'expulsar-los.
1: Exacte, en família. Ho podem fer en família. Podeu tirar-vos pets en família mentre escolteu el programa. Normalitzem-ho. Això no era un pet.
2: És un pet dissimulat. Molt bé, el pet espia. Molt bé.
3: No m'ho creure.
2: El pet mosso infiltrat a l'assemblea docent.
3: En fi, intentem posar una mica de llum a la foscor.
2: No acabarem el guió, ho sabeu, no?
3: No acabarem el guió? Tampoc és tan llarg, no, el guió?
2: No ho sé.
1: Molt bé, per on comencem?
3: Posem una miqueta de llum a la foscor, no? Això, per on comencem?
2: Molt bé, doncs, si us sembla, podem començar per la primera referència coneguda que tenim sobre algú tirant-se un pet. Si alguna vegada us heu preguntat quan és la primera referència a alguna persona a tirar-se un pet, la sabreu ara. Voleu, programa final de temporada, voleu fer apostes de qui va ser?
1: Una pintura rupestre.
2: Una rupestre, seria molt
3: seria
2: bo.
3: Seria boníssim.
2: Hi ha alguna, però no l'he pogut ficar. Però bueno,
3: una tauleta d'argila.
2: Una tauleta d'argila, clar. Com,
3: amb algun... Saps? No sé.
2: Com amb algun pet, no? Amb algun signe cuneiforme una mica així com... com un pet amb derrape. Doncs no anaves desencaminat. El primer pet documentat sabem que se li va escapar, no? Que es va escapar del ventre del seu propietari farà uns 4.400 anys, vora el 2.350 abans de Crist. I que la pregunta és, de qui va ser aquest pet? Doncs ni més ni menys que Lugalzagesi, rei sumeri de la ciutat d'Uma, propera a Lagash i millor extrem esquerra d'algun equip, no?
1: Basc.
2: Lugalzagesi,
1: l'Atlètic.
3: Què faràs l'any que ve quan no puguis fer acudits de futbol?
2: Els faré igual, però és que no els entendràs. Però no passa res. Com ho sabem? Doncs, bàsicament, perquè conservem una tauleta d'argila que ens parla del gran Lugalzagesi, que quan es talla el seu vent és com el vapor que s'escapa del vi bullent. Imagineu-vos quin pet hauria de ser perquè algú, primer, el posés per escrit i més perquè la seva descripció sigui, no sé si us ha passat algun cop, que us has tallat el vent com el vapor que s'escapa del vi bullent.
1: És poètic, sí.
2: No, és poètic. No s'ha passat mai.
1: Home, jo crec que tan èpic, no.
2: Per mi és un pet amb regal, això, eh?
3: Joder, és que és com gairebé visual, no? Si surt vapor i tot.
2: Clar.
1: Clar, però ho està pintant com una cosa molt bona.
2: Clar, no, de fet, és una cosa extremadament bona. Unes fortes ventositats eren una prerrogativa dels homes poderosos. Tu t'imagines a Conan el Cimmeri, Conan el Bàrbar, i no te l'imagines amb un pedet de princesa. Mm-hmm. No te n'imagines trunyint-se com a Thor després d'una nit d'estiu. Per això, reis com Lugalzahesi, grans conqueridors, però no tant perquè acabarà sent derrotat, demostraven el seu poder a través dels seus pets.
3: Uau, inesperat. Això era aplicable a tothom en el món sumeri?
2: Doncs no. En els pets, com en qualsevol altra cosa de la vida, tot és una qüestió de classe. I de classe, però també de gènere. Sabem, per exemple, inesperat, parlar de classe i gènere en un programa dels pets, sabem, per exemple, de com es consideraven els pets en altres contextos del món sumeri. Per exemple, tenim una referència de vora el 1900 abans de Crist, on tenim documentat un proverbi sumeri que parla dels pets de les dones joves, de les dones acabades de casar-se. Wow. Parla, aquí el dubte de si és un pet anal o vaginal, no entrarem, jo aquesta distinció no la faré, i parla concretament de la incapacitat de les dones joves d'aguantar-se els pets quan es troben sobre la falda dels seus marits. O sigui, tota mena d'una declaració d'intencions, no? Un senyor gran, una dona jove, puja d'aquí i és aquesta incontinència femenina.
1: Caram, amb els...
2: Exacte, just així. Cumbres borrascoses, la llaman, no?
1: Tenim més informació sobre els pets a Mesopotàmia?
2: O sigui, per això volia una habitació pròpia, no? Bueno. Tenim més informació de pets a Mesopotàmia. Sí, alguna més, encara. Per exemple, tot i que sabem que els mesopotàmics no tenien, fins on sabem, una deïtat específica pels pets, sí que hi havia algunes deïtats que tenien alguna varietat escatològica, no? I sense anar més lluny, una de les deïtats ben conegudes als sumeris tenia aquesta característica.
3: Déu-n'hi-do, i quina era aquesta divinitat?
2: Doncs el déu Baal. Segur que alguna vegada heu sentit parlar del déu Baal, doncs resulta que una de les seves encarnacions, adorada al llevant mediterrani, adorada, per exemple, pels cananeus, pels moabites, pels amorrites, era conegut com Baal el Peor. No us avanceu. No vol dir que fos el pitjor, ni que té a veure amb peor, no té a veure amb pets. No? Simplement aquest Peor feia referència a la zona on se l'adorava, i era una adoració vinculada al món Peor, Pegor, Fegor, que és un món proper al món Nebo, a l'oest de l'actual Jordània, i que apareix mencionat al Pentateuc, per exemple, no és un nom bíblic. Doncs resulta que aquest Baal el Peor... la vida és així, no l'he inventat jo. Se li dedicaven ofrenes escatològiques, perquè se'ns explica, no? Per exemple, els seus fidels li defecaven a la boca. Has de creure molt, has de tenir molta confiança en Diosito, en el teu Déu, per cagar-te la seva boca, sense ser Albert Rivera. No veus aquesta tira còmica?
3: No.
2: Busqueu-la. No, la poso per WhatsApp després.
3: Vale.
1: No sé si vull.
2: Bueno... Vale. Sergio sortint del grup. I se'ns diu que una ofrena comuna, menys hardcore, era la de tirar-se pets darrere de l'estàtua del déu. No? Tu anaves al temple de Baal el Peor, t'amagaves darrere de... I feies... Exacte, el pet cremallera. Molt bé. Molt bé, estem tenint totes les veritats.
1: Molt bé, i tot això amb Baal el Peor? Això per què?
2: A veure, expliquem-nos, perquè el tema té el seu punt, a banda de la broma. No? Aquest Baal el Peor, mencionat a la Bíblia, va ser emprat pel judaïsme de tombar en el mil·lenni, del segle I abans de Crist, en aquell moment tan interessant, no? Tan messiànic que ja hem dedicat algun programa, com tants altres aspectes de Baal, va ser modificat per consignar dimonis, per fer referència a dimonis, no? Agafar aquesta, no? El moment en què s'està radicalitzant el culte jueu, s'està com separant, no? en el seu monoteisme del politeisme circundant, i llavors aquestes divinitats de la regió passen a convertir-se en dimonis. Per exemple, en els manuscrits de Qumran, en els manuscrits del Mar Mort, que ja li vam dedicar un parell de programes, apareix aquest Baal el Peor. A la Bíblia era una mena de dimoni de la luxúria, no? Se'ns parla que unes dues moabites van tentar els homes d'Israel per tal que l'adoressin, no? Allò tan típic, no? De la fe a través del sexe. I, per tant, d'aquest déu de la luxúria inicial es va metamorfosejar en una mena de dimoni escatològic.
1: I com s'arriba a tot això?
2: Doncs per una qüestió etimològica. Peor, en hebreu, significa obertura. No? L'obertura de la boca, o sigui, els dos extrems, capicua, els dos extrems del cos, no? Per tant, era algo així com Baal l'obert, no? I feia referència a la boca, o, com es consideren els jueus rigoristes del segle I abans de Crist, l'obertura de la que parla o que fa referència a aquest Baal és l'anus, i per tant, Baal Fegor donarà a Balfagó, no confonda amb la tonyina.
1: Molt bona.
2: No tonyina, clar. No és una tonyina de merda. Se n'ha donat molt bona. I Balfegó queda incorporat a la demonologia hebrea amb aquesta característica tan sui generis que hem mencionat, no? És el déu de l'escatologia, el dimoni de l'escatologia, de la pudor, no? I no deixa de ser divertit també que un altre dimoni procedent d'un aspecte de Baal, com és Baal-Zebú, que és el que ha quedat com un dels sinònims del dimoni, significa literalment el senyor de les mosques. No? Estem en aquest camp semàntic, en aquesta reelaboració dels déus antics en dimonis escatològics.
4: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
5: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.
6: Abre la ventana que vive la mañana, al cuarto y la cocina.
7: ¡Aire!

0: Seguim al Portes de Troia, últim programa de la temporada dedicat a la història dels pets, aquesta primera part dedicada a Baal, el peor, però ara amb aire de José Mercé.
1: Jo crec que entrava com... entrava com ganivet en calent en mantega i surt també de la mateixa manera. No ho sé, és que no cal justificar-ho.
0: Ja està,
1: no?
0: Ja està.
1: Estem, de fet, com s'ha viciat una mica l'ambient, estem intentant aire nuevo per mi casa. Molt que deu ser, és una manera molt elegant de dir que José Mercedes ha tirat una llufa espectacular i demana, sisplau, o l'àvia, no sé, i demana, sisplau, que es ventili l'habitació.
0: Molt bé. Per ara hem parlat de joves dones sumèries, de déus del cagar. Què més ens estem perdent per no haver dedicat un programa als pets?
1: Clar, ja és molta gent, segur que encara ens està escoltant i no ha decidit ja desintonitzar-nos. Bueno, acabem de veure un exemple de com una deïtat acaba convertint-se en un déu dels pets per un procés irònic, no? per un procés volgudament intel·lectual. No? Abans d'entrar en altres temes, podem posar un altre exemple del mateix. La divinitat romana, no hem de parlar dels romans, tenim una història així general, sempre hem d'aturar-nos en el món sumeri, en el món romà, i podem parlar de la divinitat romana Crepitus.
2: Per tant, els romans, no t'has escapat, eh? Has hagut de parlar dels romans. També tenien un déu dels pets.
1: No, doncs, paradoxalment, no. Però els primers pensadors cristians, com van fer els jueus de tombar el mil·lenni, en el context de la denigració del politeisme i del paganisme, van inventar-se un. No? És aquesta idea de nosaltres creiem en un déu únic i els romans són politeistes i pagans i tenen déus per totes les tonteries possibles a vides i per haver. En una obra atribuïda al papa Climent I, que és un dels papes de finals del segle I, es parla d'un suposat déu d'origen egipci i adoptat pels romans com a divinitat menor, anomenat Crepitus, no? Que ve de Crepitus ventri, que vol dir literalment el soroll dels intestins. No? Quan tu et crepites, vol dir que no, el teu intestí fa aquest soroll tan característic que acaba en una ventositat. Aquesta, no sé quin tipus de pet és, quin creieu que seria?
0: Sí, aquest surt aquest de l'intestí prim directament,
1: aquest és un pet canònic. Aquest ve... Detecto traces de faves de la catalana, no? Per tant, aquest Crepitus no és un déu romà real, sinó és la visió irònica d'aquest cristianisme inicial sobre l'adoració absurda que suposa el paganisme, no? Que fins i tot, quan els primers cristians es reien dels romans, deien que fins i tot tenien... aquesta gent té déus per tot, fins i tot té un déu dels pets.
0: Hem parlat dels mesopotàmics, ara hem mencionat els romans, hem mencionat egipcis, només queden els grecs per tocar tots els pals dels clichés de l'antiguitat. Què opinaven els grecs de les ventositats?
1: Bueno, els grecs, ja sabeu, tenien opinió de tot. No? Eren uns turres. De qualsevol tema, sempre hi ha algun filòsof, científic, pensador grec que pots dir Anapèdocles de Tarent va ser el primer a mencionar. Pues això, no? Per exemple, els pitagòrics. Ja sabeu que aquests tios ja eren uns flipats, no? Creien en la transmigració de les ànimes, per exemple. Ells van arribar a afirmar que els prets produïts pels llegums, que tots sabem que si féssim un rànquing de pets estan en el top, els pets de llegum tenen un boquer.
0: Vedella, déu-n'hi-do, eh?
1: Sí, no controlo això.
2: Jo
1: sí?
2: Tampoc.
0: Bueno, no ho sé, mengeu vedella, no?
1: Sí, però no he establert, en 43 anys de la meva vida, no he establert una relació lògica de causalitat entre ingerir vedella i...
0: Doncs el pròxim dia que et fotis amb un entrecot, després per la tarda...
1: Dir, amb les faves sí que ho he establert.
0: Sí.
1: És igual, però per exemple, és d'aquelles, suposo que és el nivell bàsic, no? Com espàrrecs i orina.
0: Exacte, sí.
1: També passa. En qualsevol cas, els pitagòrics van arribar a afirmar que els pets produïts pels llegums, que són molt especials, eren en realitat un intent de l'ànima d'aquests aliments d'intentar escapar del seu cos. Llavors, la propera vegada que us mengeu unes bones faves...
2: Ostres, estem segrestant ànimes.
1: I cada cop i volta, escolteu... No us ho preneu malament, és simplement una jove ànima transmigrada intentant escapar de la roda de la reencarnació.
0: M'encanta, perquè aquesta situació es podria donar. Estem donant
1: idees.
0: Quan us escapi un pet i us mirin malament, dieu, els pitagòrics ho veien normal.
1: Estem farcint els cunyais de Catalunya d'arguments per ser encara pitjors. Imagina't, no? Jo sóc molt estoic, però en el tema pet sóc pitagòric.
2: No?
1: És com una multiclasse del Dungeons & Dragons, no? Soy guerrero bardo, de nivell 18. En general, això sí que hem d'admetre que la majoria de grecs no li donaven tan fort a fos el que fos que consumissin els pitagòrics. I tenien, en general, una opinió més mesurada sobre les flatulències, no? Considerant-la un gest de maleducació. Bueno, això bé. Es diu que els platònics, fins i tot, expulsaven de per vida de l'acadèmia a que es tirés un pet dintre. Imagineu-vos, tu estàs allà, ets un filòsof, passejant per l'acadèmia, no? Ja fent peripatetijant allò que feies. Clar, llavors, si et mous, vulguis que no, el trànsit,
2: en algun moment, no?
1: Fas classe al matí caminant, a poc que t'hagis fet un cafè i un cigarro. Bueno, doncs que sapigueu que és una normativa que el Departament d'Ensenyament podria aplicar d'aquí poc, no? És una manera de baixar la ràtio, no? Pet i expulsió. Això estaria molt
2: bé.
1: Llavors, tots els instituts modifiquen les NOF per haver de dir, bueno, pues, el primer el perdonem, però, no? A veure, jo entre eliminar pets i aire condicionat, no sé quina mesura implementaria primer. Sigui com sigui, de fet, hi ha nombrosos acudits, per exemple, a les comèdies d'Aristòfanes sobre personatges tirant-se pet, no? És una mica una postura propera a la nostra, no? Que és un gest de mala educació i que, per tant, es pot fer broma sobre ells.
2: A veure, jo encara sigo una mica en xoc amb l'anècdota dels pitagòrics. Hi ha altres exemples de flipats, no?, amb els pets durant l'antiguitat.
1: Sí, a mi m'agraden molt els maniqueus. Ja sabeu que són aquells que consideraven que existien dos principis rectors en pla d'igualtat, el bé i el mal, i que el món que veiem l'havia creat el mal, no? I llavors alguns maniqueus arribaven a considerar que els pets eren una mena de alliberament de la llum divina del nostre cor impur, no? Wow. Si la realitat l'ha creat el maligne, i el maligne i el mal és el que ens enganya per veure que el món és un lloc bo quan en veritat és un món dolent, no? I el bé és allò que està més enllà del cos. Els pets, que són pudents, desagradables, inesperats, en el fons són com una mena com de buc del sistema, com si estiguessis a Matrix. És el que el bé introdueix al sistema com un déjà vu perquè tu diguis algú passa, no? I em sembla fantàstic que els pets siguin una mena d'alliberament de la llum divina, com si fossis una mena de cacarot, mai millor dit, fent un kamehame, però no amb les mans. I ja si ens anem a un món més prosaic, del dia a dia de la gent de l'antiguitat, també tenim anècdotes xules. Per exemple, Sant Agustí d'Hipona, un personatge, un sant i un pare de l'Església, el qui d'entrada no vincularíeu amb el món dels pets. Doncs bé, a la Ciutat de Déu, un dels seus llibres més importants, menciona un tipus d'artista, els flatulistes, no confondre amb els flautistes.
2: Hòstia.
1: Els flatulistes, que com us podeu imaginar, sense ser un geni de l'etimologia, són aquells artistes de les flatulències. I diu textualment a la Ciutat de Déu, tenien tal domini dels seus budells que poden tirar-se pets contínuament a voluntat per tal de produir un efecte similar al de cantar. No tens àudio per això, eh, Carlos? Us podeu imaginar? Ho deixo sobre la taula. Hi ha el típic de la IA acabarà amb les professions. No, doncs recuperem professions tradicionals com la dels flatulistes. Vull un grau mitjà. Des que es perfeccionin un grau superior de flatulista.
2: Que puguis anar al conservatori.
1: Clar.
0: No? Exacte, sí, estem entrant aquí, jo crec que estarem tots d'acord en un altre dels filons del programa d'avui. Els pets com a espectacle artístic.
1: Bueno, els pets com a espectacle artístic, ja sabem que els pets són un espectacle en si mateix, i el grup també, i no t'equivoques gens ni mica, no? Hi ha tota una tradició que, com hem vist, arrenca de l'antiguitat clàssica, però que es mantindrà ben viva durant l'edat mitjana, i durant més enllà, durant la primera meitat de l'època moderna, que a partir del racionalisme, l'il·lustració, de les bones costums, es perd tota la gràcia del món.
2: Tot
1: que va més enllà de no fer, humor, no fer només humor amb els pets, i això és una crida a tots els humoristes, no fer només humor amb els pets, sinó fer art. Jo crec que és la darrera frontera. El segle XX, no? El segle final del segle XIX, el segle XX, va trencar amb les regles de l'art clàssic, primeres avantguardes,

0: tenien l'habilitat de fer un espectacle amb pets. No? Acompanyaven el seguici dels poetes professionals, actuaven a les corts, no? anaven de cort en cort treballant, i aquesta tradició dels Braigetoir és una tradició que es manté mínim fins a finals del segle XVI. Hòstia, la història interminable. O sigui, aquest és com... És
1: un pet irlandès.
0: Fixeu-vos, no sé si vols tornar a posar, però hi ha una introducció, hi ha un nus i hi ha un desenllaç. Fixeu-vos. Introducció, nus... I quan sembla que no, desenllaç. M'ha faltat el remate aquí. Bueno, com veieu, és una disciplina artística que encara té molt per desenvolupar.
1: Irlandesos.
0: No només els irlandesos eren els únics que gaudien d'aquestes festes o que gaudien d'aquestes expressions artístiques. Sabem, per exemple, que al llarg de les sagues nòrdiques hi ha personatges vinculats als pets, com per exemple el Bodan Einard, que en diferents sagues nòrdiques era conegut per un mal nom que venia a significar algo així com el de superpets.
1: És que...
0: Superpets, bueno, que és el Lluís Gavaldà després de fer crossfit o alguna cosa així. D'ell, d'Einar, el Superpets, se'ns explica que en un banquet és enganyat, que tothom coneix el teu superpoder, i llavors la gent et diu, vinga, Einar, vinga, marca't un espectacle, i el dia, no, home, no, jo m'estic reservant, no, total, que no aconsegueixen que es tiri una llufa, i llavors s'aprofiten que es mig emborratxa en aquest banquet i s'ha dormit, està enmig del banquet adormit allà, recostat en un banc de la sala, i llavors aprofiten per provocar-li un pet. Diu, anem a veure quin és aquest superpoder. És com si tu intentessis treure-li a Ciclop les ulleres de quarts de rubí per intentar veure el seu superpoder. Evidentment surt malament, perquè el pet que provoquen és tan fort... No, tu imagina't a Ignar allà tirat, tu t'apropes, òbviament, per darrere, perquè és l'únic apropament estratègic que tens davant d'una persona que està tombada en una taula, i el pet que provoques és tan fort que acaba matant a la persona graciosa que havia intentat que havia aconseguit que es tirés el pet. No? De nou, veiem que el fet de tirar-se pets pels forts és una característica vinculada, com a Mesopotàmia, a la virilitat. Tenim alguna també referència de que en algun combat de Thor contra algun gegant, alguna cosa, Thor està tan espantat i tan en males condicions que diu que els pets que es tira són fluixets. No? Imagineu-vos Thor, que sembla com un senyor que venja molta vedella, segons el Sergio.
1: Clar. És que d'un mal pet pots morir,
0: Bueno, sí, clar. O sea, va fer un pet.
1: Bé?
0: Va fer un pet.
1: Va fer un pet com un aglà.
2: Molt bé, tenim Irlanda, sagues nòrdiques, i a l'Anglaterra medieval tenim algun exemple de tot això?
0: Sí. De fet, a l'Anglaterra plantagenet, és a dir, a l'Anglaterra, no?, de l'inici de la dinastia plantagenet, mitjans del segle XII, tenim potser l'exemple més reeixit d'un professional dels pets. I és un exemple que potser algú ha sentit a parlar, és un personatge també que s'ha convertit en certs sectors com un meme per entitat pròpia a internet, que no és altre que en Bodan Roland de Farter. Aquest Roland, el tio que es tira pets, és un personatge de la cort d'Enric II, el marit de l'Elor d'Aquitània, el rei que va impulsar els ideals cavallerescos de la cort plantagenet, que potencia el segle artúric, no?, que encarrega, no?, aquestes primeres iteracions angleses dels ideals artúrics. Doncs bé, el bo de l'Enric tenia en nòmina a Roland un bufó especialitzat que tenia l'honor d'executar un cop l'any un espectacle molt especial.
1: Em fa por preguntar quin tipus d'espectacle Roland de Farter.
0: Ja, de fet, és un nom artístic, eh? Ell tenia un altre nom, crec que es deia George o així, però ell va dir jo, Roland de Farter, em sembla genial. No de Faster, eh? Això ell s'ho prenia amb calma. Llavors, un cop l'any, de fet, ell, la seva fama venia per una actuació que feia només un cop l'any. Un cop l'any, a la festa de Nadal, del rei Enric II Plantagenet, que devia ser una festa sui generis. Els dinars de Nadal ja són particulars si tens una família mitjanament disfuncional com la majoria de nosaltres. Penseu que és la família d'Enric II, Leonor d'Aquitània i els seus fills, Ricard Cordalleó, Joan Sense Terra, vull dir, estem en una família totalment disfuncional, veieu el lleó a l'hivern, no? Aquella pel·li fantàstica. Doncs

0: aquell dinar, en aquella festa de Nadal de la cort del rei d'Anglaterra, el Roland de Farter tenia una actuació única, que l'havia fet famós, que se'ns diu que era literalment saltum, sifletum, petum. És que una mena com de lema de les Olimpiades, no? Diu, saltum, sifletum, petum.
1: I què vol dir això?
0: Doncs vol dir, ni més ni menys, que fer a la vegada un salt, una xiulada i un pet. Sí, a veure, jo us conec, com a bons oients, un podcast d'història sabeu de tot, i potser hi ha algun oient que pensa que no n'hi ha per tant, que no és una cosa tan excepcional, que saltar mentre fas una, mentre xiules i tires un pet... Si fas un cap i cua, saltar i tirar el salt, xiular i tirar-te un pet. Vull dir, fer que l'aire surti, sigui cap i cua, surti pels dos a la vegada.
1: Molt difícil.
0: S'ha d'anar contra natura, totalment. Doncs si algú pensa que no és per tant, que Roland de Farter, bueno, estava sobre, era un artista sobrevalorat, era una mena com de Rosalía no és pa tanto, Roland de Farter tampoc, el repto a fer-ho aquest estiu a casa, no? Que ens etiqueti amb el resultat, que ens faci un vídeo, que ens faci una review, i vinga, valents, va. A veure, posem ordre. Dignifiquem artistes històrics amagats per la censura històrica com Roland de Farter.
1: I com és que ens ha arribat el relat d'una actuació anual, un cop a l'any?
0: Anual. Doncs una actuació anual, però a més, fixeu-vos que era una actuació feta al vell mig de la cort reial d'Anglaterra, no? Que generava una expectativa brutal i que hi havia molta gent que m'han convidat al dinar, no? A la recepció de Palau Reial. Hosti, tio, quina sort, podràs veure Roland de Farter actuar. Doncs ens ha arribat perquè a Roland de Farter se'l recompensa com s'havia de recompensar algú per un espectacle d'aquesta magnitud, mai millor dit. No? Us podeu imaginar que quan cobrava per aquest triplet seu?
1: Sí, una bossa de monedes d'or.
0: Una bossa de monedes d'or.
2: Jo estava pensant, no, jo què sé, un cavall.
0: Un cavall. No, doncs, Roland de Farter va rebre del rei Enric II ni més ni menys que la vila i parròquia de Hemingston.
1: Joder.
0: I una bona quantitat d'acres de terra que van passar als seus successors, no, com a herència per només actuar, el que jo calculo que deuen ser 30 segons màxim a l'any. Vull dir, potser primer... inicia Roland de Farter, això sí, potser no se li ha donat la fama que mereix com a artista, però enceta una noble tradició que és treballar molt poquet només el dia de Nadal.
1: Com el rei d'Espanya.
0: En aquest sentit, fixeu la fina línia entre gent que treu pets pel cul i gent que treu pets per la boca. Llavors, aquesta predicció pels pets, a més, es mantindrà ben viva dins la cultura anglesa durant els segles posteriors. Per exemple, el Piers Plowman, que és un text del segle XIII, de Pere el Llaurador, se'ns diu que un bon artista ha de ser capaç de, si alguna vegada voleu viatgeu a l'edat mitjana i voleu fer carrera, ha de ser capaços de tirar-vos pets, explicar històries i tocar instruments com l'arpa o el violí. I al segle XIV trobem, per exemple, també històries explicades als contes de Canterbury. Si no, no entenem, però si no els coneixeu, aneu i llegiu el conte del moliner, per exemple, que no té desperdici, i on els pets, un cul sortint d'una finestra i fent uns pets per intentar descobrir si de la finestra penja la manta de la teva dona, que serà el que s'ha enxampat follant-se-la.
1: M'encanta.
0: Vale? Doncs jo no vull fer spoilers, però com veieu que hi ha una tradició escatològica important en l'Anglaterra medieval.
1: I avancem. I a l'edat moderna, Alberto, aquesta obsessió pels pets millorarà? Continuarà igual?
0: Clar, a veure, no ens adonarem gaire, no? Perquè el tema tindria molt, molt llarg recorregut. Ens podem aturar, si voleu, eh? Només dir-vos, per exemple, que Quevedo, el Quevedo bo, l'original, el Quevedo Prime...
1: Quédate.
0: Bueno, justament no se los queda. A l'original Quevedo té una obra que es diu Gràcies i desgràcies de l'ojo del culo. Ell tenia molt bona vista pels títols. Té, com us dic, Gràcies i desgràcies de l'ojo del culo, que és una obra que no sé per què no s'ha reeditat tot el que s'havia d'haver reeditat. I té també un poema al pedo. bueno, està bé, no? O que d'altres autors ben coneguts com Rabelais, Montaigne o propi Cervantes, el Quixot narren anècdotes i episodis ben curiosos que tenen a veure amb pets, no? Llavors, aquesta tradició escatològica en la primera modernitat, en el segle XVI, principis del XVII, encara està molt, molt viva i molt, molt calenta. Fins i tot...
1: Molt calenta, tio.
0: Sí? No, no calent no és, una, no és un camp semàntic que identificaries amb els pets?
2: Sí, sí, sí.
0: Jo crec que sí, no?
1: Per això.
0: Ah, vale, bueno, doncs està ben dit. Fins i tot una persona tan aparentment racional com Benjamin Franklin va escriure l'any 1781 un assaig sobre tirar-se pets orgullosament. L'orgull de tirar-se pets, on parla de coses superpràctiques i que haurien d'estar a l'ordre del dia dels currículums educatius d'arreu, on parla de coses com que el que menges influeix en l'olor dels teus pets.
2: Com la vedella.
0: Com la vedella.
1: Les carxofes també.
0: Les carxofes.
1: Fan venir molts pets.
0: Sí? No...
1: No en menges gaires.
0: No, és que no m'agraden les carxofes. No sé què és veritat.
1: T'has salvat.
0: M'he salvat.
2: Els
0: espàrrecs va per un altre.
2: Els calçots.
0: Oh, els calçots, sí. Si els veus amb aigua, sobretot. Llavors, sí.
1: Ostres, sí?
0: Sí. A mi és el que m'ha dit. A mi és que vaig anar a una calçotada. A mi la meva família política m'ha dit aquí no has de beure aigua, has de beure...
2: Vi o cervesa.
0: Més en vi, o fos una altra cosa. Però perquè la ceba fermenta i amb l'aigua fa reacció.
1: Estaria bé.
0: No sé... No sé quin grau de credibilitat té això. Citem experts en la matèria, experts en... No sé, què sé. Anava a dir, etiqueteu a Maria Nicolau com a experta en cuina, que ens parli dels calçots, o si teniu algun familiar expert en pets o en calçotades...
2: Encantats de conèixer-lo.
1: Per quina va el que anava a proposar?
0: Sí, vols fer una
1: cara? Com el programa arriba a totes les bandes de Catalunya, doncs expliqueu-nos les anècdotes amb els clets
0: del
1: vostre territori.
0: Fem territori, no? Territori, pets quilòmetre zero. Si hi ha algú que tingui algun saber ancestral i popular sobre els pets, etiqueteu a Enric Calpena a l'enguany. No, home, no, etiqueteu-vos a nosaltres. Jo què sé. No hi ha res més vinculat als pets que deixar-ho anar i d'entendre't del que passa a continuació.
3: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
4: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: recta final de...
1: Recta final. Recta final, en sèrio. Estava esperant aquell moment.
2: I aquesta ha estat sense voler.
1: Molt bé, però... T'ha sortit així de l'ànima.
0: Ha sortit de dins.
1: De dins.
0: Exacte.
1: Com surten les coses bones.
0: Doncs part final.
1: Part final, sí.
0: Porta...
1: Explosió final.
0: Exacte.
1: Efervescència final.
0: Hauríem de dedicar una pila a Cristòfal Colón.
1: Colón. Bueno,
0: ja està.
2: Vacances, tio.
1: Sí.
0: Últims minuts de l'últim programa de la temporada del Portes de la
1: Troia. El pet final de la temporada.
0: Exacte, l'Alberto em comenta, li pregunto per què aquesta música diu al final del programa, ho sabreu.
1: Mai s'han de donar motius per l'himne de la Unió Soviètica, però...
0: Exacte.
1: Sí, ja està.
0: Doncs acabem, Alberto, si et sembla, aquests últims minuts de programa i de la temporada amb algunes anècdotes més sobre pets.
1: Bé, és un tema que no ens l'esgotem. Ja sabeu que és un tema que més, que un cop que l'obres queda surant a l'ambient durant temps i temps. Intentarem fer-ho molt, molt picadet, intentarem donar diverses anècdotes per farcir-vos en les vostres converses estiuenques. Primer ens posarem una mica exòtics per tots els amants del Japó. Per exemple, ens viatjarem al Japó del shogunat Tokugawa, segles XVII, mitjans del segle XIX, per seguir amb el nostre viatge pedològic.
0: Veus això? Carlos, que és un expert del Japó, poder no ho sabia, això dels pets. No. Mira que has viatjat al Japó.
1: Però els japonesos també estiren pets.
2: Tu també, eh?
0: També estiren pets, però ell moltes vegades. Aviam, què passa, aviam.
1: Bé, doncs allà al Japó també estiraven pets i el millor de tot és que també ho expliquen, no? I de fet, no només els expliquen, sinó que els dibuixen. Ara em direu, com es dibuixa un pet? I aquí tornem a la vessant artística del fet, no? El pet no és un objecte, és una expressió artística, és un estat d'ànim, és una manera d'estar al món, no? Que dirien els filòsofs alemanys. Pel qui no conegui, que el busqui. El Hegassen, que és un tema plàstic, no? Que literalment significa batalla de pets. No? Hi ha tota una tradició, un tema molt tradicional al Japó, més documentat, no? El segle XIX, però que, per exemple, documentem per primera vegada el període de Heian, finals del segle VIII, finals del segle XII. No? Abans dels samurais hi havia batalles de pets, fixeu-vos. I conservem alguns de manuscrits del període Edo excepcionals. No? I consisteixen, si busqueu per internet, en dibuixos d'homes seminús tirant-se pets enormes a tot allò que us pugueu imaginar. Batalles de pets. Pets entre persones, pets animals, no? Samurai tirant pet a gallina, senyor tirant pet a vella moribunda, animals, objectes, pets que s'emmagatzemen. És que al final el pet és molt efímer, és com un art efímer, no? És una instal·lació artística, és com els mappings. Ara s'han posat els mappings, no? A façanes, però l'art no ha fet el petting. Ara la gent li dius, vols fer petting? I és una altra cosa, no és projectar pets de manera artística. Al Japó, en aquests batalles de pets, els pets s'emmagatzemaven o feien servir, per exemple, per fer volar objectes.
0: Hòstia.
1: És una energia, bueno, energia neta, és una energia renovable, no necessàriament una energia neta, però poso sobre la taula aquest exemple japonès sobre pets.
2: Dona'ns més, Alberto.
1: Dona'ns més, no?
2: Si
1: sé, quan ho hace pop ja no hi és.
2: Ja no som.
1: Bueno, doncs jo no vull, em queden menys de 10 minuts. No vull acabar el programa sense dues anècdotes més, que crec que us encantaran. La primera és potser el darrer gran artista dels pets que ha donat la història de la humanitat, no? El gran Lepetoman, una mena com de psicòpata dels pets, no? Una mena de flatulista maníac, el Lepetoman.
2: I qui era aquest senyor?
1: Doncs Lepetoman és ni menys que la darrera sensació de la Marsella de finals del segle XIX. No podíem deixar el programa sense relacionar pets i França. No rigueu, però el nom d'aquest Lepetoman, gran artista dels pets, és ni més ni menys que Josep Pujol. Tenim un Josep Pujol, el gran Petoman, fill d'un forner de Marsella, segurament no, de descendència catalana, que va descobrir el seu talent natural de manipulació de llufes mentre un dia, de jove, mentre es banyava al mar. Resulta que Josep Pujol, un bon dia, en agafar aire per submergir-se al Mediterrani, allò que és bastant típic d'estar... Oh, compte aquest estiu, eh? conta aquest estiu. Submergir-se, diu que agafes aire, i llavors ell Ui. Va agafar aire per submergir-se i va notar un fred antinatural pujant pel seu pati del darrere. Se va deixar la porta del pati oberta i havia inhalat aigua de mar pel seu esfínter. No? Això és tota una sorpresa. I de fet, és tot un superpoder.
0: Oh, amb aquest superpoder tots sabem que es pot fer servir un bé o malament.
1: No, bueno, clar, ja sabeu que tot poder hauria de comportar una gran responsabilitat. No? Així que el bo d'en Pujol va començar com a un jove mutant a l'escola del professor Charles Xavier a experimentar amb els seus nous poders. Se'ns explica que primer ell, per exemple, va anar al recu fàcil, que és fer brollar xorros d'aigua pel seu anus, com una mena d'esquirtel, no d'esquirting, com una mena de pistola d'aigua, arribant a projectar el xorro, ja quan era adult, quan tenia els seus poders desenvolupats, dins a més de 5 metres.
2: Sí, tio.
1: O sigui, com... Wow. Toma, pistola d'aigua. Després va descobrir que el seu esfínter no només podia inhalar aigua, sinó que també podia inhalar aire. El seu esfínter podia respirar i acumular aire. I no només això, sinó alliberar-ho a voluntat. Que aquí em pregunto, què faríeu vosaltres?
0: Ui.
1: Ui. Què faríeu vosaltres, Sergio, Albert, si tinguéssiu aquest superpoder? No ho sé, i no sé si vull saber-ho, però en Josep Pujol va decidir encetar una flamant carrera musical. No sé si és el que faríeu vosaltres amb aquest superpoder. Segurament es posaria una capa, bueno, una capa no, perquè és contraproduent, no? Perquè tapa el teu superpoder, però jo què sé, combatiríeu el...
2: Capa curta.
1: Compartiríeu el crim a Manhattan, a la cuina del diable, no? Aniríeu allà, treparíeu pels terrats en nits obscures en base a la vostra proporció anal. No ho sé, però Josep Pujol va decidir començar una carrera artística.
2: Bueno.
1: Penseu, estem al París, no? I ja es muda de Marsella a París, de finals del segle XIX, principis del segle XX, i tenim un home que era capaç de cantar, per dir-ho...
2: Tocar?
1: Cantar la marsellesa amb el cul.
0: Hòstia.
1: I fins i tot fer imitacions. És com un Carlos Latre, però molt més guai. I, de fet, va acabar tenint un espectacle d'hora i mitja al Moulin Rouge. O sigui, tu anaves a veure un espectacle d'obra i mitja de Le Grand Petoman, Josep Pujol, que et feia un espectacle d'hora i mitja de cançons i imitacions amb l'aire del seu cul. Vull dir, per mi això és la culminació d'una avantguarda artística impressionant.
2: Alberto, ens has promès dues anècdotes, ja n'hem fet una i ens en queda alguna altra, no?
1: Ens queda una altra, i aquesta anècdota és la que vincularem amb dos fets. Una, la música de l'himne de la Unió Soviètica, i com ja sabeu, com ja ha explicat el Sergio inici del programa, aquest és el seu darrer programa regular de les Portes de Troia. Està, ell ja ho sap, això és casa seva. Portem més de 10 anys, dels 20 i pocs anys que fa que ens coneixem, portem mitja vida junts en aquest estudi. Les portes del davant de Troia estan estan obertes, com deia Ramon Llull, ets amic i amat del programa. Pots venir sempre que vulguis, en qualitat del que vulguis, presentador, convidat, el que et doni la gana, però no volia tancar el programa sense fer una anècdota juntant coses que li agraden molt al Sergio. El segle XX, la política, la Unió Soviètica, i per tant vagi això com a homenatge, tot el programa ho és, però com a homenatge en aquest darrer programa regular plegats. Estem a l'any 1981 i resulta que ens trobem en un submarí soviètic carregat amb armes nuclears que de cop i volta emergeix de sobte en aigües sueques. Suècia no forma part de l'OTAN, però estem a les acaballes de la Guerra Freda, però les alarmes salten igualment, no? Com és possible que els soviètics hagin invaït les aigües territorials sueques sense permís? I els suecs, arrel d'aquest incident, comencen a entrar una mica en pànic, en paranoia, i comencen a inspeccionar el fons del mar amb sonars per si troben sorolls inesperats. No? Perquè, bueno, anem a escombrar amb sonars el nostre fons marí, perquè perquè no ens tornin a colar que un submarí nuclear soviètic puja del mar. T'està agradant per ara, oi que sí?
0: Sí, sí. Simplement imaginar-me un
1: llavors,
0: sonar...
1: Llavors, comencen...
0: Dedicat a pets, ja...
1: Comencen a trobar sorolls inesperats que no dubten a començar a documentar, a catalogar durant més de 10 anys, no? Dient, això són restes de submarins, no sorolls, de submarins soviètics que estan circulant per les nostres aigües i que anem documentant, no? Per tant. I arriba un dia, 10 anys després d'aquest incident, que el primer ministre suec escriu fart ja del tema a Boris Yeltsin. Boris Yeltsin rep una carta del primer ministre suec dient-li que, si us plau, deixin de fer passar els submarins nuclears per aigües sueques, perquè ja porten 10 anys, no?, documentant amb sonars els sorolls dels submarins soviètics creuant per les aigües sueques.
0: Però ho eren, de submarins soviètics?
1: Clar, i aquí arriba la part bonica, que és que no eren submarins soviètics. Boris Yeltsin diu, però bueno, això va ser una cosa puntual, no ho hem tornat a fer, creiem-nos, som la Unió Soviètica. Bueno, ja no era Unió Soviètica. I amb això, si us sembla, tanquem el programa. Els russos neguen l'existència d'aquests submarins i s'acaba arribant a la conclusió, després d'estudiar-ho molt, els suecs arriben a la conclusió que el soroll que durant anys havien estat vigilant els suecs eren ni més ni menys que producte dels pets que els grans bancs d'arengades del Bàltic es llançaven a les profunditats marines. Així que sentint-ho molt, quan us tireu un pet a la piscina aquest estiu, lamento dir-vos que malauradament ja no teniu una Unió Soviètica que intenta donar la culpa. I això, com tantes altres desgràcies del nostre món, és culpa del capitalisme.
0: No podíem acabar més amunt el programa. Moltíssimes gràcies a aquesta història dels pets.
1: A tu.
0: Que tanca temporada.
1: Et trobarem moltíssima falta, Sergio.
0: Moltíssimes gràcies, Albert Abril, Carlos Lecegui, al control tècnic avui, i Sergi Rodríguez, qui s'acomiada per última vegada al Portes de Troia. Us esperen a partir del setembre amb les Portes de Troia ben obertes amb una nova temporada.
3: Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
4: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.